0: a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla, no és viu.

converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Escoltes ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les

les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Andrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions d'euros per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni tampoc la nova terminal satèl·lit. I el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1 per renovar la T2, per comprar terrenys, per indemnitzar per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: També s'ha acordat augmentar un 0,33% per passatger les actuals taxes aeroportuàries. És menys del que volia Aena, però és més del que pretenien les companyies en peu de guerra per l'augment d'aquestes taxes. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
1: Més tensió entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, aliats de l'Iran. Riad assegura haver interceptat un dron al sud de la Meca mentre els rebels ho neguen i ho qualifiquen de mentida. Davant d'aquesta escalada d'atacs, els Estats Units demanen als seus ciutadans que no viatgin a l'Aràbia Saudita i el preu del petroli es manté per sobre dels 107 dòlars al barril.
3: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i al país.
1: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, obté el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra, que entra a la cursa pels Oscars, és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanzin Jimbet, format a Barcelona. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que s'esperen de cara a aquesta tarda.
3: Es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin per la zona litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
4: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
3: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. El que sí que recomana Protecció Civil és precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'exterior o en zones inundables.
1: Esports, el Barça juga avui dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander en jornada de Lliga. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions. Tot plegat al mateix dia que al Camp Nou hem sabut que acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit la UEFA aquest dimarts. Serà la tercera vegada que el Camp Nou aculli una final de la màxima competició europea.
3: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 el descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
1: I el Madrid, per la seva banda, ha guanyat in extremis i patint per 2-3 al camp de l'Elx. Carlos Espí, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar amb 2 gols a la segona part. Els blancs sumen ara 15 punts dels 18 possibles.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Alerta, avui tenim un oient excepcional al programa a aquestes hores del matí. Per tant, ho hem de fer bé.
6: Ai.
5: Ah.
7: Quina pressió.
5: Avui tenim Àngel Llàcer escoltant la ràdio.
6: Ep, ep, Àngel, hola.
5: T'ha tot dit, t'ha tot dit. Engeguem els matiners.
8: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimecres, 16 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hi haurà un canvi de temps que es notarà més a partir del migdia, matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central. S'espera pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran al litoral i al prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Per tant, molta precaució. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Caldes de Malavella, la Selva, el sol sortirà a 7:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 12:27.
0: Lara García, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui us porto un titular que ens ha deixat Núria Moliner, arquitecta i presentadora dels programes Animals Arquitectes i Entre Quatre Parets a 3CAT, i en una entrevista al periòdico ha dit que el lloc on vius et pot donar dignitat o treure-te-la tota, fer-te feliç o entristir-te.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia. Avui parlarem amb Santiago Niño Becerra sobre quan deixaran de pujar els preus. Entrevistarem l'expresident José Montilla. Ho deixarem tot en Bernat de les Muntanyes, que viu, com el seu nom indica o sobrenom, a les muntanyes.
0: A primera línia de la costa.
3: I farem secció de televisió i sèries avui com a convidat amb Javier Coronas, l'humorista.
0: A les 6 del matí amb Ricard Ostrell, i avui arrenquem el dimecres amb una cançó que és pura cafeïna.

0: I Need to Know, necessito saber de Marc Anthony. Cert, vivim temps on volem saber, o on voler saber és més necessari que mai. Per exemple, quin és el límit de la intel·ligència artificial? Sabem fins on pot arribar i com ens afectarà? Serem capaços de fer-ne un bon ús o, com sempre passa, només veurem la pitjor cara d'aquest avenç tecnològic? Acabarem parlant amb els hologrames de persones que han mort? Hem de saber i volem saber. Això sí, avui no cal ni preguntar-nos-ho, perquè ja ho sabem. Marc Anthony fa anys, 58. Que bufi fort i les apagui.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Sí, al matí, 9 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
2: Mira, avui ens situem a Guatemala, on estan molt preocupats per un expedient X que afecta un riu anomenat Les Vaques.
0: Val?
2: És un riu que passa a prop de la ciutat de Guatemala. M'ha fet gràcia, això, mira.
0: Resulta una petita vaca, sí, fent efectes de so.
2: Doncs mira, resulta que s'ha posat vermell. L'aigua baixa ben vermella. Concretament, dilluns, els veïns van veure amb preocupació que l'aigua estava tenyida de vermell i, lògicament, van començar a preguntar-se què dimonis està passant amb l'aigua. El Ministeri de Medi Ambient ha informat que ja s'hi ha posat a investigar-se quina substància ha convertit el riu en una mena de còctel Bloody Mary.
0: Un cosmopolitan.
2: Estic tornant lo de la vaca, El ministre ha dit que és una barbaritat el que fan alguns amb els rius, és a dir, que sospiten que hi ha alguna empresa que està al darrere d'aquesta contaminació, i ha promès mà dura si es troben els responsables. De moment, però, el color vermell pràcticament ja ha desaparegut.
0: Val.
2: El riu ha tornat al seu color habitual, però en tot cas, no és un color molt net,
0: L'aigua una miqueta...
2: Les vaques...
3: Cristalino
0: una brotada,
3: és.
0: No?
2: Cristalino és.
0: Per fotre't un bany, no?
2: I que, de fet, és un afluent d'un altre riu que encara va més contaminat.
0: Que bé.
2: De fet, és el més contaminat de Guatemala, que
0: veus?
2: El Motagua. I ara faré un acudit, tipus Matías Prat.
0: Alerta.
2: Les coses i marxaré.
0: Val, perfecte. Doncs alerta que... Escolta'm, això ho podem implementar, també.
2: Podem aplicar,
0: El comentari a Àlex Bosch m'encanta,
2: Veient fent... això...
0: A veure...
2: Més que Guatemala, és Guatemala.
3: Ho podria haver dit el Mallorca.
0: Adéu-siau. Exacte. Gràcies, Àlex. Fins ara. 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor pels avenços científics que podran millorar la vida de les persones amb paràlisi cerebral. Andreu Merino.
4: La revista Nature Neuroscience ha publicat una investigació que per primera vegada obre la porta a desxifrar la parla i els gestos físics de persones que han perdut la capacitat de comunicar-se verbalment i de gesticular. Això s'aconseguiria amb un dispositiu d'intel·ligència artificial que crea un avatar virtual de cos complet del pacient. El dispositiu s'ha batejat amb el nom de Bravo i en alguns casos ha aconseguit una precisió del 100% en el reconeixement dels gestos i la transcripció de les frases. Amb tot, però, l'assaig encara té limitacions perquè està en la seva fase inicial i, per exemple, el vocabulari que el sistema és capaç de detectar és reduït. Per tant, optimisme, però també prudència.
0: Les 5 i 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. I molta atenció, surt a subhasta la mítica jaqueta de Michael Jackson d'estil militar.

0: una jaqueta que va portar moltes vegades entre el 1994 i el 1996. Ara sembla que el preu podria superar, atenció, els 400.000 euros i en aquest cas vindria directament de la col·lecció personal del raper i ballarí noruec Omer Bhatti, que es veu que la va rebre del mateix Michael Jackson a Tunis durant la seva gira mundial.
1: Ah, però, o sigui, el tio li regala a Michael Jackson la jaqueta, deu una miqueta escurat de
2: pasta. I ara se la ven.
1: I ara se la ven.
2: Fort.
1: Bé,
2: fortíssim.
1: En tot cas, ja et dic ara que dinerons en traurà. I una residència compromesa amb el col·lectiu LGTBI. Ot Serra.
3: És la residència Gran Gràcia a Barcelona i va rebre un distintiu per part de la Generalitat aquest agost. Albert de Fàbregas és el referent LGTBIQ del centre en declaracions al Tot es mou de TV3.
4: Cada persona quan ve li diem, escolta, això és una residència inclusiva. Si és del col·lectiu, perfecte. I si no ho és, també. Estem dins que acceptar tothom com som i respectant-nos. Normalment tenim una bona acollida, una bona acceptació a la part que entra.
3: Personal com l'Albert han fet una formació perquè els residents, com Benito Eres, sentin que es troben en un espai segur.
5: Que és una fita fonamental perquè va protegir els drets de les persones LGTBI i la seva dignitat.
1: Bones notícies per engegar aquest matí de dimecres i més tal i com estan les coses al planeta. I també tenim bones notícies per un noi a qui la seva tieta li ha deixat una herència de 800.000 euros.
0: Aquesta història té un final feliç, però s'ha complicat una mica. I és que la resta de nebots, aquesta dona no tenia fills, havien impugnat l'herència.
1: Ja hi som.
0: Assegurant que el nebot en qüestió va manipular la tieta perquè li donés els diners. El tribunal, però, ha resolt a favor de l'hereu, han conclòs que no hi ha proves que confirmin que la tieta actués condicionada i constaten que va donar els diners perquè va voler el seu nebot preferit en les seves plenes capacitats.
1: És que clar, tu ets la tieta, allà amb tots els nebots, i diu, li deixo l'herència de 800.000 euros al meu favorit.
0: És que la resta...
2: Allò és la guerra.
1: Home.
0: Els diners sempre porten problemes, nois.
1: No com la música que està a punt de sonar.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: parlant de la subhasta d'aquesta jaqueta de Michael Jackson, però tal dia com avui, del 1998, es venia en subhasta la lletra de Hey Jude.
1: Sí, va ser a la famosa casa de subhastes Sotheby's, on es va vendre un quadern que era de l'excompany dels Beatles, Mal Evans, que tenia la lletra d'aquesta cançó que sentim. Aquest quadern es veu que es va vendre per 111.500 lliures. Per cert, que aquell mateix dia es va vendre una jaqueta texana bicolor de John Lennon per 9.200 lliures i un vestit amb la Union Jack que portava la Spice Girl Ginger Spice per 40.320.

0: Passa un minut d'un quart de sis del matí. Estem fent com cada dia de dilluns a divendres per Catalunya Ràdio Els Matiners, també en emissió conjunta per ICAT, i nosaltres que seguim perquè encara tenim més coses. Com, per exemple, la nostra tele de cada dia, que ens ha deixat alguns moments que volem repassar. L'actriu Maria Galiana ha parlat clar.
1: En una entrevista a l'agència EFE, Galiana sentencia el seu paper d'Hermínia a Cuéntame.
2: Porque yo, los 22 años que he estado en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, a mí no me importaba nada. La abuela, vaya un papel. Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar com a abuela. Madre mía, qué ajeno a mi personalidad.
0: Però aquí no ha acabat la cosa, Lara.
1: No, perquè Galiana ha volgut explicar com s'ha sentit tot aquest temps fent una reflexió de tots els seus anys de carrera.
2: Yo no pensé nunca en ser actriz. Pero puesta a ser actriz, pues a mí me hubiera gustado hacer películas y me hubiera gustado hacer papeles. Bueno, por favor. El poco tiempo, o mucho, regular, que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Como actriz, me refiero. Estoy haciendo teatro para compensar, ¿no?
0: No puc ser més fan de Maria Galiana amb aquestes declaracions que ha fet, que a més ella deixa molt clar que parla com a actriu. Evidentment, com a persona, 20 anys treballant una sèrie com Cuéntame, econòmicament segurament li ha sortit molt bé, però artísticament, i havent passat els anys, doncs fa aquesta reflexió. El 21 de setembre arriba Gènesi a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: L'actor Ivan Massagué es posa la pell de Juli Soler, el gran còmplice de Ferran Adrià i l'ànima del bullim. Són
3: els plans o què? Si juguem una estrella, eh?
4: Sabia qui era, a mi m'agrada molt la gastronomia, com sóc un foodie, i el bullim me'l vaig perdre. El Juli sabia perfectament qui era. Era un tio molt divertit, que queia molt bé tothom, que desconcertava tothom, que tenia la sala, ho dominava, era com un ballarí de sala, realment. Però els vídeos que trobes és com Dalí quan venia de la premsa, no? Que es feia el personatge, jo crec, una mica. Llavors faltava la informació més interna, no era a porta tancada.
3: Tothom a treballar!
4: Era un home que parlava molt en frases fetes.
5: Pots dir mal, que no surti l'animal.
3: Ando!
0: I Franco Colapinto va visitar ahir La Revuelta.
1: El pilot va explicar per què no podia contestar les preguntes clàssiques del Broncano.
6: Dime relaciones sexuales el último mes y ya te vas.
7: No, yo no... Estuve con muchas carreras.
6: Pero sabes que cuenta también, o sea, son follar un punto...
7: No, pero los boludo de los deportistas, la testosterona dice la alta, no puedes acabar.
6: El petting 0,6.
7: El que me maneja la parte deportiva, no... Dice que está prohibido en fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar, porque baja la testosterona.
6: Pero ni la paja,
7: ni menos.
6: Pero ni la paja para animarte.
7: Ah, hay que cuidarse.
6: Pero hombre, la paja de pole position. ¿Y esa?
8: La paja en boxes.
6: La paja en boxes.
0: Está claro que yo no podría ser piloto. La testosterona la tindria fatal, ja t'ho dic ara. Vinga, va, 11 minuts, arribem a 6:15 del matí. Obrim la revista del cor dels matiners. L'actriu Victoria Luengo, protagonista del Ser Querido, reflexiona sobre l'envelliment de les dones a la petita i la gran pantalla.
1: Sí, ho ha fet el programa de Catalunya Ràdio Les Dones i els Dies, però n'ha passat a presentar la seva última pel·lícula dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Ella mateixa explica que té contradiccions, però que ha après, diu, estimar les arrugues i el pas del temps.
9: Jo tinc contradiccions i tinc inseguretat com a dona. Jo veig el Ser Querido i hi ha planos que faig, ai, Dios mío. Crec que ens han venut a les dones que l'envelliment és una amenaça en comptes d'una cosa bona, perquè estem fent anys, perquè això vol dir que ric molt, perquè això vol dir que penso, vol dir que m'enfado, vol dir que tinc ràbia, que de veritat hi ha algú bonic i en el món que vivim ara i arriscat també en dir, pues jo sóc això i sóc perfecta com sóc, perquè estic evolucionant i perquè tinc 36 anys, ja no en tinc 25 i és molt difícil no caure en el judici cap a tu mateixa de dir ai, no em veig bé.
0: I hi ha una parella que sembla que no perd la seva intensitat a l'hora d'estimar-se públicament, perquè Penélope Cruz ha dedicat unes paraules d'amor o sorpresa a Javier Bardem.
1: Sí, en una entrevista amb l'agència EFE al Festival de Venècia, Penélope Cruz ha assegurat que cada dia li segueix sorprenent el talent increïble del seu marit, que segons ella és d'una força de la natura. Diu que quan el veu continua sentint el mateix que el primer dia. Per la seva banda, Bardem ha parlat així d'ella en una entrevista també en el marc del Festival de Cinema de Venècia.
10: Ella té una cosa que és muy generosa, con una luz, con compartir, que es una forma natural de vida de ella. Y entonces se produce una conjunción muy hermosa, que es muy íntimo y también muy compartido.
0: Marta, t'he vist aixecar les celles. Escolta,
8: molt,
0: una mica,
8: molt,
0: una mica ràbia. Ah,
8: no.
0: Pensava que ho deies que et feia una mica de ràbia.
8: No, és enveja pura i dura. O sigui, són fantàstics.
0: Home, però...
8: Com a parella m'encanten.
0: Que estàs malament, tu?
8: No, jo estic de... No. Ai, no, he de dir una paraulota. No, jo estic molt bé, però... És molt bonic sentir que la gent encara es diu aquestes coses.
0: Sí, perquè com estan les coses amb aquest individualisme col·lectiu, que algun dia haurem de parlar d'aquest individualisme col·lectiu a l'hora de trobar parella, també t'ho dic.
8: No es pot naixer,
0: hem de fer un programa especial.
8: Per Nadal.
0: Sí, no sé, els matiners i els dies. Quins sons deixa la ràdio? On Serra?
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial des del Caixa Research Institute de Barcelona. La Gisela, una pacient amb encefalitis, i el neuròleg Josep Dalmau ens van explicar què és aquesta malaltia.
12: Tot va començar amb uns deliris molt grans. Jo al·lucinava, veia coses que no existien i tenia uns símptomes físics de que no podia caminar, no podia parlar.
13: Aquesta malaltia, l'encefalitis per anticossos contra el receptor NMDA, és la més enganyosa des del punt de vista de psiquiatria, perquè els malalts presenten així. Amb altres, quasi ben mai es presenten un trastorn psiquiàtric. Quan vas a l'hospital i, esclar, és un gent jove, a vegades penses, bueno, això serà un efecte de drogues, serà el que sigui, vull dir, o serà una infecció del cervell, que a vegades també es presenta igual. I generalment el corregut és la trajectòria sol ser la mateixa, no? Inicialment complicació amb el diagnòstic inicial, a vegades els malalts van a casa perquè estan una mica nerviosos, encara no han avançat molt, però després de rebot tornen ràpidament perquè estan molt pitjors, i en certa manera hi ha aquesta interacció entre especialitats.
11: A la tarda, el nou presentador de Joc de Cartes, Arnau París, va revelar que a vegades li veurem un caràcter diferent.
14: El Marc té la seva forma de conduir, jo tinc la meva.
15: Clar, és a dir, aquí les personalitats, vaja, crec, som diferents.
14: I aquí és on...
15: Tu faràs de tu o
14: sí,
15: forçaràs una mica a ser més malparit o més...
14: No, jo al final sóc com sóc. Sí que veurem un altre registre, perquè al final fins ara hem vist un Arnau que surt al Cuines i en 7 minuts fa una recepta i jijaja.
15: I pim-pam, i tot és molt
14: alegre
15: i molt simpàtic. I aquí no ho serà tant, no?
14: No sempre, clar, ens hem trobat amb coses que no te les pots prendre, conya.
11: I més enllà d'aquesta casa, hi es va viure tensió al programa En Boca de Todos, de Nacho Abad a 4. El portaveu de Podem, Pablo Fernández, va marxar després que una col·laboradora insultés les seves companyes de partit, Irene Montero i Ione Belarra.
16: Els matiners.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí. Ha arribat aquell moment en què els oients es connecten amb els astres. Nosaltres des de l'estudi ens agafem les mans i resem perquè avui ens esperi un dia enèrgicament parlant positiu. Ens ho explica com cada matí, en aquest cas avui, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia, matiners. Ja som a dimecres i avui Neptú i Plutó ens conviden a fer una cosa que no sempre és fàcil: deixar enrere allò que ja no ens serveix. A vegades no cal tenir-ho tot clar ni saber exactament quin serà el següent pas. Només adonar-nos que una etapa, una idea o una manera de fer ja ens ha quedat petita. Així que avui confia una mica més en la intuïció i una mica menys en voler controlar-ho tot. Bon dimecres!
0: Doncs ja ho sabeu, a confiar una miqueta més en la intuïció, que hi ha molta gent que a vegades ho vol saber tot i després t'escapa les coses de les mans.
8: Hem passat alguna cosa?
0: No,
8: què vol dir això?
0: Estic molt connectat últimament amb els astres, jo.
8: Ui, ja anirem a fer el cafè, que ahir no el vam fer, sí. I potser hem de parlar.
0: Sí, pujo jo cap a dalt.

0: David Copperfield. Ah, esperem que no desaparegui, perquè avui li toca...
1: Molt bé, aquest acollidet aquí al mig,
0: Lara. Una picada d'ullet.
1: I tant,
0: perquè avui li toca celebrar que arriba als 70, us he de dir, que pensar que està mort.
1: No m'ho facis dubtar, ara m'ho fas dubtar.
0: Jo he pensat que era mort.
1: Demà no.
0: Però aquí sempre sé que en fa 70.
1: A veure, un moment.
0: I anem a buscar-ho.
1: No, un moment.
2: Jo sempre que fem els aniversaris...
1: No m'hi veig de prop. Un moment, que no m'hi veig de prop. A veure, no em facis dubtar. No, Copperfield és viu, no?
0: Que sí, que deig ser jo.
1: Que sí, que és... Sí, sí, és viu, és viu.
0: És viu i avui en fa 70.
1: Has matat a Copperfield en directe.
0: Sí, ja em sap greu, eh? Però jo jurava que aquest home era mort.
1: Sí, és viu, uf. Que dic ara, o el mates tu o el mato jo. Algú més?
0: En fi, sí, qui també és viva és Samantha Villar. No sabem si estarà 21 dies de celebració, però el que tenim clar és que avui en fa 51.
1: Alerta, 4 minuts. Arribem a 4:45 del matí. Com cada dia a aquesta hora hi ha un personatge conegut que ens proposa una cançó per despertar-nos. Doncs avui, agafeu-vos.
3: Bon dia, matiners. Com esteu? Soran Josep Pedrerol.
4: Josep Pedrerol, periodista esportiu i presentador de televisió. Sempre recordarem la seva frase, becarios no.
3: Mira, saps què et dic? Jo poso l'arrebato. A mi l'arrebato em dona la vida cada matí. Si estic allò una mica baix, arrebato. Si estic animat, arrebato. Va, tinc altres cançons també i altres grups, eh? Però l'arrebato m'anima. Situacions d'aquesta una mica baix, una mica pluf, m'agrada. Gente luminosa, eh? Ens hem d'envoltar de gent que valgui la pena. Com d'aquests ens fotin drames cada dia. Val? Evitem la toxicitat i celebrem el bon rotllo, val? Pues això, gente luminosa, l'arrebato, matiners, adéu-siau.
5: Els matiners.

0: Barana. Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Repassem els titulars d'aquest matí. El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura.
1: La Generalitat ha descentralitzat per primer cop aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia fet a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya, Maria Guardiola, del PP.
0: Un altre dels temes del dia és que el Tribunal Suprem ignora la sentència de la Justícia Europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
1: El jutge Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional avali amnistiar la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
0: Encara en crònica judicial, avui l'Audiència de Barcelona jutja la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma.
1: També jutja tres comandaments de la Policia Nacional per aquells fets. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun i la Fiscalia en demana l'absolució. Al judici hi assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
0: El govern espanyol dona el tret de sortir de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport.
1: Per l'executiu demostra que hi ha voluntat de complir els acords i resta importància el desacord amb els socis parlamentaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
3: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
1: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi hi sortirà guanyant. En tot cas, diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
0: Aquesta tarda, portem dies avisant, s'esperen pluges i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat.
1: Sí, es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin a les zones litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
4: En aquell episodi últim doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
1: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura.
0: Descobreixen a Terol les primeres restes d'un diplodocus trobades fora de l'Amèrica del Nord.
1: Són 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. Sergio Sánchez és paleontòleg i investigador del jaciment del Castellà on s'ha fet la trobada.
5: Aquest exemplar tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
0: I acabem amb la Ludwig Van.

0: la cançó que ens podríem posar els matiners quan sortim de casa. Tot i que jo penso que més que desolació, quan surts al carrer i no hi ha ningú, és un regal sí, que tenim cada dia. Què ha passat amb la Ludwig van?
1: Doncs que la cançó Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra que organitzen Catalunya Ràdio i Cat i la revista Enderroc. Es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, en què també es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada.
0: Que vagi molt bé el dimecres, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara. 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, molt bon dia també.
3: Molt bon dia.
0: Avui amb Ceuta, en bona part de les portades.
2: Sí, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. Ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla.
4: A Madrid, El Mundo explica que el rei visitarà Ceuta abans del 12 d'octubre i El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de foto diu tot. Últimes nits a El Trampolín, platja de la vergonya.
2: També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. Ho veiem en diversos diaris. I Llarena, que rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC, explica el periódico.
4: I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%, al màxim des de fa vora 4 anys. Un diari que també ha entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
0: Avui articles sobre temes variats a les portades dels diaris, com l'educació, l'emancipació dels joves, SEAT o els nacionalismes del Regne Unit.
4: La Vanguardia dedica l'editorial a l'anunci d'Illa d'impulsar un pacte per l'educació a Catalunya. Creu que és urgent i necessari, però adverteix que hi ha risc que aquest debat de país es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre encara més temps.
2: Pel que fa al pla per tenir climatitzats els centres educatius públics en 5 anys, ja el diari de Godó diu que ha d'accelerar els terminis d'execució.
4: A l'Ara, el filòsof Josep Ramoneda exposa que amb l'obertura del debat educatiu, el president Illa ha decidit trencar la monotonia conscient que potser l'estava atrapant.
2: Ramoneda es pregunta la mobilització per l'educació que proposa el president. Pot ser suficient per rellençar el govern que ha fet del perfil baix la seva manera d'estar al món?
4: El Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que Espanya ja està en els 30,2 anys, mentre que en altres països de la Unió Europea, com Finlàndia o Dinamarca, se situen als 22.
2: El diari denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
4: El periòdico, coincidint amb l'entrevista que publiquen el conseller delegat de SEAT, Marcus Haupt, la directora, Gemma Martínez, es posiciona contra la possible entrada de l'Estat en l'accionariat de SEAT que defensen els sindicats.
2: Martínez troba que les administracions han de seguir de prop al futur de SEAT, però sense convertir-se en accionistes.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Qui ha hagut de fer marxa enrere?
5: Doncs a punt, la televisió valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid,
0: sí.
5: Sopa de Letres.
0: Un dia, no només, ha durat, em
5: un
0: sembla.
5: Un dia, sí, sí, arran del fracàs de la seva estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà, tots els concursants madrilenys, tot intacte.
0: Que bé, que bé. Sí, Madrid-València.
5: Sí, va tenir 9.000 espectadors. Una llau de crítiques i la direcció l'ha tret i argumenta un error de programació. Això és allò que ara hi ha fet una sèrie.
0: Però, a veure, però digueu una altra cosa, no digueu un error de programació, perquè a més tracteu a la gent de tonta.
5: Correcte.
0: És un error, no passa res, som humans, però en tot cas, l'excusa també per llogar-hi catires. Qui ha guanyat el campionat del món de paella?
5: Doncs mira, un restaurant mexicà, Burguetos, de Pizaco, ha guanyat el primer premi del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, que és el concurs més antic de tots els que es fan d'aquest estil. Els fogons i el xef José Carlos Ruiz Zamora i el seu ajudant Lionel Caldelas s'han endut un premi de 2.500 euros i un pergamí commemoratiu, recull el periòdico.
0: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
5: Doncs salvar les glaceres.
0: Ah, mira.
5: Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovelles suïsses. Han cobert la glacera Sant Fleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comparar què passava. I han vist que són molt més eficients per aturar el degel que no pas el convencional que feia servir fins ara. L'experiment forma part del projecte Keep It Wool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Però que en vols mal, Solanes?
5: Cap ni on.
0: Que en vols mal?
5: Cap ni on.
0: La gent ara ho entendrà perquè...
5: És una cosa a quatre mans amb el Solet, m'ho he dit.
0: Ah, amb el Solet, el Solet també està implicat,
5: sí,
0: en això.
5: Doncs que ja que... el podríem anar sentint i...
0: En aquest programa anem, anem cap amunt, eh?
5: Vam trobar l'excusa ideal.
0: Per què estic dient tot això i ens dels matiners? Doncs perquè avui, 16 de setembre, comença oficialment el compte enrere per... és que la Marta Viana riu perquè ella és molt de Nadal.
3: No. Jo estic al teu equip.
0: A veure, Solana, sorprèn-me.
3: És que falten 100 dies clavats.
0: Oh!
3: Quina excusa podem trobar? I... Escolta, l'hem trobat.
0: El... La de Bisbal també està molt bé,
3: el burrito.
0: El burrito sabanero.
3: Ai,
0: no, sabanero.
3: Sí, sí. Jo te la posaré, no patis.
0: Sí, tant i tant. I escolta'm, a Vigo què?
3: Sí, mira, porten ja setmanes col·locant-me els milions de llums de LED i a Nova York també hem posat a la venda ja les entrades per la pista de gel. Clar, de Rockefeller, sí. Center, perquè si tens o hi ha algú que tingui l'ocasió d'anar-hi, obren portes el 10 d'octubre.
0: Doncs vinga, felicitats a tots els que us agrada el Nadal, perquè només us queden 100 dies per gaudir d'aquestes festes tan entranyables. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres també, recordo, en emissió conjunta Pericat. Som els matiners de Catalunya Ràdio i és moment de repassar, com sempre a aquestes hores amb la Marta Viana, alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
3: Doncs mira, avui ho fem a Vic perquè arrenca el Mercat de Música Viva.

0: una cosa, a veure, un moment. El Lluqui, Valverde, alerta que farà mal, el Lluqui, perquè no, no. M'encanta.
1: Fotrà un disc que...
0: Molt bé, ja, molt bé.
1: Farà por. Hi haurà una setantena d'actuacions fins diumenge, entre ells, doncs, evidentment, el Lluqui Valverde, que també va mostrar aquí una cançó aquesta setmana, on presentarà el disc sencer, just al Mercat de Música Viva de Vic. També hi passarà, per exemple, Soc un Bohemio, Momi Maiga, Nacho Vegas o Quimi Portet.
0: Més coses per avui mateix, també.
1: Sí, avui ja podeu visitar Dalí Boulevard Cibernètic, que és la nova exposició de Casa Ametlla al Passeig de Gràcia. Allà podreu veure el vestit d'astronauta daurat, les joies que dissenyava Dalí o el vestit d'alta costura que van fer al costat de Christian Dior. Això, nosaltres hi vam entrar el dilluns en primícia i el que ens explicava al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Sellas, el director artístic del projecte i el galerista d'art Artur Ramon, era això.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
1: Seguim ara parlant de teatre, perquè avui comença el cicle a la Sala Beckett dedicat a Oriol Genís, que és un dels actors més veterans en actiu i més importants del nostre país. Ho fa amb l'obra Una nit amb Andrés Villarrosa, a Marc Rossic. I avui també haurem d'estar molt i molt atents, a 2:15 del matí sabrem quina és la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars. Entre les tres candidates hi ha La bola negra de los Cabis, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Los domingos, que és la pel·lícula de Lauda Ruiz de Azuam.
0: A veure, arriba el moment de la Dada Maria. Avui Àngel Llàcer també participa a la Dada Maria.
1: Ah, molt bé.
0: Crec que ens està escoltant a través de l'aplicació, per tant, deixeu-me uns segons per preguntar-te, Àngel, si et truco en directe amb mans lliures i participes amb nosaltres. Perquè he dit, queda't aquí la Dada Maria, que l'Àngel, que és un home intuïtiu, per tant, espereu-se un moment, que ara això va una miqueta de delay, ara m'escoltarà d'aquí uns 20 segonets i em dirà, sí, truca'm o no truca'm. I ens esperarem a fer-ho. Lara Garcia, bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: A veure, espera, que m'està escrivint l'Àngel. Cuidado. Espera't, ara està escoltant que comencem la Dada Maria, per tant ara sentirà també que li proposo trucar-lo amb mans lliures. Està escrivint, esperem-nos un momentet. Pots, alerta. Anem a trucar en Jallà Ser en directe.
4: Som-hi.
0: Un momentet. Tinc el seu telèfon, sí. A veure, trucant en Jallà Ser. A veure, en directe,
5: Ah, m'estàs trucant.
0: Home, clar que t'estic trucant, perquè vull que participis a la Dada Maria.
5: Que no sé qui és la Dada Maria.
0: La Dada Maria és una dada que ens proporciona sempre la Maria Fernández Noguera, que la tenim aquí.
4: Bon dia, Àngel.
0: Sí.
5: Ah, ens hem de... aquí. Jo pensava que era com una dada que venia com de...
0: No. No. És una dada que ara ens explicarà la Maria. Primer ens planteja el tema, després sí. Ens fa una pregunta i qui més s'aproximi a la dada correcta la guanya.
5: Però la Maria és com divina, no?
4: No, la Maria és una persona
0: normal. Estic rodejat de dones divines, jo, al programa. Dones d'empenta d'una data estupenda.
5: Perfecte.
0: Vinga. Si són verges, no fan pinta de ser verge, que és cap de les tres.
5: Val.
0: Tot el contrari.
5: Val.
0: Preparat?
5: Sí.
0: Sents bé la Maria? Maria, xerra?
5: La sento lluny.
4: Hola, què tal?
0: Va, és igual, ara te l'aproparé perquè ho sentis bé.
5: Val.
0: Vinga, va, Maria, anem-hi.
4: Vinga, aquest 2026 les escoles de la Bressola, em sents bé, Àngel?
5: Sí, perfectament.
4: Molt bé, sabeu que les escoles de la Bressola són aquestes escoles que fan immersió lingüística en català a la Catalunya del Nord? Doncs aquest any fan 50 anys i avui es fa l'acte d'aniversari al Palau Reial de Perpinyà. Per això, avui us pregunto... Quants alumnes hi ha actualment matriculats a les escoles de la Bressola?
0: Buah, a veure, Àngel...
5: 47.
0: Àngel diu 47. Qui més?
6: 103.
0: 103, la Marta Viana.
6: 200.
0: La Lara diu 200 i jo dic 90. Àngel Llàcer, 47. Marta Viana, 103. Lara Garcia, 200. Servidora de vostès, 90. També m'agradaria saber si els oients estan participant i també són assertius, com cada matí us proposem participar-hi. Maria, ha arribat el moment. Qui guanya la Dada Maria d'avui?
4: Lara Garcia.
0: Lara! Lara García ha dit 200.
1: Jo no sabia ni que existien aquestes escoles.
0: Veus, Àngel, 200.
5: Ja, veus, és que ell és més optimista que jo sóc més pessimista.
0: Sí, perquè tu has dit 47, has dit 47. Explica'm això, Maria.
4: Aviam, us heu quedat molt curts, eh? Podríem haver-lo declarat desert avui, eh?
0: També.
1: Clar, cert, sempre que guanyo jo, seria declarat desert.
0: Ja està, ja hi som, ja hi som. A veure, explica'm.
4: Són 1.104,
0: ui,
4: exactament, els que aquest curs s'han matriculat a les escoles de la Bressola de la Catalunya del Nord.
0: 1.104 persones, Déu-n'hi-do. Sí.
1: Sí, no sé si hauríem de comptar la Lara, que l'ha dit 100. 200,
4: Cal dir que la majoria de les famílies que s'inscriuen, els seus, o sigui, no parlen català a casa. És a dir, ells aposten perquè els seus fills
0: facin
4: aquesta educació lingüística en català, però com sabeu, a la Catalunya del Nord, malauradament, ja no es parla massa català al carrer, i la majoria de les famílies aposten per això, però no parlen a casa.
0: Veus? Doncs ja sabem una cosa més. Llàcer, et deixo, estimat, un petonet.
5: Va, m'agrada molt escoltar-vos, eh?
0: Veus? Fes-ho més sovint.
5: Val, perfecte.
0: Adéu, estimat. Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Vinga, doncs ja està, hi hem participat, cadascú al seu lloc, i nosaltres que seguim. I com sempre al programa és moment de moure el dial. Josep Maria Bax feia un programa cada setmana en aquesta casa que es deia Bufet Lliure amb Paca Fossalba. Reculem fins l'any 1991.
7: Bufet Lliure.
8: Avui amb Josep Maria Bax i Paca Fossalba.
9: Molt bona nit, salutacions molt cordials, ben cordials a les digues de l'hora que li ja sé que
8: mig quart de 12.
9: Perfecte, mig quart de 12.
8: Bona nit a tothom.
9: Bona nit, de part de la Paca Fossalba, aquí present.
8: En Josep Maria Bax.
9: De cos present, vull dir, és tot, no li fa... Jo ni mirarà
8: no, no falta res, no, gràcies a Déu.
9: Falta, bé, amb les cames posades, les sabates, les sandàlies...
8: Tot, com cal, sabateta.
9: No, sabata, vostè sembla molt elegant, vostè.
8: No, ara perquè quan vingui a bon temps també em posaré bambes, però en casa fresca.
9: Ja. Doncs, i d'un servidor, i aquí del control, de tots plegats, benvinguts,
8: l'Oriol,
9: esclar. I anem a explicar històries, com cada dimarts tenim un bufet lliure especial, els convidem a passar i tastar una miqueta. Tastar, tampoc s'empatxin ara.
0: Com sempre, un plaer recordar la veu, la presència, la professionalitat d'un home que ens ha deixat grans moments radiofònics i televisius com és Josep Maria Bax. Maiol Roger, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Un menú per avui, Maiol.
10: Doncs mira, parlarem de l'augment de preus amb Santiago Niño Becerra, sobretot de si algun dia pararà aquest augment constant de preus que estem vivint en els últims anys, després de les dades de l'IPC d'ahir. Després tindrem l'expresident José Montilla, que ens ajudi a dibuixar també el moment polític que vivim amb la crisi a Madrid i la situació a Catalunya dos anys de legislatura. I després us explicaré una història del Bernat de les Muntanyes. És una història bastant una verita increïble, bastant no sóc l'adjectiu, però ostres, que fa de molt bon escoltar d'una persona que ara mateix viu a la muntanya, que està rehabilitant una masia abandonada, que
0: vols
10: que
0: parcel·les,
10: però que a part té un passat que val la pena escoltar. I després estrenem secció avui de benestar animal amb Evelyn Segura, la biòloga i divulgadora científica. Mm-hmm. Molt interessant també de sentir-la. I a partir de les 11 no estrenem secció, perquè ja és un dels clàssics del programa, la de televisió, amb la Mariola Cubells i el Darío Corres. Avui amb Javier Coronas de convidat.
0: Per tant, un programa més que rodó. Gràcies,
10: home,
0: Maiol.
10: Com sempre.
0: Fins ara.
10: 93-207-474,
0: el telèfon per participar als matiners. Com sempre, volem saber què feu desperts a aquestes hores.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
0: Per què?
12: Tres bessones? Bessones són dues!
10: Ah.
12: Tres són trigèmines!
13: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
12: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
13: Sí, és veritat això?
0: És veritat, té raó.
12: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
11: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: 10 minuts, les 6 del matí, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio i evidentment a aquestes hores toca saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
15: Bon dia, bona hora, molt bé, i vosaltres?
0: De moment viu, veig que estàs viu i que el mur no t'ha caigut a sobre.
15: No ha caigut a sobre, és una mica més alt avui el mur, eh? Encara no l'he acabat del tot, però és una mica més alt.
0: Sí que l'aixeques ràpid, sí que tens unes mans formoses per ser paleta.
15: No les tinc, però vaig fent.
0: Home, vas fent.
15: Pensa que és un mur de pedra seca, eh? Vull dir que no és amb ciment, és un murallo de pedra a sobre, i vaig fent.
0: Jo he de dir que aquest mur em fa por, ho he de confessar, Eloi. Jo no ho veig clar, això, però bé. Perquè li vas fotent allà així, com et va donar la gana, pedra a pedra, i arribarà un moment que allò cedirà.
15: Bueno, hi ha un petit criteri, eh? És la manera com es posen les pedres, hi ha un petit criteri, vull dir, no és com em dona la gana. És veritat que no tinc experiència, però ho vaig fent. I és veritat que si aquest mur cau, tampoc caurà sobre ningú, perquè hi ha la muntanya sota.
0: Val.
15: No has de patir excessivament.
0: Molt bé. Que algun dia, saps, a aquestes hores del matí l'Eloi no contesta. Jo ja em preocupo. Ja he anat a veure les cabres i el murre ha caigut a sobre.
15: Espero que no.
0: No, esperem-ho.
15: Que no li cabri ni a mi ni a cap cabra a sobre.
0: No, esperem. Que aquest mur, per favor, no ens porti problemes. Aquest seria el titular del matí.
15: Mira, escolta'm, avui el posarem a prova, perquè les pluges que es preveu... La pluja que es preveu...
0: Sí, ben lligat, això. Veure. Ho portem alertant des de fa dies, aquesta setmana, i concretament avui hi ha un canvi de temps i sobretot un canvi de temperatura, Eloi.
15: Sí. Mira, avui de moment encara... És curiós perquè tindrem una sensació d'un matí encara semblant al d'aquests últims dies, amb sol, calor, però durant el dia la temperatura anirà baixant i, a més, a partir del migdia tenim un canvi radical pel que fa a les tempestes, que començaran a aparèixer en molts llocs de Catalunya, sobretot Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona i també el nord del Camp de Tarragona. És en tota aquesta àrea on podem tenir aiguats, autèntics aiguats, pluges de més de 40 litres en mitja hora, en alguns llocs del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona podrien acumular-se gairebé 100 litres per metre quadrat, serien aiguats puntuals. Per tant, compte en totes aquestes zones, perquè aquesta tarda podem tenir sarau meteorològic amb algunes calamarsades. A més, durant el matí haurà fet sol i això és energia també que fa créixer amb més violència les tempestes. Hi haurà tramuntana, vent de mestral als dos extrems de Catalunya. I demà al matí, aquesta matinada i demà a primera hora, encara podien quedar algunes tempestes a prop de la costa. Així que, vaja.
0: Pendents d'aquest canvi de temps, al llarg del dia també des de la Pública i Nacional us anirem informant. Que vagi molt bé, Eloi, una abraçada.
15: Igualment, que vagi bé. Fins ara.
0: Adéu, bon dia. 93207474, alerta, perquè avui em diuen que farem un viatge. A veure on.
16: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 74

0: encara tinc dubtes de qui fa aquest riure en aquest separador que ens ha muntat Marc Peirón.
1: Una gavina.
0: I que encara no m'ha quedat
1: una gavina, ja t'ho dic.
0: Vinga, va, fent camí cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Toca saber els oients que estan desperts aquest matí, que ens han trucat al 93207474. Lara.
1: Avui ens truca en Jaume Poc.
0: Jaume, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: A veure una cosa, jo tinc apuntat aquí que vius a Sud-àfrica.
2: Correcte, estic lluny de casa.
0: Deixa'm ambientar una miqueta aquesta trucada, per favor. Home, a veure una cosa, explica'm això, Jaume, quan fa que aneu amb la família a viure a Sud-àfrica i per què?
2: Bueno, mira, fa 3 anys que estem aquí, pràcticament a Sud-àfrica.
0: Sí.
2: Vam venir aquí perquè hi havia una escola que ens agradava molt pels nens, que aprenguessin anglès. I nosaltres, Time and Mochi Family, que és un projecte de viatges, que ajudem a famílies a organitzar els seus viatges i també doncs, ens venia molt bé conèixer aquesta part del món, no?
0: Escolta'm, i què tal la vida per Sud-àfrica?
2: Doncs molt bé. Nosaltres vivim prop de Cape Town i clar, és una part de Sud-àfrica que és molt més semblant a Europa que a Àfrica. I és completament diferent de lo que la gent es pensa una mica que és Sud-àfrica.
0: Clar, home, m'ho suposo. No sé si a Sud-àfrica teniu un horari tan matiner com el nostre, Jaume, que us lleveu tant d'hora.
2: Sí, sí, aquí ens llevem d'hora. A mi particularment, a més m'agrada llevar-me abans que a tota la família i tinc aquests moments de tranquil·litat. Però sí, aquí anem una miqueta més amb un horari més nord-europeu, diguéssim.
0: Val.
1: I és molt diferent a nivell cultural Sud-àfrica de Catalunya?
0: Home, t'ho diràs, Lara.
1: Però què és el que més ha sobtat, saps? Vull dir...
2: Bueno, sí, sí que és un xoc, és un canvi important. Però bueno, nosaltres la veritat és que vam venir aquí, també és una miqueta a salto de mata, vam venir aquí sense haver vingut abans. O sigui, no sabíem el que ens trobaríem i ens va sorprendre positivament l'estil de vida que es porta aquí. Ens va agradar també pues, bueno, conèixer una part diferent. Però és el que et dic, que és molt més similar a Europa del que ens pensem. Mm. Almenys aquesta part amb la que nosaltres vivim. Després, quan et poses a viatjar per altres parts de Sud-àfrica, és completament diferent.
0: Jaume, en aquests 3 anys que esteu vivint a Sud-àfrica, què és el que més t'ha cridat l'atenció? De dir, hòstia, veure alguna cosa, alguna tradició, alguna forma de ser, de fer, que diguis, no té res a veure amb la nostra, això.
2: Bueno, aquí és veritat que Sud-àfrica ve d'uns anys molt moguts i aquí pues, conjugeixen la cultura africans, on estem nosaltres sobretot, i bueno, la veritat és que és un xoc cultural, i aquí ja et dic, hi ha molta diversitat cultural, i bueno, és una cosa a la que t'has d'anar adaptant i has d'anar escoltant les dues parts, no?
0: Clar.
2: Però bueno, i a més també aquí el que ens agrada molt d'estar a Sud-àfrica és que tenim moltes coses molt a prop que normalment tenim molt lluny, no? Nosaltres ens encanta els safaris, per exemple,
0: home,
2: i aquí tenim moltes opcions. I a nivell de paisatge és molt, un país molt, molt divers.
1: Jaume, i què feu per sentir-vos a prop de casa?
2: Bueno, doncs una de les coses, per exemple, jo escoltant Matines pels Matins.
0: Home, no m'ho diguis, que et despertes amb nosaltres, això sí que em fa il·lusió.
2: Clar, clar, clar, clar.
0: Entenc que escolteu molta ràdio, no sé si també veieu molta tele en català, Jaume.
2: Sí, sí, també. Al principi, quan vam venir, només fèiem en anglès, perquè volíem que els nens aprenguessin anglès.
0: Sí.
2: Però ara, precisament, el que necessitem és el contrari, que no aprenguin el català.
0: Clar, home, això ha de ser important, també.
2: Sí, sí, correcte, correcte. Un cop assolit el primer objectiu que teníem, pues ara pues la idea també és poder bueno, que aprenguin, que llegeixin en català i mantenir. No perdre el català, perquè al final quan estàs és petit i estàs tant de temps fora de casa,
0: evident,
2: pues ho has de conservar.
1: Jaume, escolta, i quina és la següent parada? No sé si teniu pensat anar a un altre país o quedar-vos a Sud-àfrica.
2: Pues de moment no tenim plan. O sigui, nosaltres anem una miqueta...
0: Que bé.
2: Any a any anem revisant. Ara mateix estem molt, molt a gust aquí, els nens estan molt contents a l'escola. De moment ens quedem aquí, però no descartem res i potser també ens agradaria o tornar o anar a un altre país diferent.
0: Carai. Fa una enveja a mi la gent que va construint la vida a mesura que van passant els anys sense un lloc fixe i que...
1: Lliures.
0: Sí, que diuen, Jaume, escolta'm, doncs ens quedarem aquí, si no, marxarem a un altre lloc. Això és una meravella, perquè conèixer món al cap i a la fi ens acaba culturitzant a tots. Doncs escolta'm, Jaume, t'enviem una abraçada a uns milers de quilòmetres de distància des de la Ràdio Pública i Nacional. T'agraïm que hagis passat pels matiners i nosaltres que et seguirem acompanyant cada dia de dilluns a divendres de 5 a 6 del matí.
2: Un plaer.
0: Una abraçada, Jaume, que vagi bé.
2: Una abraçada, adéu, molt forta.
0: Adéu.

0: món de la música segurament farà soroll aquest any al so de Cat Sai amb Animal. I a aquestes hores del matí saludo ja Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs mira, celebrant el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó.
0: Veus, és important, cuidar-nos.
1: És una bona excusa per protegir l'atmosfera, no? També és el nostre futur, l'atmosfera.
0: I tant. Avui he tingut un oient de luxe, Àngel Llàcer, escoltant el programa a aquestes
1: què
0: hores del matí.
1: Què dius ara? Sí. Ah, sí, m'ho ha dit. Sí.
0: Tota l'estona.
1: Sí.
0: Engega l'actualitat al matí de Catalunya Ràdio. Avui, entre d'altres, amb Santiago Niño Becerra i l'expresident José Montilla, Ricard.
1: A partir de 9:15, el president Montilla serà amb nosaltres per parlar dels reptes del futur en un dia en què la inflació està disparada, ho hem conegut fa poques hores, un 4% més a Catalunya. Per tant, preocupació també pel...
2: Laia Micó, benvinguda.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Què, les vacances bé?
3: Ai, a qui no li van bé les vacances, Anna?
2: Ja ho vam dir, que tu eres la més llesta de la colla.
3: Jo, i moltes gràcies, perquè heu fet rabiar tant dient això a la Gisela...
2: Pobre!
3: ...que... Estic tan contenta, Anna. Mira, tot el que no aconsegueixo jo ho heu aconseguit vosaltres.
2: Doncs precisament la Gisela ja m'ha dit que estàs al tanto de tot, que sí. Ja ets una ramblera experta, amb les ràdios que han d'entrar apuntades a l'agenda de continuïtat, el telèfon a punt per anar-los avisant de les connexions, ara entres, ara surts, i aquest document de majarades morgades per anar buscant entrevistes.
3: Exacte.
2: I t'ha explicat també que tenim una sintonia fantàstica?
3: Home, per favor, m'ho ha explicat i l'he escoltat.
2: Doncs vinga, Ivan, quan vulguis.
4: Estàs escoltant l'Angle 54 a Ràdio.

0: Aquesta fantàstica cançó del Quimi, La Rambla, la nostra sintonia, fa referència a la Rambla de Barcelona. Però nosaltres avui tenim tots els detalls d'una altra de les Rambles més conegudes del país, la Rambla d'Ègara de Terrassa. Sergi Estapé, benvingut al Rambla 54.
1: Hola, Anna, moltes gràcies. Doncs sí, com deies, aquí a Terrassa, com a moltes altres poblacions catalanes, també tenim una Rambla molt emblemàtica i que té tota una història darrere.
0: Sí, sí, des de fora de Terrassa n'hem sentit a parlar, però tu avui ens portes la seva història, oi?
1: Sí, per això tenim el Domènec Ferran, que és un historiador agarenc, que d'aquestes coses en sap molt. No sé si vols saber quins són els orígens de la Rambla d'Ègara.
0: I tant.
1: Ell ens els explica.
2: Les rambles acostumen a ser rieres o torrents que tenen avingudes regulars o avingudes esporàdiques en funció doncs, de la pluviometria. I en aquest cas, la nostra Rambla doncs, ve de la Riera del Palau. La Riera del Palau, que era un torrent, una riera, que agafa el seu nom precisament per la proximitat del Castell Palau de Terrassa a partir del segle, finals del segle XII, principis del segle XIII, doncs tenia el recorregut de nord a sud de la nostra ciutat i va ser durant molts anys doncs, el que va frenar el creixement urbanístic de la ciutat cap al sector oest. Hi havien uns ponts de fusta que a l'any, al segle XIX, es van substituir per ponts de construcció, diguem-ne, d'obra, i que posteriorment, l'any 1878, ja en Miquel Coret va planificar la cobertura de la Rambla per poder créixer cap a la banda oest de la ciutat. En aquest cas, el primer barri que es va construir tenia el nom de barri de la Riera del Palau, malgrat tots el coneixem com el barri de Can Aurell. I és aquí, en aquest moment, en què es fa aquesta primera planificació, i després a partir de l'any 1892 es comença ja a estructurar la canalització per part de l'arquitecte municipal Ubaldo Iranzo, en què podríem parlar del canvi entre la Riera del Palau i la Rambla a finals del segle XIX.
1: Doncs aquestes van ser les primeres empremtes de la Rambla d'Ègara.
0: I quan podem considerar que aquest espai es va convertir en Rambla com a tal?
1: Doncs ara el Domènec ens en fa 5 cèntims.
2: De fet, podem considerar que va començar a ser Rambla quan l'any 1926 es va soterrar el col·lector. A partir d'aquell any i fins a principis dels anys 30 doncs es va fer la urbanització amb el passeig central, amb les dues fileres de plàtans, d'arbres, i els dos carrils de circulació de pujada i de baixada que van funcionar amb més o menys alguns canvis fins a l'any 2007.
0: Sergi, també hem de parlar d'un esdeveniment que va marcar i molt la Rambla d'Ègara.
1: Doncs efectivament, les tristament cèlebres riuades de principis dels anys 60, que encara aquí es recorden pel mal que van fer.
2: És important destacar, però, que amb la riuada de l'any 1962 va quedar molt malmesa. En aquest cas, doncs, es van arrencar arbres i va haver molta incidència en el paviment, en les voreres, i es va tenir de fer una remodelació molt similar a l'anterior, però l'any 1962, per Terrassa i també per la Rambla, va marcar un abans i un després.
0: I, Sergi, hi ha algun altre fet que també encara es recordi?
1: Doncs sí, hi va haver un monument no gaire estimat per la ciutadania, perquè era imposat pels que dissortadament manaven llavors, i també la Rambla va estar a punt de desaparèixer. El Domènec ens ho explica.
2: L'any 1964 es van celebrar a Terrassa els actes de celebració de los 25 años de paz del franquisme, del règim franquista, del règim autoritari franquista. Entre altres coses, es va aixecar un monument al final de la Rambla, a tocar de la carretera de Martorell. De fet, era un monument una mica estrany, era una mena de cosa allà alta de formigó, amb unes lletres. Fins i tot aquestes lletres que eren numeració romana, 26 de gener de 1939, van portar la confusió i durant molts anys popularment es va creure que aquest monument estava dedicat a les víctimes de les riuades del 62. Aquest monument fou retirat l'any 1977 quan es va planificar un pas estret i deprimit de l'entrada a l'autopista, quan es va fer l'ampliació de l'autopista fins a Terrassa, que realment aquest pas hagués eliminat la Rambleta, però per sort, amb moviments veïnals i altres circumstàncies, van provocar que no s'arribés a construir mai aquest pas deprimit que hagués destruït la Rambleta i la fesomia sud d'entrada de la ciutat.
1: Per acabar, estaria bé saber de quan és la configuració actual d'aquesta Rambla.
2: Pel que fa a la configuració actual, ens anem d'anar a l'any 2007, en què es varen aprovar uns plans de millora de la Rambla, sobretot pel que fa a la qualitat de l'aire, el soroll, i això va ser el punt de partença per proposar d'eliminar el trànsit rodat de la via. L'any 2008 es varen aprofitar també les obres de perllongament de la línia dels ferrocarrils de la Generalitat per tallar el tràfic, que ja pràcticament seria un tall definitiu. Al llarg de 3 anys es van estar d'obres i l'any 2011 es va inaugurar la Rambla actual, amb prioritat total pels vianants, voreres amples, espai central bastant similar a l'anterior, de fet, l'espai central, eliminant també el que són els rodavoreres, i amb dos únics carrils de circulació en els dos sentits, reservats al transport públic, bicicletes i vehicles autoritzats. Una transformació total tampoc es pot dir que es va fer, però realment la fesomia actual de la Rambla doncs dona una imatge d'uniformitat en quant a voreres i espais de circulació de vehicles i de persones. En un principi es va criticar una mica que hi hagués aquesta pràcticament nul·la separació entre la circulació de persones i la circulació de vehicles per la seva perillositat en el moment doncs, de que se circula a peu per allà. Però bé, podem dir que realment doncs, era una actuació necessària i que ha servit doncs, perquè desapareguin doncs, els sorolls i sobretot la contaminació d'un espai tan cèntric de la ciutat.
0: Sergi, doncs moltíssimes gràcies per passejar-nos avui per la Rambla d'Ègara de Terrassa. Ara ja només ens falta que, com que és el primer dia que treus el cap per aquí, pel Rambla 54, doncs ens parlis de tu i de la ràdio, així molt breument. Què hem de saber de la Ràdio Municipal de Terrassa i del Sergi Estapé?
1: Doncs la Ràdio Municipal de Terrassa va néixer o va començar el febrer de 1998 amb una denominació i a partir del any 2000 doncs ja amb la denominació actual, doncs com totes les ràdios locals, doncs amb programació d'esports, de cultura, etc. I personalment doncs jo vaig començar fa molts anys, a meitats dels anys 90, fent esports, però afortunadament l'any 2016, per circumstàncies doncs diferents, vaig començar a fer de tot i ara actualment em considero una mica un tot terreny, no?, que puc fer de tot, i actualment també estic, a part de treballar a la ràdio, treballo al Diari de Terrassa.
0: Doncs un tot terreny que queda fitxat pel Rambla 54. Gràcies, Sergi, parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Rambla 54. Rambla 54 és qui sempre t'acompanya. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local. Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
4: Això és Rambla 54 a Canal 20 Olèrdola.
0: Al 54 de la nostra Rambla hi podria haver qualsevol cosa. Podries trobar-hi una fruiteria, una botiga de joguines, una ferreteria o una perruqueria canina. Imagina't aquest últim escenari, perquè avui volem parlar de les nostres mascotes i de com d'estupendes en surten amb un exclusiu tallat de pèls. Jo en tinc dos de gossos, l'Oliva i el Taco. L'Oliva, que és un Yorkshire Terrier d'orelles arriades, sempre la deixen amb un pèl més llarg i molt flongeta, com un núvol. Però l'esquilada del Taco, que és un petaner entranyable, és màgica. Li treu ben bé 5 anys del damunt, i en té 13. No sé si l'Elisabet Rovirosa fa aquesta mena de màgia, suposo que sí, però sí que sé que és una de les millors perruqueres canines del món. M'ho ha dit el Raimon de cara. Raimon, benvingut a la Rambla.
5: Gràcies, Anna. Així és, l'Elisabet Rovirosa té botiga al barri de la Girada, de Vilafranca del Penedès, i viu a Olèrdola. I el passat mes de gener va assolir el tercer lloc en la categoria d'Espanyols en el Campionat del Món de Perruqueria FCI celebrat a les Filipines. Formant part de la selecció de la Reial Societat Canina Espanyola, també obtenia el tercer lloc per equips en aquest Mundial.
0: Doncs de seguida en parlem, si vols, però abans, com que avui tu també t'estrenes al Rambla 54, ens fas 5 cèntims de Canal 20, Olèrdola i de tu mateix, si us plau?
5: Doncs mira, Anna, una pinzellada. No hem d'avorrir tampoc. Canal 20 és l'emissora municipal d'Olèrdola. Les seves primeres emissions es remunten al 13 d'abril de l'any 93, és a dir, si no em descompto, ja fa més de 33 anys. En seu municipi, Olèrdola, molt extens territorialment i amb nuclis dispersos, amb tres pobles històrics i dues urbanitzacions, durant aquests anys l'emissora ha mirat de complir la funció d'informar de l'actualitat del municipi i de contribuir a la seva cohesió i identitat compartida. Jo hi treballo des de fa ja una pila d'anys, 26, i sobre mi què us puc dir? Doncs que m'agrada llegir i el futbol.
0: Doncs algun dia d'aquests parlem de llibres, perquè jugar a futbol jo doncs no m'hi acabo de veure. De moment avui ens portes aquesta història que dèiem de l'Elisabet Rovirosa. Entenem que per ella està el podi de la perruqueria mundial. És un triomf que s'ha d'exhibir amb orgull, oi?
5: Doncs sí, per l'Elisabet haver assolit aquests grans resultats al Campionat del Món suposa, com diria el tòpic, tot un orgull i satisfacció màxima. Això sí, cal fer notar que dins dels grups de races Spaniel, l'Elisabet Rovirosa sempre competeix amb un cocker anglès, que li cedeix un criador de Girona. Però a les Filipines, en no haver cookers anglesos, no en va trobar, va haver de llogar un cocker americà i va competir amb un exemplar d'aquesta raça. La mateixa Elisabet Rovirosa, això sí, relativitza el triomf i ens diu que l'eufòria li va durar una setmana.
6: Però content dels resultats, però tampoc no m'hi capfico molt, amb això. Jo, el principal és el meu dia a dia i treballar i donar el meu servei de sempre. No és que el de les competicions és més aviat un hobby, m'ho passo molt bé, hem fet un grup molt bo i més que res anar a disfrutar i si es guanya, doncs millor, però no és algo que estic molt capficada amb les competicions. I clar, quan estàs allà tampoc no t'ho creus, però l'eufòria és com una setmana o així, tampoc no estem pensant en això, anem pensant en la pròxima i passant-nos-ho bé i ja està, i disfrutar el moment.
0: I una curiositat, perquè qui més qui menys associa el món de l'estètica, de la perruqueria i de l'estilisme a la creativitat, però en aquest cas, en els concursos internacionals de perruqueria canina, es premia més el seguiment de la norma.
5: Així és, Anna. És un dels fets que poden arribar a sorprendre. S'ha de seguir un estàndard de tall de pèl, una tècnica. Aquí no es premia l'exuberància creativa o les propostes trencadores, i qui més s'acosta a les normes és qui guanya.
6: Ha de tenir, el que et dic, molt de pèl perquè hi hagi un canvi. El cocker americà, per exemple, el faldó arriba fins al terra, les faldilles. Llavors, clar, és el que costa de trobar perquè gent particulars no és còmode tenir un gos així, perquè clar, s'han de rentar cada setmana, s'ha d'hidratar i és un cos que no, que la gent particular pues, vol que se li talli tot aquest cabell. El gos, quan et diuen, per exemple, normalment és al matí, a les 9, a les 8 i mitja són prejuicios que diuen que passa el jutge i mira el gos, te'l pentina, apunta el que hagi d'apuntar, i després en 2 hores tornen a passar, però el gos ja ha d'estar net i banyat abans i res, no sé, disfrutar-ho. Que amb aquestes categories i les races hi ha un llibre que et marca, hi ha un estàndard. T'has de saber l'estàndard d'aquell gos. S'ha de tallar com diu allà. No pots fer-ho el que tu vols. No, les regles són les regles. I el que més s'acosti a les regles és el que guanya.
0: Raimon, i a l'Elisabet, d'on li ve aquesta passió?
5: De ben petita tenia clar que volia dedicar-se a algun àmbit professional que tingués a veure amb els animals. L'Elisabet Rovirosa ara ja acumula una trajectòria com a perruquera canina de 21 anys. En fa 8 ara que té la perruqueria canina i no va ser fins l'any 2022 que no va començar a competir. Per dedicar-se a aquest ofici recomana paciència i no perdre la passió.
6: Parlo de mi. Jo vaig començar doncs, perquè m'agradaven els animals i volia treballar amb animals i amb gos, amb aquest. I és el que volia fer, i em vaig decantar per aquí. I has de tenir tant d'agradar molts als animals, paciència, i és passió més que res, és passió, perquè és una feina dura, és dura. Hi ha gent que els cuida molt i altra gent que, pues, no sé, pues, té molta feina o no pot, i és que s'ha de mantenir el gos, s'ha de pentinar quasi cada setmana, és que, i això, clar, com està muntada en aquest moment la vida, que no tenim temps de res, no es pot, és que, i llavors, pues, nusos i coses així. I, bueno, què te voy a contar?
7: L'Elisabet és un exponent que a Catalunya hi ha un nivell de perruqueria canina molt alt, i de què ho podem atribuir, això, Raimon?
5: La mateixa Elisabet ens indica que a l'Estat espanyol, especialment a Catalunya i en altres països mediterranis com Itàlia o França, és on el nivell és més elevat. La seva reputació de perruquera excepcional li ha comportat a l'Elisabet rebre clients d'arreu de Catalunya. Ella apunta que cada vegada hi ha més gossos a les famílies i que són tractats amb molta cura com si fossin fills.
6: Que és que ara, avui en dia, quasi tothom té gos. Hi ha gent que no té un, que té dos, i és que molta gent el trata com un fill. I és que estan a casa, estan tot el dia a casa, pugen al sofà. És diferent d'abans, que era un gos que era gos, que vivia fora, o gossos lligats. Llavors, clar, no hi havia com aquesta necessitat que el gos estigués tan net i amb bon olor, ben pentinat, perquè és que ara és que hi ha gent que els porta al coll tot el dia. Ni tant com abans ni tant com ara. El gos ha de ser gos i ha de caminar. Però és això, que ara els tenen més cuidats per això, perquè és un mes de la família i està a casa. És que nosaltres tenim com una rotació que tots els clients, la majoria, se'n van d'aquí amb cita. Si avui venen, amb cita pel mes que ve. I és una roda, ja queda tot ple.
7: Doncs estarem al cas de les properes cites internacionals de l'Elisabet en perruqueria canina. La propera és ben aviat, no?
5: Doncs sí, abans d'acabar l'any, el cap de setmana del 14 i 15 de novembre, a Anglaterra, on participarà en el Campionat d'Europa.
7: Doncs des del Rambla 54 li desitgem tota la sort del món. Raimon, i a tu, a reveure, seguim ramblejant.
5: A reveure, Anna.
8: Rambla 54 és... No sé el que és.
9: No, sí, el que has dit abans.
8: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
9: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
8: M'agrada la pausa, és com pausa poètica.
9: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
8: Ha quedat d'artista, aquesta.
9: Molt bona, eh?
8: Sí.
10: Abans de convertir-se en una de les grans veus de l'òpera catalana, Mirna Lacambra va començar el seu camí en el món de la música. La seva primera vocació no era precisament el cant, volia estudiar piano, però durant la seva formació van descobrir que darrere d'aquella jove hi havia una veu amb possibilitats.
11: Perquè el meu pare de seguida va dir que volia que estudiés piano, i vaig estudiar piano de Barcelona al conservatori, i ens va matricular de piano, i a més ell em va dir: saps què, nena, t'he matriculat de cant també, perquè veig que tens ben bona veu, i t'he matriculat de cant. I em va matricular de cant, i clar, doncs molt bé, cantarem.
10: A partir d'aquí el cant va començar a ocupar un lloc central en la seva vida, i en aquest camí hi va tenir un paper fonamental una de les seves grans mestres, Eugènia Kennedy. Kennedy va ser una figura decisiva en la seva formació vocal i també va ser la mestra d'una altra jove que amb els anys es convertiria en una de les sopranos més importants del segle XX. Estem parlant de Montserrat Caballé.
11: Vaig tenir una professora molt bona que havia vingut a cantar al Palau, i el director del conservatori li va proposar de ser mestra de cant, no? Perquè la que tenien estava plena de persones que volien estudiar cant, uh-huh. I no donaven l'abast. Per tant, vam tenir aquesta professora nova, la senyora Eugènia Kennedy, i amb ella, jo dic, amb ella vam aprendre la Montserrat i jo, perquè tota la Montserrat Cavaller i jo vam tenir, totes dues vam començar al mateix temps, i ens va ensenyar aquesta gran professora que vam tenir, ens va ensenyar tot el que era poder cantar. I a partir d'això vaig descobrir que cantar era meravellós.
10: Amb aquesta formació, la Cambra va començar una carrera que la portaria als escenaris i teatres d'arreu. Però si hi ha alguna cosa que defineix la Cambra és la seva relació amb la música i, sobretot, amb la seva mare. La Cambra guarda molts bons records de la seva mare, fins i tot quan l'escoltava cantar.
12: Tenia una veu preciosa, a més ella cantava molt bé, molt bonic. I potser m'ho devia passar, no? M'ho devia... Sí, la meva mare cantava a casa, no cantava als teatres ni res de res de res, sinó que ella... I a les excursions, que feien excursions llavors aquell temps, no? Els anys 30 i tot això, i abans de tot això, ells van, es van casar el 31, i d'això, i aleshores, doncs... bé, feien unes excursions a les ermites d'aquí, l'ermita d'allà, l'altra ermita de no sé on,
13: etcètera.
12: Jo que sé,
13: les Romeries.
12: Les Romeries. I ella cantava. I ella cantava sempre a les Romeries.
13: Home,
12: perquè tenia una veu preciosa, veu.
10: Però fins i tot el seu nom té una història al darrere, una petita anècdota que ens permet conèixer la Mirna més enllà de la soprano.
12: El meu pare va començar a mirar un mapa... I en el mapa va trobar un nom, que era aquest, Mirna, i que era, a més, el nom d'un riu, d'un riu de Iugoslàvia, i que vol dir persona tranquil·la.
10: Però ella mai s'ha limitat a pujar a un escenari i cantar. Amb els anys van assumint també un paper de promotora, pedagoga i impulsora cultural. A principis dels anys 80, Mirna La Cambra tenia una idea, portar l'òpera a Sabadell i fer-la créixer des de la mateixa ciutat. El 1982 naixien els Amics de l'Òpera de Sabadell, un projecte que començava amb pocs recursos, però amb una ambició enorme i que amb els anys acabaria convertint Sabadell en un dels principals punts de referència de la lírica a Catalunya. En aquell moment la Cambra ja tenia una trajectòria consolidada com a soprano, però va decidir posar bona part de la seva experiència al servei d'un projecte col·lectiu. La iniciativa va anar creixent i 5 anys després, el 1987, arribaria un altre dels grans projectes vinculats a la Cambra, l'Orquestra Simfònica del Vallès, una orquestra que naixia estretament vinculada a Sabadell i que acabaria convertint-se en una de les formacions simfòniques més importants del país. I és precisament aquesta capacitat d'impulsar projectes i de fer créixer el teixit cultural de la ciutat el que explica bona part del seu reconeixement. L'any 2019, Mirna La Cambra va ser l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Sabadell, d'ell, un reconeixement que simbolitzava també el vincle que havia construït amb la ciutat després de dècades de dedicació a la cultura. La Cambra va defensar el seu compromís amb Sabadell i amb el projecte operístic que havia ajudat a construir. Perquè Mirna La Cambra no només ha volgut portar grans produccions a Sabadell, una altra de les seves obsessions ha estat formar nous cantants i donar oportunitats als joves que volien dedicar-se professionalment a l'òpera. D'aquesta voluntat en va néixer l'Escola d'Òpera de Sabadell i també el concurs de cant Mirna La Cambra. L'objectiu era clar, detectar nous talents i donar-los una oportunitat per entrar en un món tan exigent com el de la lírica. I aquesta aposta per la formació explica també una part important del seu llegat, perquè la trajectòria de Mirna La Cambra no es pot mesurar només pels escenaris.

0: de tota aquesta trajectòria hi ha una dona que també ha hagut de fer front en moments especialment complicats per al món de la cultura. Un dels més difícils va arribar amb la pandèmia. En aquell moment, Mirna Lacambra era presidenta de la Fundació Òpera Catalunya i la cultura es va trobar davant d'un escenari completament nou. Teatres tancats, aforaments limitats i la incertesa de no saber quan el públic tornaria a les sales. La Fundació va intentar mantenir l'activitat i recuperar les funcions amb totes les mesures de seguretat, però hi havia un altre problema: aconseguir que el públic perdés la por i tornés als teatres.
1: També hi ha una certa por a la gent. La gent té por de sortir, té por de traslladar-se, té por de... Per exemple, doncs, hi ha persones que no han pogut venir des de Barcelona, que tenim molts personatges que venen des de Barcelona i no han pogut venir. No han fet els possibles per fer-ho, diguem, no? Per la por. La por, només la por.
0: La por del públic era en aquell moment un dels grans obstacles per recuperar la normalitat i darrere de cada funció hi havia també l'esforç de músics, cantants i equips que intentaven mantenir viva l'activitat operística. Però fins i tot en moments difícils la cambra ha defensat sempre la importància de la música. El 2024, coincidint amb el reconeixement com a primera Bàrbara de l'any de Sabadell, Mirna Lacambra passava pels micròfons del Cafè de la Ràdio i deixava una frase que resumeix perfectament aquesta manera d'entendre la seva vida.
2: Doncs per mi la música després de l'amor és el més important. Quan tenia 3 o 4 anys o 10 ni 12 no hi pensava, però sí que a mesura de que vas complint anys naturalment, doncs arribes a pensar tot això. El més important d'aquest món és l'impressió de l'amor, però no sol amor sexual, sinó l'amor en majúscules, l'amor per tothom i a més l'amor d'un estimat o d'una estimada, evidentment. I després de l'amor, el més important per mi és la música.
0: Una frase que ajuda a entendre per què, després de dècades de carrera, ha continuat vinculada a la música i a la cultura. Per a la cambra, l'òpera no ha estat només una professió, també ha estat una eina per transmetre, formar i crear comunitat. I potser aquí és on ens trobem una de les claus per entendre la seva figura. La soprano que va actuar als grans escenaris va acabar convertint-se també en una de les grans impulsores de la cultura de la seva ciutat. El reconeixement a la seva trajectòria ha arribat des de diferents àmbits, ha rebut diverses distincions i homenatges i ha estat també pregonera de la Festa Major de Sabadell. Però més enllà dels premis i reconeixements institucionals, hi ha una altra dada que explica la seva importància: la petjada dels projectes que va posar en marxa. Els Amics de l'Òpera, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Escola d'Òpera i, posteriorment, la Fundació Òpera Catalunya formen part d'un mateix ecosistema cultural que té el seu origen en bona part en aquella aposta que la cambra va fer als anys 80 i encara avui continua reivindicant que Sabadell tingui un espai propi per a l'òpera. Després de més de 4 dècades al capdavant del projecte operístic sabadellenc, Mirna Lacambra va deixar la direcció artística de la Fundació Òpera Catalunya. Però el projecte, que va començar el 1982, continua. I potser aquest és el millor indicador del seu llegat. No només haver cantat als grans escenaris, no només haver estat una soprano reconeguda arreu, sinó haver aconseguit que una ciutat com Sabadell fes seva l'òpera. Mirna Lacambra ha dedicat bona part de la seva vida a cantar, però sobretot ha dedicat bona part de la seva vida a aconseguir que els altres també poguessin escoltar, descobrir i viure la música. I més de 40 anys després d'aquella primera aposta, la seva veu encara ressona a Sabadell.

Hola, Anna, sóc en Jordi, de Ràdio 010. No sé si saps que aquí al Moianès tenim un forner que va deixar el celler de Can Roca per fer pa des d'un poble de 400 habitants. Es tracta d'en Roman, un jove xef que va fer un canvi de vida a la vegada que va donar relleu a un forn que tancava perquè la seva propietària havia topat amb una intolerància al gluten que li impedia continuar treballant. Ara, no només l'Estany continua tenint pa artesanal, sinó que tota la comarca en podem gaudir. Divendres he quedat amb ell perquè passi per la Rambla i ens expliqui tota la seva història.

0: història i els detalls dels seus pans i sobretot dels seus croissants, Anna, que sort que té el forn al costat del monestir de Santa Maria de l'Estany, perquè de lo bons que són és un pecat que t'has de confessar després de menjar-los.
1: Puc fer una altra mil gràcies?
2: Vinga, fes-ho.

0: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors pues, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors pues, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que al 2022...
1: Estàs escoltant l'Angla 54,
0: el grup
1: a Ràdio Calella.
0: Borges Blanques...
2: Recordeu la història de gegants de l'Eduard Ibars? És la d'una colla familiar, els gegants de l'Eduard, on hi ha el pare, la mare, l'Eduard, a qui escoltem, i la seva germana, l'Ares. En el seu cas, tenen dos gegants, el cavaller Narcís i l'Arna. L'Eduard li va explicar la seva història al Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa, amb tanta, tanta passió... que ens la van encomanar i hem decidit engegar una tournée per pobles i ciutats de Catalunya per descobrir els gegants que tenen, si en tenen, esclar. Avui fem dues parades geganteres. La primera, aix, quins nervis, a Calella. Sergi, ben tornat al Rambla 54.
3: Moltes gràcies, Anna.
2: Abans de res, deixa'm confessar que jo el tema dels gegants no el domino gaire. Potser hauria de dir que gens, tot i que de petita la meva filla també hi tenia una certa fascinació. Recordo haver-li llegit força diverses vegades el primer volum de 100 gegants de l'Heribert Massana. Però ara mateix em mates i no sé dir-te si els gegants de Calella hi eren o no. Qui són aquests gegants de Calella?
3: Doncs mira, els principals són en Quirze i la Minerva. Són els dos gegants que segurament tenim més presents quan pensem en els gegants de Calella. En Quirze fa gairebé 4 metres d'alçada i la Minerva una mica menys, uns 3 metres i 80. I encara que els que veiem avui són del 2002, la història d'aquesta parella comença molt abans.
2: Ah, o sigui que els que veiem ara no són els originals.
3: No, els primers Quirze i Minerva es van construir l'any 1935 i, de fet, van tenir una vida una mica complicada. El primer problema va arribar gairebé de seguida. Pesaven uns 120 quilos perquè estaven fets de guix. T'imagines portar un gegant de 120 quilos pels carrers, Anna?
2: Doncs, francament, no massa. I no m'imagino una sola persona carregant tant de pes. Jo amb el cistell del mercat dels dissabtes ja m'esgoto.
3: Doncs per això, aquell mateix any, els van tornar a fer. Aquesta vegada amb cartró pedra, perquè fossin més fàcils de portar. I després va arribar la Guerra Civil i es van donar per desapareguts. Es van tornar a construir l'any 1943, però amb els anys també se'n va perdre el rastre. Els que tenim ara són una còpia dels primers i es van estrenar l'any 2002.
2: I aquests noms, Quirze i Minerva, els han tingut sempre?
3: No, i aquesta és una curiositat que m'agrada molt. Els primers gegants de Calella no tenien nom. No va ser fins al 2002 quan es van fer els actuals, que es van batejar com a Quirze i Minerva. I els noms tenen a veure amb les dues festes majors de Calella, Sant Quirze i Santa Minerva.
2: I quan surten aquests gegants, sempre van acompanyats d'altres figures, no?
3: Sí, i n'hi ha una que és molt fàcil de reconèixer, en Mastega Mosques. És aquest personatge més petit, vestit de vermell i verd, amb cascabells i un espolsador a les mans. I també, de fet, té molta història perquè ja acompanyava els primers gegants l'any 1935. També va desaparèixer durant la Guerra Civil i el que tenim ara és una reconstrucció del 2002. I una cosa curiosa, sabem que l'antic Mastega Mosques movia els ulls. Ho han pogut saber gràcies a fotografies antigues i a la lletra del ballet dels gegants.
2: Per tant, no sempre han estat Quirze i Minerva els gegants que us representen, que representen a Calella.
3: Exacte, perquè durant molts anys els que van ocupar aquest lloc van ser en Bernat I i l'Elisenda. Es van estrenar l'any 1961 i representen un rei i una dama. I aquests tenen una curiositat. No són figures exclusives de Calella. Es van fabricar en sèrie als tallers Ingenio de Barcelona i hi ha gegants semblants en altres pobles de Catalunya. Tot i això, els Bernat i Elisenda són els que encara avui representen Calella quan van a trobades de gegants fora de la ciutat.
2: I em falta la llopa que prèviament m'has dit que ja no sembla un gegant.
3: mítica a la llopa, no, és diferent. És una figura que representa una història molt coneguda de Calella. Segons la llegenda, uns calellencs van veure uns animals que es pensaven que eren llops, van anar a buscar-los i en van matar un, però després va aparèixer la propietària dels animals i va explicar que en realitat eren els seus gossos llop. I d'aquí ve la famosa expressió Calella la llopa. La primera llopa es va fer l'any 1982 i l'actual és del 2007. I té una cosa molt curiosa. La porten dues persones, una davant i una darrere, per fer el moviment de les quatre potes.
2: Doncs queda demostrat que darrere dels gegants de Calella hi ha bastanta més història de la que semblava d'entrada.
3: Sí, i sobretot és curiós veure que no són només unes figures que surten per festa major. Tenen gairebé un segle d'història. Han desaparegut, s'han recuperat i fins i tot hi ha llegendes de Calella que han acabat convertides en figures.
2: Sergi, moltíssimes gràcies per portar fins al Rambla 54 aquest bocinet de Calella i fins molt aviat.
3: A vosaltres.
1: Això és l'Angle 54, a Domenys Ràdio.
2: T'he dit que hi havia connexions geganteres i he posat un número, he dit dues, oi? Doncs som-hi. De Calella anem fins a Sant Jaume dels Domenys. Aquesta és la màgia de la ràdio, que no ens cal rodalies i anem força més ràpid. Quan a la redacció algú parla de Domenys Ràdio, jo veig la cara de la Laia Batlle, una dona que sempre somriu i que canta molt bé. Laia, benvinguda al Rambla 54.
4: Moltíssimes gràcies, Anna, per això del que canta molt bé. Gràcies.
5: Oh, sí, jo encara recordo que fa 4 anys la Laia ens va salvar al final d'aquella adaptació del conte de Nadal. Te'n recordes, Anna?
2: Ostres, sí. Cap de nosaltres va ser capaç d'afinar aquella cançó de tancament. Sí. Quina era?
5: La Santa Nit. Jo encara tinc malsons amb algunes versions i no diré noms.
2: Segur que jo sóc a la llista d'aquests malsons.
5: No, no.
2: Però bé, avui no venim a parlar de música, sinó de gegants, però que Sant Jaume dels Domenys aquest estiu n'heu estrenat uns de nous, oi? O hauria de dir una versió 2.0?
4: Doncs mira, Anna, són una nova versió total que, com bé deies, doncs la família gegantera ens ha crescut aquest estiu, perquè el passat mes de maig la colla de Sant Jaume dels Domenys va presentar dos nous gegants al municipi. Són dues rèpliques del flamenc i la colometa, els gegants del Papagai dels anys 80, que el Papagai és una urbanització del municipi on fa més de 10 anys que un grup de veïns de Sant Jaume els van recuperar i que ara els tenim exposats al centre cívic just al pis de sota de l'emissora, que quan vosaltres vulgueu us convido a visitar.
2: Així doncs, ara tenim dos flamencs i dues colometes.
4: Correcte, la imatge dels nous flamenc i colometa és molt més humanitzada, envellida i, el més important, els gegants nous pesen 30 quilos menys del que pesen els vells. Una millora que des de la colla ens explicaven que els permetrà facilitar les tasques de carregar-los i fer-los ballar, ja que els gegants vells pesen al voltant d'uns 70 quilos.
2: No ha de ser fàcil fer ballar uns gegants amb aquest pes.
4: Jo no ho he provat mai i la veritat crec que tampoc ho faria, quin respecte. Però, sobretot, tinc una gran admiració pels que sí que els fan ballar. La presentació del passat 3 de maig va comptar amb l'assistència de veïns i veïnes del municipi encuriosits per veure la rèplica del flamenc i de la colometa. La festa va comptar amb un vermut, un dinar i seguit d'un vespreig a càrrec de la Sidral Brass Band.
2: Segur que l'arribada d'aquests nous gegants bé val aquesta festassa, no?
4: Sí, totalment. També es podia veure una exposició de fotos de la creació d'aquests gegants nous i altres entitats i balls folclòrics van voler acompanyar els gegants en aquesta presentació.
2: Però la vostra colla gegantera no només compta ara amb aquests quatre gegants.
4: No. Des d'un bon inici, la colla també compta amb alguns capgrossos i, aprofitant la presentació dels gegants, van voler-nos sorprendre i així ho van fer. Hem estrenat un nou capgross, que és l'Aurèlia dels Arcs, una figura que simbolitza una reina que vigilava que l'aigua de l'aqueducte que tenim al municipi arribés a totes les cases. Així doncs, la família gegantera va créixer en gegants i també en capgrossos.
2: Ja veig que a Sant Jaume dels Domenys teniu entitats que treballen intensament.
4: I tant que sí, Anna, i cal dir que la cercavila de les festes majors del municipi, que en tenim unes quantes, han estat ben lluïdes gràcies a les entitats com la colla de gegants i gralles. I afegir, per acabar, que l'objectiu de la colla en un futur immediat és fer ballar els quatre gegants alhora, que seria ben bonic, però clar, falten portadors i enguany no ha pogut ser.
2: Doncs esperem que ara que pesen menys la gent s'animi a formar part d'aquesta família gegantera per poder fer-los ballar a la festa major de l'any vinent a tots. Laia, gràcies per apropar-nos la realitat gegantera de Sant Jaume dels Domenys, i abans no marxis, com que aquesta ha estat la primera vegada que ramblegem juntes, què et sembla si li expliquem a l'oient una mica més de la vostra ràdio i de tu?
4: Doncs mira, et puc explicar que sóc la Laia Batlle Urgell, que sóc de Sant Jaume dels Domenys de tota la vida i que Domenys Ràdio va néixer l'any 2009 amb la vocació de ser la ràdio del poble feta per la gent del poble. Aquest és un lema, un eslògan, podríem dir, que ens ha acompanyat durant totes les temporades. Crec que amb tots aquests anys hem treballat per ser l'altaveu del que passa al municipi i també a la comarca, i que mica en mica aquesta emissora ha anat formant part de tots els domenyencs i domenyencs.
2: Segur que sí. Al capdavall, aquest és el sentit de la ràdio local, no? Que els veïns i veïnes del municipi en qüestió doncs se la facin seva. Però avui que parlàvem de cercaviles i festes majors, un ocellet m'ha dit que tu n'has recorregut bastantes aquest estiu.
4: Ah, exactament, estàs molt ben informada, Anna. Com a curiositat personal d'una servidora, us puc explicar que quan no em dedico al periodisme, quan no faig de periodista, em dedico a cantar en una orquestra de festa major, concretament és l'Orquestra Rosaleda. Per aquest motiu, també crec que sóc tan fan de l'estiu i de les festes grans dels municipis catalans, perquè en primera persona veig com la gent les viu intensament.
2: Doncs, Laia, ens posem a treballar perquè un dia vinguis i ens expliquis totes les coses al voltant d'aquesta orquestra Rosaleda. Va bé?
4: Doncs, va perfectíssim, quan vosaltres vulgueu.
2: Doncs, Ivan, ara s'entén allò de la Laia cantant el Santa Nit, eh? Per cert, no guardes les altres versions, oi? Ostres, quina por.
6: Hola, Jan.
7: Hola.
6: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
7: Esteu empostant.
6: No, esteu escoltant.
7: Vale, perdó.
6: Vinga.
7: Esteu escoltant Rambla 54.

0: 4. A Premià Media. You can find the
1: perfect plan. Tu la veies, aquesta sèrie, Ivan?
2: Doncs sí, sí, jo crec que és camp de boomers.
1: Sí, oi? Arnau, tu sí que no saps de què parlem.
3: Jo no en tinc ni idea, la veritat.
1: I això sí o què?

0: Això, Arnau, sabem què
1: és? Home, això és Kylie Minogue.
0: Doncs sàpigues, has de saber que la teva estimada Kylie Minogue es va fer famosa, no per aquesta cançó, sinó per aquesta sèrie australiana boomer de Neighbours, que tenia 200 milions d'episodis i que TV3 va estar emetent durant anys i panys després de dinar.
1: O sigui que l'hauré de veure, no, aquesta sèrie? Tu me la recomanes, Anna?
0: Jo no sé si recomanar-te-la, li recomanem, Ivan, o què? Potser són molts capítols, no?
2: Jo crec que han envellit malament.
0: Han envellit malament. Doncs no cal que la vegis, només cal que sàpigues que Kylie Minogue, abans de cantant, no? Sí. Ens va seduir des de la petita sí. pantalla durant molts anys a través de TV3.
2: I Jason Donovan i Guy Pearce.
0: L'Ivan era més friqui que jo.
1: Sí, sí, només, la seguíeu molt,
0: no més boomer, perquè som del mateix any, però... Sí. No. I tot això, avui... perquè a la Rambla ens volem aturar a parlar de Neighbours, no la sèrie, sinó la traducció al català, és a dir, veïns, de veïns i veïnes de tota la vida. Gemma Palet, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, gràcies, Anna. Efectivament, jo avui vinc a parlar d'aquesta gent que tenim vivint al costat i que cada cop coneixem menys. I m'estreno preguntant-te, Anna, tu coneixes els teus veïns i veïnes?
0: Doncs mira, t'he de dir que ara mateix sí i força, però això és des de que visc al barri, bueno, a la Vila de Gràcia, ara fa 5 anys. Abans a l'Eixample, després de més de 20 anys, tot just coneixia la gent de l'Escala, que érem 4 famílies literalment, i poc més.
3: Doncs abans això pràcticament ni es preguntava com et passa ara. Ets una excepció, els veïns es coneixien, entraven a casa dels altres, s'ajudaven, i per parlar-ne d'aquest tema he anat a buscar una veïna de tota la vida de Premià de Mar, que és la Pepita Pla, i escoltem com explicava fins a quin punt hi havia doncs tanta confiança entre els veïns i les veïnes.
0: Doncs és allò de tenim problemes tècnics, el Dalet ens està fent una mala passada, teníem aquesta veïna dient una frase molt gràfica, no recordo que tanquéssim la porta, això avui en dia seria gairebé impensable, la podem recuperar, Ivan? Sí? Vinga, som-hi.
4: I el veí i la veïna doncs eren com de família, no? Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc clar. No la teníem, eh? Les teníem així, però tampoc hi pensàvem amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i estàs veient coses, i abans tot això no hi era.
0: Doncs Gemma, també és molt interessant això que diu de la televisió. Abans, si volies companyia, doncs havies de buscar altres persones.
3: Exacte, totalment. I a més hi ha una altra cosa que ens explicava la Pepita, que de fet em va agradar molt. Quan arribaves a un carrer nou, eres tu qui anava a presentar-te als veïns. L'escoltem.
4: Sí, jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre, però esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa... Això és el primer que feies. Ara això no es fa. Clar. Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara.
0: Doncs aquesta última frase és molt bona, vivim bé, però potser ens hem tancat molt.
3: Sí, totalment, i fixa't que no idealitza el passat. No diu que abans tot fos millor, diu que ara tenim moltes més comoditats, però potser pel camí hem perdut aquesta necessitat dels altres.
0: I aquí segurament també hi tenen molt a veure, com amb l'educació, les pantalles i els mòbils.
3: Sí, doncs precisament, Anna, li vaig preguntar això i la Pepita no es talla gens.
4: Jo perquè no m'agrada tot això, vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no. Tinc el mòbil perquè em truquin i per poder trucar jo, però res més, no miro ni xafarderies ni res.
3: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
4: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus. Només estan pensant en allò i, esclar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens. I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet.
0: Contundent, eh? Uns esclaus.
3: Sí, però darrere d'això hi ha una reflexió interessant, perquè podem saber què està fent algú a l'altra punta del món i, en canvi, potser no sabem ni com es diu la persona que viu a la porta del costat de casa.
0: És ben bé així, és una mica contradictori. Estem més connectats que mai i alhora podem estar més desconnectats i més sols respecte a qui tenim físicament a prop.
3: Exacte, i per mi el moment més bonic de l'entrevista arriba quan li pregunto què recuperaria d'aquella vida de barri, perquè no parla només de saludar o deixar la porta oberta, parla d'una cosa que també hem anat perdent, que és escoltar la gent gran.
4: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres. I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets, jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara si ets una mica gran ja et miren així com vulguem dir... saps què vull dir? Com sí. Si, a vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
3: Sí.
4: Jo sóc gran i veig que jo a les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà embapicada.
0: Aquesta reflexió és tan necessària i tan bonica.
3: Totalment, a mi és el que més em va agradar, perquè al final la Pepita ens està dient que abans el coneixement també passava de persona a persona. Escoltaves aquella iaia del carrer perquè havia viscut més que tu i perquè tenia moltes coses per explicar-te.
0: I ara no, ara qualsevol dubte, doncs agafem i el consultem al mòbil.
3: Exactament, i potser la reflexió no és que haguem de tornar a viure com abans. De fet, la mateixa Pepita diu al final de l'entrevista que tampoc ens podem quedar estancats i que evolucionar és necessari, però potser podem evolucionar sense perdre-ho tot pel camí. Dir bon dia, saber qui viu al costat, preguntar a un veí si necessita alguna cosa o simplement parar-nos 5 minuts a escoltar aquella persona gran que té una història per explicar.
0: Doncs avui ja li posem deures a l'oient. Saludar un veí. Jo començo pels meus, l'Anna i el Víctor. Hola!
3: Com a mínim, i si et miren pensant què diu aquesta ara, no? Si ens coneixem de res, pensa en la Pepita Pla.
0: Ho faré, en aquesta veïna tan genial i aquestes reflexions, com dèiem, tan necessàries. I parlant de saludar-nos i de conèixer-nos, com que és el primer dia que ens parlem aquí al Rambla 54, què et sembla si li fas 5 cèntims a l'audiència de qui és Premià Mèdia i qui ets tu?
3: Doncs sí, Premià Mèdia és el mitjà de comunicació local de Premià de Mar. Al final és l'espai on expliquem què passa al poble, des de l'actualitat del dia a dia fins a cultura, esports o activitats, tant a la ràdio com al web i també a les xarxes socials, que ara doncs, són un mitjà molt important pel qual es difonen doncs, moltes notícies. I pel que fa a jo mateixa, sóc la Gemma Palet, sóc periodista, sóc del Maresme, fa cosa d'un any que estic treballant aquí a Premià de Mar i com a fet curiós us puc explicar que a part del periodisme, m'agrada molt l'astrologia.
0: Doncs ho apuntem. Bueno, de fet, ho apunta l'Arnau, com sempre, ja em mira esperant que li digui, Arnau, apunta. Doncs, Gemma, ja ho tindríem, ja ets veïna del Rambla. Parlem aviat, gràcies.
3: Gràcies.

0: Hola, rambleros i rambleres. Doncs una setmana més. Estic aquí amb vosaltres, el Miquel García, el vostre viticultor i persona de la terra ferma de confiança. No res, doncs aquesta setmana ha començat la lluna ascendent. Així que, mira, per tots aquests nens i nenes que han començat a estudiar fa poc, va bé per els aprenentatges. També va bé per la gent que vulgui començar a emprendre, així que, perquè és el moment que activeixi la part més mental del cos. I nosaltres al camp, doncs, acabem de fer analítiques de mostrejos de camp i analítiques per veure quan acabem de veremar, perquè ja estem a les acaballes de la verema. Aquí a la terra ferma també estan a les acaballes de la recol·lecció de la fruita, que d'alguna poma, algun préssec tardà i alguna pera tardana, però això ja està de capa caiguda, ja estem acabant. I res, esperant a veure com ens donen aquestes mostrelles per a veure si podem acabar i gaudir de la festa major d'Almenar, que és el poble més bonic o dels més bonics del Segrià, diria jo, que sóc d'Almenar, i preparar-nos per la festa major, que és quasi tan important com acabar verema. Així que una abraçada, rambleros i rambleres. A gaudir.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Prevenció de caigudes.
2: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
1: Salut activa.
3: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys. Molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: activitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de viure com un gat. T'imagines tenir una vida de gat? Jo tinc tres gates, la Grissi, la Negri i la Princess. Te les he dit per ordre de pes. Són les meves mestres a quatre potes, que amb les seves vides aparentment senzilles, són veritables filòsofs del benestar i la creativitat. I si et preguntes què podem aprendre dels gats, pren nota, perquè ara t'ho explico. Primera lliçó, disfrutar del moment present i ser feliç amb el que tenen. Tenen la capacitat de fer-ho tot tan intensament que si volen dormir, dormen profundament. Si volen prendre el sol, busquen ni que sigui un raig que entra per la finestra i s'estiren per gaudir-lo al màxim. Lliçó 2. Trobar alegria i possibilitats de passar-ho bé amb qualsevol cosa. Les ganes de jugar dels gats fan que vegin una simple caixa de cartró com un castell i una bola de paper com una presa valuosa. I és que la creativitat neix de veure el món a través d'ulls curiosos i juganers, recordant-nos que sovint les millors idees sorgeixen de jugar sense por, sense patrons. Ens anem a la lliçó 3, la paciència i l'enfocament. Si veuen una presa, poden passar hores i hores i hores contemplant, immòbils, esperant el moment perfecte per actuar. No perden el focus. Lliçó 4, tenir cura d'un mateix és prioritat. Els gats cada dia es prenen un temps per netejar-se, per fer estiraments, per assegurar-se que estan en la millor condició per gaudir de les seves aventures. Així ens ensenyen que cuidar de nosaltres mateixos és el primer pas per viure una vida plena i creativa. I lliçó 5, ser curiosos i exploradors. Tot i que poden ser uns mestres en l'art de la contemplació, mai no deixen passar l'oportunitat d'explorar. Sigui una engruna que han trobat a terra, la roba neta acabada de plegar o veure volar una mosca. D'això aprenem que hem de tenir sempre curiositat i estar oberts a nous aprenentatges i experiències. T'havies parat a pensar en aquestes lliçons de vida? Doncs ja ho veus, viure com un gat és l'art de viure bé, no creus?

El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'1,5 kg, el cervell consumeix aproximadament el 20%

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra, des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 16 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat. L'estadi londinenc de Wembley serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. I en cultura tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant un accident de fa uns minuts a la B20 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, que en sentit nord deixa els vehicles al voral i provoca això, doncs fins a 2,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs també tenim vies congestionades del vessant Llobregat en direcció a Barcelona, tant la A2 com la B23, amb congestió, doncs a hores ara des de Pallejà i Molins de Rei. També tenim retencions al vessant Besòs amb cues que arriben, en aquest cas des del Vallès, per la C58 a l'altura de Ripoll, però també a la B20 Santa Coloma de Gravenet i cada retruc, doncs també afectant a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també encara tenim retencions a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa, també un quilòmetre de lentitud a la C17 de Parets del Vallès i a la C59 per Caldes de Montbui. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Canvis de situació que sobretot anirem copsant al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. De moment, immediatament, més clarianes gran part d'aquest matí. De fet, amb sol a les comarques de Girona i del Pirineu, però ja es començarà a carregar avançat al matí entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota i sobretot al voltant del migdia, de cop i volta, tempestes fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Compte, perquè seran locals, però ja descarregarà molta aigua en aquesta zona. Al llarg de la tarda les tempestes s'aniran escampant per molts indrets, sobretot entre la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Aquest vespre i nit, compte amb temporals aiguats, més que probables inundacions entre el riu Gaià, aproximadament, i el riu Llobregat. Molta aigua en poca estona. Poca precipitació tindrem a Lleida i aquesta tarda amb menys calor. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla Dora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions més per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
4: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del Dora 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
5: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
4: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim Dora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
5: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el Dora 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
4: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Els comuns i la CUP són contraris a l'ampliació de l'aeroport del Prat i asseguren que és contradictori amb el discurs del president Salvador Illa de dilluns. Així ho han expressat la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, que ha volgut deixar clar que s'ha aprovat només amb el suport de la part socialista del govern espanyol i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. De la seva banda, Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes, segons ha explicat el diputat Salvador Vergés.
6: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
7: El que no ens sembla coherent és que si s'està parlant d'aturar el canvi climàtic es pugui donar suport a les propostes d'ampliacions d'aeroports o altres macroprojectes.
8: Com que ampliar físicament la tercera pista a l'aeroport del Prat és una operació a 10 anys vista, nosaltres el que proposem és que hi hagi un canvi d'operativa de les pistes actuals, que això és una operació a 3 anys vista, i si un cop fet això resultés que no és suficient per tenir un aeroport d'estat, per tenir la capacitat que nosaltres necessitem pel nostre aeroport, aleshores sí que segueixin aquests tràmits.
1: El govern celebra l'aprovació del Dora 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb Lamont Carvajal.
9: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paner, que ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
10: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren, i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
9: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: Els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Set i deu, avui arrenca el judici contra quatre agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre, i està previst que se celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els quatre acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i d'inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
11: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
1: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions dels bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. I el conductor d'un tractor ha mort aquest dimarts en sortir de la via al vehicle i volcar a la carretera TV-7333, al terme municipal de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Les causes del succés estan sota investigació. Amb aquesta víctima ja són 95 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un quart quart de vuit, Itàlia ha anunciat una nova pròrroga de 15 dies de la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i, per tant, seguiran els controls migratoris als ports i aeroports als viatgers procedents de territori espanyol. La mesura, introduïda l'1 d'agost passat per la crisi migratòria de Ceuta, expirava ahir, però el govern de Giorgia Meloni ha decidit finalment prorrogar per segona vegada la suspensió de la lliure circulació. En contrapartida, el govern central ha adoptat la mateixa mesura pels vols i vaixells procedents d'Itàlia, prorrogant també la suspensió de l'espai Schengen fins al 8 d'octubre. Una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen avui una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Ester Minguell.
12: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
13: Amb la problemàtica, sobretot de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments, que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
14: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb moltes altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs, és molt important.
12: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
1: A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
15: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
16: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és, nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
15: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
16: És un pla que està basat en drets fonamentals, en igualtat de gènere, amb respecte a la diversitat cultural.
15: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podrien superar el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i també en les activitats a l'exterior, especialment en zones inundables. Doncs precisament el Departament de Territori busca una solució definitiva als punts crítics del barranc de la Galera, al Montsià, en episodis de temporals. La Llera s'estreny abans de desembocar a l'Ebre i passa sota diverses infraestructures, entre elles la C-12. Des del Departament ja s'ha encarregat un estudi per definir actuacions definitives i evitar nous desperfectes en aquest entorn, mentre que s'ha actuat de manera provisional davant la possibilitat de fortes pluges i barrancades aquesta tardor. En la mateixa línia, l'Ajuntament d'Alcanar, també el Montsià, ha aprovat inicialment la modificació del Pla General a l'entorn del barranc del Llop, un pas previ a les actuacions per reduir el risc d'inundacions a la zona. El projecte inclou també l'adquisició i l'enderroc dels 10 habitatges de la zona, amb una subvenció de 2 milions d'euros de la Generalitat. Els bombers han estabilitzat aquesta passada nit l'incendi del Ferràs al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Us ho destacàvem en els titulars, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029 després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
17: L'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
1: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 9:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després del triomf del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
18: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
19: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
18: So they are doing really good. It's not an easy game.
19: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
18: Showing that we are the better team.
1: Un Barça que ha blindat Hamza Abdelkarim. El davanter egipci de només 18 anys ha renovat fins al juny del 2030 amb una clàusula de 150 milions. El jugador, fins ara amb poc protagonisme als partits, té clar l'objectiu: aprendre i adaptar-se a l'estil Barça per fer-se amb un lloc en els plans de Flick.
20: Em sento increïble, estic molt orgullós i tinc moltes ganes de continuar jugant en aquest club tan especial. És una cosa amb què sempre havia somiat i això em fa sentir orgullós. Tinc moltes ganes de continuar jugant. Crec que l'estil de joc d'aquí és molt únic, molt diferent del d'altres clubs. És un estil que es coneix des de fa molt de temps i al qual estic intentant adaptar-me i del qual intento aprendre molt.
1: L'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part en què va encaixar 2 gols. Va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un nou gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar-que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
21: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.

0: arribarem a 8:15 amb la cultura. Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestar o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui fins diumenge. Ens en dona tots els detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
1: Vic enllesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
2: És un artista que treballa amb un so, quasi diria analògic, que realment dona molt de pes a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
1: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
0: Aquest dimarts a Girona s'ha lliurat el 59è Premi Prudenci Bertrana. El guanyador ha estat el músic i escriptor Jordi Campó i Boada amb Fer cantar els arbres, una obra que s'endinsa en la bellesa i la imperfecció a partir de la fusta com a matèria viva, ja que narra la història d'una nissaga de lutiers tocada per un misteri durant generacions. El Bertrana és el degà dels Premis Literaris de Girona

2026 que concedeix el Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta. El guardó, dotat amb 30.000 euros, lloa la capacitat de l'obra per transitar des de la denúncia històrica fins a la delicadesa de l'espai domèstic, rescatant de l'oblit l'horror de la Guerra Civil. I la Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors, els portants dels gegants moros i dels negritos del col·lectiu gitano. Reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Abelló Tomàs, director gerent de TAC 12 a la Televisió Pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament. L'alcalde ha pronunciat el visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i en general que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'hi inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra. Des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni que se n'ha derivat hauria deixat incomodat.

0: conscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra quatre agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Español va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. Analitzarem tot seguit l'impacte d'aquesta designació per la ciutat de Barcelona en conversa amb el professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius de l'UNCET Business School, Xavier Riera. Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una setantena d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la B20 a Esplugues de Llobregat que en sentit nord deixa els vehicles al voral i 2 quilòmetres de retencions. I tenim també una avaria a l'AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès amb el vehicle al voral que deixa 1 quilòmetre de circulació intensa en tots dos sentits. D'altra banda, també hi ha les cues habituals a l'AP7 en direcció Tarragona entre Mollet i Barberà del Vallès, així com a la C17 a Parets. A la C50 a Caldes de Montbui hi ha 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. De moment, però, tindrem un matí amb força clarianes i sol a les comarques de Girona i del Pirineu. A mesura que avancin les hores, el cel quedarà més carregat entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota. Al migdia, compta amb tempestes localment fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la tarda, les tempestes s'escamparan per la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Al vespre, aiguats intensos entre les conques del Gaià i el Llobregat, amb molta aigua en poca estona i risc d'inundacions. A Lleida, poca precipitació i temperatures a la baixa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla Dora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
2: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del Dora 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
3: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
2: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim Dora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
3: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el Dora 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
2: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
0: Qui també ha reaccionat a aquesta inversió que haurà de possibilitar l'ampliació de l'aeroport és l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, que qualifica d'irresponsable que el govern continuï apostant per expandir la infraestructura.
4: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
0: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Mont Carvajal.
5: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
6: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
5: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
0: I no deixem els números perquè els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Us ho hem destacat també en els titulars. Avui arrenca el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre i està previst que es celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els 4 acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. I el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
7: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves a partir menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
0: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat fins a 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre del Col·legi Badalonès i entrenador de les categories inferiors del Joventut de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Dues adolescents l'han denunciat pels seus comentaris a través de les xarxes socials i les dues entitats han apartat l'home mentre duri la investigació. Mentrestant, un monitor d'equitació d'Arenys de Munt, al Maresme, acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a 9 menors entre el 2015 i el 2023, ha acceptat la pena de 29 anys i 5 mesos de presó. També s'ha acordat indemnitzar les víctimes per les seqüeles patides i els danys morals amb un total de 62.000 euros. Alhora, la resolució fixa una llibertat vigilada durant 9 anys, un cop hagi complert la condemna.
8: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podria superar, de fet, el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior, especialment en aquelles zones inundables. I els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Farràs al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que ha anunciat que afegirà 1,5 milió d'euros als 3 milions que ja destinava a gestió forestal per ampliar els treballs de prevenció. Ens ho amplia la Maite Polo.
9: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
10: no podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
9: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.

0: I quan són 7:45, us expliquem que el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per última vegada. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea, després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: Què representa realment aquesta tria per Barcelona i per Catalunya? No només en clau esportiva, sinó també en clau de projecció internacional, d'impacte econòmic i de cara al Mundial del 2030, no oblidem. Li preguntem a Xavier Riera, és professor d'organització d'esdeveniments esportius a l'EUNCET Business School. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com esteu?
0: Ho sentíem ara de la veu de Joan Laporta. La UEFA ha confirmat que el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029 imposant-se a Wembley. Què significa per Barcelona i per Catalunya que la final més important del futbol europeu torni aquí després de 30 anys?
2: Home, per començar significa posar Barcelona i Catalunya davant d'una audiència milionària. La Champions League, que és l'esdeveniment esportiu després de la final del Mundial, doncs probablement que més audiència té, uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans posa el nom de Barcelona recurrentment en el punt de mira d'un esdeveniment mundial a nivell esportiu del top 3 que hi ha al món.
0: Fins a quin punt aquesta remodelació del Camp Nou, aquesta nova infraestructura, ha estat clau per guanyar la final del 2029? Per què la UEFA s'hagi decantat, en definitiva, per la candidatura barcelonina?
2: La UEFA tenia moltes ganes que el Camp Nou estigués nou, però nou de debò, perquè el Camp Nou que coneixíem des de fa uns anys no era apte per acollir una final de la Champions. Ara ho estarà. Grans hospitalities, unes infraestructures espectaculars, tot a l'estadi cobert. La UEFA sap que amb un estadi de més de 100.000 espectadors, 105.000, són moltes més entrades que vendrà, és molt més hospitality, més entrades pels patrocinadors, el negoci és molt més gran, només Wembley se li pot acostar, però no hi ha un altre estadi igual a Europa. És el millor, l'Spotify Camp Nou serà el millor estadi pel millor espectacle que té la UEFA de sempre, perquè és el millor partit que tenen en tot l'any.
0: Una final de Champions pot generar més de 300 milions d'euros en impacte directe i indirecte. Què representa això per Barcelona i quins sectors creu vostè que en sortirien més beneficiats? O en sortiran, vaja, més beneficiats?
2: Bueno, parlar d'una xifra és complicat. És veritat que també el Camp Nou és molt gran i això farà que vingui molta gent de fora. També és veritat que la final és a les 6 de la tarda, molta gent segurament doncs no passarà dues nits, sinó que després del partit ja marxarà, però l'impacte és enorme. L'impacte directe, és a dir, en restauració, hotels, comerç, transport, oci, serà molt gran. No sé si tan gran, per exemple, a Londres va estimar uns 60 milions de lliures, Istanbul el 2023 buscava dades abans, parlava de 120. Hem de tenir en compte també que l'ens públic tindrà una despesa extra de seguretat, si s'ha d'allargar el metro, moltes coses que això també fan rebaixar la factura, però realment l'impacte directe serà de desenes de milions d'euros, això segur. I després per la imatge de Barcelona, el retorn a posteriori també serà gran, i no només a Barcelona sinó a tota l'àrea propera, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, etc.
0: I molt ràpidament, el Camp Nou també aspira a acollir la final del Mundial 2030, competint amb el Bernabéu i Casablanca. Això pot ser també una porta d'obertura, ja?
2: Absolutament, és un esdeveniment importantíssim i el Camp Nou es posarà a prova totalment per competir amb Madrid, també, bueno, diuen que també pot ser que sigui el Marroc, però sobretot el Santiago Bernabéu és el principal rival. Serà la prova definitiva. Jo crec que si surt això bé, el Camp Nou pot tenir molts números d'acollir la final del Mundial, perquè precisament també és el camp més gran i és on cabria més gent i on la FIFA podria lluir més.
0: Doncs Xavier Riera, t'agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que tingui un molt bon dia.
2: Gràcies a vosaltres, adeu, fins la propera.
0: Un Barça que té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 9:45 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada, amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
3: We want to win every game, so this is the focus, and we want.
4: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: So they are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
0: Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar dos gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, i torna a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
0: Avui comença Granollers el Mundial d'handbol en cadira de rodes. La selecció espanyola, amb dos jugadors catalans, s'estrena davant el combinat de Líbia en el primer partit de la fase de grups. Ens amplia la informació des de BOTV, l'Òscar de la Riba.
6: Una selecció espanyola que compta amb dos jugadors catalans convocats que militen al Palau Tordera, el central Òscar Pérez de Cànovas i Samalús i el lateral dret Rafa Benítez. El ballesà Òscar Pérez expressa la satisfacció de viure aquesta experiència i donar a conèixer aquest esport.
7: Catalunya és una de les potències de l'handbol convencional, doncs era bo que també algun jugador català pogués estar en aquesta selecció, i des que van començar el projecte d'aquí del Palau Tordera, doncs bueno, sempre m'han tingut en compte el tema de la selecció, portem ja 2 anys treballant a la selecció i és un orgull representar també Catalunya dintre de la selecció espanyola. Tant jo com Rafa estem molt contents de poder estar en aquesta selecció, en aquest campionat ja han fet un campionat d'Europa, ara el més top que queda és el Mundial.
6: La cita reuneix 12 seleccions de 5 continents i farà història al convertir-se en el primer mundial de la modalitat d'handbol a 4 que celebra Europa.
0: Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui fins diumenge. Ens en dona més detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
8: Vic enllesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
9: És un artista que treballa amb un so quasi diria analògic, que realment dona molt de pes a la, a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo etèri, però també concret, molt material.
8: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
0: La plaça del Castell de Torredembarra, el Tarragonès, tornarà a ser l'escenari de la primera jornada del concurs de castells el pròxim 27 de setembre. La primera jornada tornarà a concentrar 12 colles per determinar qui serà el primer líder de la classificació general abans de les jornades tarragonines. Entre les principals colles classificades hi ha els castellers d'Esparreguera, els de Sarrià i els de Badalona. Com a principal canvi, enguany s'actuarà en solitari a partir del 5 de set, un castell per sobre que ara fa 2 anys. La colla guanyadora de les dues darreres edicions, els locals Nois de la Torre, no hi actuaran perquè s'han classificat per anar a la Tàrraco Arena Plaça. Això permetrà que la colla tingui les mans lliures per estar més per l'organització de l'esdeveniment.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Sabies que plorar és una resposta biològica única amb funcions sorprenents? Les llàgrimes no només expressen emocions, sinó que compleixen rols fisiològics i socials fascinants. Hi ha tres tipus de llàgrimes: basals, que lubriquen els ulls, reflexes, que protegeixen irritants com la pols, i emocionals, que són exclusives dels humans. Aquestes darreres contenen hormones com la prolactina i encefalines, que actuen com analgèsics naturals, ajudant a alleujar l'estrès i el dolor. Curiosament, en un estudi del 1980 per William Frey, va trobar que les llàgrimes emocionals tenen més proteïnes que les reflexes, suggerint que eliminen toxines del cos durant moments de tensió. A més, plorar té un impacte social. Les llàgrimes visibles poden generar empatia i enfortir vincles, funcionant com una senyal no verbal de vulnerabilitat. En algunes cultures, s'ha observat que les dones ploren més que els homes, possiblement per influències hormonals i socials, tot i que això varia àmpliament. Fins i tot hi ha evidència que olorar llàgrimes emocionals de dones pot reduir els nivells de testosterona en homes, calmant comportaments agressius. Plorar, doncs, no és només un desfogament, sinó una complexa eina evolutiva que combina biologia, psicologia i comunicació, revelant la profunditat de la nostra naturalesa humana.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida buscarem la reacció a tot plegat de la directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alícia Casart. Abans, al punt de les 8, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dimecres, 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Español va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'UNCET Business School, Xavier Riera, analitza el Notícies en xarxa què suposa aquesta tria.
2: 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors. I després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
1: Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, per tant ens interessa saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i avui amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs avui destaquem les retencions habituals d'hora punta. Destaquem retencions als principals accessos a Barcelona, a l'autopista AP7 per Càmeres. Hi ha circulació molt lenta a la zona del Vallès entre Mollet i l'altura de Barberà del Vallès en sentit Tarragona, i també en sentit nord retencions entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. També a la C-17 hi ha aturades arran d'una incidència a la zona de Parets del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona. També a la C-58, aturades des de Montcada Reixac per accedir al nus de la Trinitat, i també retencions a la C-33 en el mateix tram des de Montcada i Reixac. Aturades també als accessos del Baix Llobregat, retencions des del Papiol fins a arribar a la Diagonal de Barcelona, retencions intermitents, i també a l'autovia 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, i també aturades més endavant a Cornellà de Llobregat. Les rondes també força plenes en aquests moments, sobretot retencions a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat, i també en sentit Llobregat a la ronda a dalt, aturades entre el nus de la Trinitat i l'altura de Sant Gervasi, també en sentit Llobregat. Aturades també a la pot anar a Santa Coloma de Gramenet i a la C-31 a la zona de Badalona. De moment això és el més destacat. Molta precaució.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Avui estem pendents, evidentment, de les tempestes, però durant el matí encara veurem el sol, oi?
4: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara estem parlant d'una situació delicada, perillosa pel que fa a les tempestes, amb vista aquest migdia i tarda, però potser dient aquestes paraules molta gent digui a hores d'ara doncs aquest senyor s'ha begut l'enteniment perquè fa un sol que es patega les pedres i de fet a hores d'ara el cel està completament destapat a la majoria de comarques del país. Podem dir que gran part d'aquest matí encara la calma serà absoluta, però ja cap allà a les 10 o 11 del matí es començarà a carregar de núvols per les comarques de Tarragona i del Pla de Lleida, de fet allà amb algunes primeres gotes, molt poca cosa, i també independentment al voltant del migdia, de cop i volta a les comarques metropolitanes, sobretot entre el Delta del Llobregat, el Barcelonès, el Baix Maresme i el Vallès Occidental, ja tindrem alguna tempesta o algun xàfec intens, ja diem, allà a les 12:01 del migdia. Aquesta tarda les tempestes fortes, les més destacables entre la Catalunya central i fins al Berguedà, Ripollès i Osona, per tant aquesta zona nord del país. Ja al vespre i nit molta precaució entre l'Alt Camp, també el Baix Penedès i el Baix Maresme. Sobretot on més aigua esperem, Helena, és a la vall del riu Foix. Aquí esperem inundacions bastant destacables. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs tanquem sumari i entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'AENA, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el Pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: Per a la pròpia pista en si, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
6: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
5: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros per al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Lamont Carvajal.
7: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Panec, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
8: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren, i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
7: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: Tornem ara a l'ampliació de l'aeroport perquè no estan del tot satisfets tampoc des de la Cambra de Comerç. Alerten que, malgrat la inversió, les obres de la pista i el terminal satèl·lit continuen sense calendari. En parlem amb Alícia Casar. Ella és directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Senyora Casar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Elena, gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem ara, el govern ha aprovat aquest pla d'inversions amb 1.760 milions per al Prat, però, dèiem, sense cap partida per a les obres d'ampliació de pista ni per a aquesta nova terminal satèl·lit. Heu declarat en diverses ocasions i ara en les darreres hores que el pla es queda curt. Per tant, entenc que esteu decebuts.
9: Sí, estem decebuts en el sentit que inicialment fa, bueno, escassament un any, quan se'ns va presentar el projecte de consens des de les administracions, doncs se'ns va mostrar un cronograma amb uns tempos que no es corresponen amb el que finalment s'ha assignat en inversions, no? Es comptava, se'ns va dir, amb portar efecte a totes aquestes tramitacions prèvies, especialment les mediambientals, a part de la redacció de la pròpia modificació del pla director, que és necessària per ampliar la pista també, no? Però preveien fer totes aquestes tramitacions i el compliment i l'okay de Brussel·les dins dels primers 3 anys, més o menys, i iniciar les obres pròpiament dites d'ampliació a 2030. I aquesta era la idea amb la que nosaltres hem anat seguint aquesta tramitació fins que finalment s'ha publicat aquest document final del DORA 3 i hem vist que, bueno, s'atorguen 5 anys tot el període del DORA 3 per fer aquesta feina a nivell de tramitació administrativa i mediambiental i no s'iniciarien obres fins després del DORA 3, és a dir, quan comenci la vigència del DORA 4, que significaria començar a 2032. Comença a 2032. És més retard afegit sobre el que ja portàvem pel fet de caure aquest projecte del DORA 2 actualment vigent.
1: Què creieu que ha passat perquè aquest calendari no quadri? Qui hauria canviat o què ha canviat les prioritats o els tempos?
9: Això nosaltres ho desconeixem. Aquesta seria una pregunta a fer a la pròpia ENA o al Ministeri.
1: D'acord, si les obres no comencen dins d'aquest pla director, l'ampliació de la pista i la terminal satèl·lit no seran una realitat, vostè ho deia, com a mínim fins passat el 2032, dèiem fins al 2035 fins i tot, això és un retard assumible o és un risc que Barcelona i Catalunya no es pot permetre?
9: És un risc que Barcelona i Catalunya no es poden permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant, com a mínim, molt com a mínim, de 5,3 milions de passatgers més que podrien, haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats, bàsicament europees, perquè no hi ha disponibilitat de ruta o no hi ha suficients freqüències de ruta directa des de Barcelona. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
1: La Cambra demaneu, o des de la Cambra demaneu que l'administració apliqui la màxima prioritat a les tramitacions del pla director i de les compensacions ambientals per poder, insistim, començar aquestes obres quan més aviat millor. Qui ha de moure fitxa ara? On situeu vosaltres la responsabilitat?
9: Bueno, la responsabilitat bàsicament és de qui ha de fer les gestions de les compensacions, els projectes, ha de ser conjuntament, de manera unitària, ben coordinada, entre Govern de la Generalitat i AENA Ministeri. Són les dues administracions les que han anat juntes fins al moment, les que han aconseguit arribar a aquest projecte de consens, això no hem d'oblidar. O sigui, estem fent una crítica de tempos, però en el context, com a mínim, de tenir un projecte de consens que finalment està tirant endavant. Però el que falla és no atorgar suficient celeritat, suficient priorització com a actuacions sumament estratègiques que són, i no s'han tractat, això ho vull recalcar, no estan incloses com a actuacions estratègiques dins d'aquest DORA 3. Aquí està el fallo.
1: I ara sí, acabo, i no sé si això seria la cara i la creu, això m'ho dirà vostè, aquest anunci també que ha fet, malgrat tot, el govern de la Generalitat, de construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Recordem que casa nostra té un dèficit en aquest sentit bastant important. No sé si això és també, si més no, per als comerciants, per a les empreses, per a l'economia del nostre país, una bona notícia.
9: És bona notícia en el sentit de que tenim un govern de la Generalitat que està intentant fer una aposta pel ferrocarril a Catalunya. Aquí també podem fer un matís molt necessari, no? Primer de tot, el ferrocarril i ferrocarril, transport de ferrocarril per ferrocarril de mercaderies és la gran assignatura pendent que tenim a Catalunya. No hem pogut disposar fins al moment d'una infraestructura apropiada per realment permetre que el camió pugi al tren. Actualment el camió puja al tren, el que ho fa a les terminals al sud de França. Per tant, aquest dèficit de terminals, el govern és ben conscient i per això ha fet aquesta proposta d'aquestes 4 terminals estratègiques. Dit això, alguna d'aquestes terminals, bueno, totes de fet, però alguna des de fa molt més temps que altres, són terminals llargament esperades i un cop més, igual que fem a l'aeroport, el que exigim és que se'ls atorguin la prioritat total i uns tempos amb la màxima celeritat possible. Aquí assenyalo en particular la del Penedès i també la de Vilamalla, sobretot són dues terminals amb molt retard. Número 1, la del Penedès.
1: Alícia Casar, gràcies i bon dia.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: Un quart de nou, avui comença el judici a 4 policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar a judici que arrenca aquest matí justament per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí davant de l'Audiència?
11: Sí, és l'únic cas, Helena, pel qual agents de la Policia Nacional s'asseguren a la banqueta dels acusats en relació amb els fets de l'1 d'octubre. I sí, després que l'Audiència de Barcelona hagi rebutjat aplicar l'amnistia als 4 agents afectats. Són un escopeter, 2 sotsinspectors i un inspector, pels quals Roger Espanyol demana fins a 13 anys de presó. Han passat ja 9 anys d'aquell matí de l'1 d'octubre del 2017, quan Roger Espanyol era una de les desenes de persones, de manifestants que es concentraven al voltant de l'Institut Ramon Llull de Barcelona, un dels molts centres educatius a Catalunya que van esdevenir col·legis electorals en aquell referèndum per la independència. Aquell matí de l'1 d'octubre, els agents de la Policia Nacional van entrar a l'Institut i van decomissar les urnes. Un cop van sortir del centre educatiu, es van topar amb el bloqueig i la concentració dels manifestants, així que el tribunal haurà determinar ara quin és el grau de responsabilitat de cadascú dels 4 agents en les lesions patides per Roger Espanyol, perquè va perdre la visió de l'ull dret com a conseqüència de l'impacte d'una pilota de goma. Aquest judici arrencarà a les 10 del matí, aproximadament, un judici que continuarà demà dijous, que es reprendrà els dies 30 de setembre i 1 d'octubre. Irídia, Òmnium Cultural, també la ANC fan d'acusació popular en un judici que també comptarà amb l'observació, diuen, d'una missió internacional conformada per 6 organitzacions, entre elles Amnistia Internacional, precisament d'aquí uns minuts. S'espera la compareixença d'un dels portaveus d'Amnistia Internacional minuts abans que arribi Roger Espanyol, Helena, en un judici, insistim, que començarà d'aquí un parell d'hores a partir de les 10 del matí.
1: Doncs us mantenim en aquest punt de notícia, Anna Ruiz, perquè ens vagis informant de tots els esdeveniments, de com evolucionen. Gràcies i fins d'aquí una estona. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. També us ho hem destacat en titulars: un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els bombers, que han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Ferràs, al Segrià, un incendi que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges també pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la propagació.

0: Acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, ha destacat al Notícies en Xarxa que la remodelació de l'estadi ha estat clau en la decisió, ja que l'ha convertit en el millor aparador per a la UEFA. També assenyala que la final de la Champions pot ser decisiva de cara a la candidatura per acollir la final del Mundial de 2030 i posa de relleu l'alt ressò de la cita que tindrà un públic de centenars de milions d'espectadors.
2: Uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors. I després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
0: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 10:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar 2 gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa, però amb un gol de Roberto Fernández, que va ser insuficient per tornar de Butarque amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic Manolo González fa autocrítica.
3: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
0: Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu. Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Special Olympics. Hi prendran part 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països que durant 4 dies competiran en 16 disciplines. Hi contribuiran més de 600 voluntaris. Més enllà de la competició, els Special Olympics són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats. Ho destaca el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
4: Perquè els Special Olympics són molt més que una competició esportiva. Ho hem de veure així, molt més que una competició esportiva. Són una eina de participació, una eina de convivència, de superació, també de competició. La competició sana és bona, sobretot és una eina d'inclusió. Són una oportunitat per posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i reivindicar també que res no ha d'aturar a una persona amb discapacitat a l'hora de seguir els seus objectius, d'aconseguir les seves fites.
0: Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir-les a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui i fins diumenge. Lucia del Greco serà l'encarregada de l'espectacle inaugural avui a les 7 de la tarda. La Crida de Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han

Al Camp de Tarragona per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament, l'alcalde ha pronunciat el visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de la Santa de Santa Tecla i la primera tronada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte, la tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
3: Hola, sóc el Cesc de l'escola Els Cosestans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema, la tardor, els arbres es muden, de roig i de groc, les fulles tremolen sota un sol de foc, el vent la fa caure, les du sota el pont, quan surti de casa, trespitja les fort, les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop, les flors espantades es tanquen.
2: Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, agafeu les maletes perquè ens anem a Marbella de vacances. Què us sembla la idea? Bé, us apunteu? Farruko, Juan Magán, Marbella Nights.

Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

0: Johnny's gone.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: FM.
1: Amb una veu preciosa i unes cançons molt maques, la veritat, amb unes lletres molt acurades, molt pensades. Nadie se muere de amor. És Marlena.

0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 16 de setembre tens les cuixes de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: La millor selecció musical del moment.

I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens de tot.

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: punt de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I aquí la tens, és la cançó i el tema que escoltes a la sintonia de la ràdio, una de les bones peces musicals ara mateix de Katy Perry. Watching Born és el treball de Katy Perry.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilafant? Estàs amb nosaltres? Doncs puja el volum, que això continua.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava en la jornada de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Roger Español, recordem, va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. I els bombers mantenen una dotzena de dotacions treballant per extingir els punts calents de l'incendi d'Alfarràs al Segrià, que es va donar per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Durant la nit, els efectius han pogut treballar amb normalitat i asseguren que ja no hi ha flama activa al perímetre. El foc, que va començar ahir a la tarda a prop del torrent Regueral de la Viuda, ha cremat unes 90 hectàrees, 48,6 de les quals de matoll. L'incendi també ha afectat zones d'arbrat i pastures, però no cap espai natural protegit. I també un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític després mentre feien tasques de manteniment en una arqueta de desguàs del pàrquing soterrani del Mercat Central de Tarragona. Els dos operaris han estat localitzats inconscients a la tercera planta de l'aparcament, on s'ha detectat una concentració de monòxid de carboni. Els operaris treballaven per desembussar el sistema de bombeig d'aigües fecals i els bombers apunten que els gasos generats per aquestes aigües podrien haver provocat la intoxicació. I pel que fa a la mobilitat, hi ha una avaria a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un vehicle al voral i provoca retencions en aquest punt, a banda circulació intensa en els punts habituals, com ara els accessos a Barcelona, la C31 a Badalona, la C32 a Sant Boi i la 2 a Cornellà. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 sud de Rodalies circulen amb 30 minuts de retard a causa d'un robatori de cable a l'estació de França i a banda també una altra incidència en la infraestructura entre Garraf i Castelldefels afecta en aquest cas a les línies R13, R14, R15, R16 i R17. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, inaugura avui el curs polític europeu amb el discurs sobre l'estat de la Unió davant del Parlament Europeu. La compareixença abordarà qüestions com la defensa europea, la competitivitat, el cost de la vida, l'habitatge i la protecció dels menors a internet. Von der Leyen també anunciarà previsiblement una proposta per establir una edat mínima d'accés a les xarxes socials. A banda, també la immigració serà un altre dels eixos del discurs en un context marcat per l'arribada de migrants a Ceuta i també l'auge de l'extrema dreta. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
2: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i l'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026 a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem!

al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 16 de setembre tens les cuixes de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
7: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
6: Inscripcions a www.vilafant.cat.

She's Walking. És la cançó, el tema que ara mateix escoltem a Ràdio Vilafant FM. Una de les últimes feines que ha fet Dani Corbalán. She's Walking Away.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Ritme a tota pastilla, que dirien, amb aquesta peça musical de Afrojack, Sia i David Guetta. Awake Tonight.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a Texauto.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 16 de setembre tens les cuixes de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Vinga, peça animada de Benny Blanco i Beatriz. Joven y salvaje. Joven y...

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Uau! Quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casellas, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

0: 107.3 FM.
1: Cançó i tema de pista de ball plena de gom a gom, cançó de discoteca, la nova de David Guetta, Third Party, John Martin. Aquí tens el Human.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: FM.
1: Melendi ens ajuda a passar una bona estona amb una cançó nova del seu nou àlbum, Melendi, Veneno i Arena.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Un treballador mort i un altre ferit crític mentre intentaven reparar aquest dimarts el sistema de desguàs del Mercat Central de Tarragona. Per saber la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb la nostra companya, la Teresa Ortega. Teresa, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia des de les portes del Mercat Central. Fa més d'una hora, a les 8:30, puntual al mercat obert al públic, amb relativa normalitat, tot i que des de les 6 del matí treballadors i també distribuïdors han accedit a les instal·lacions de la plaça Corsini per preparar la jornada. Els paradistes que hi ha a les 8 del vespre treballaven, expliquen que van ser evacuats amb urgència i que fins a la mitjanit no van poder entrar de nou a l'edifici per recollir les seves pertinences i fins i tot per baixar les parcials de les paradetes. De fet, fins a la mitjanit no es va reobrir el precinte de seguretat a tot el perímetre del mercat, fins que els bombers no van descartar cap resta dels gasos tòxics inhalats pels dos operaris que van caure a la fossa sèptica. Un va morir, com dèieu, després d'inhalar monòxid de carboni, l'altre va quedar en estat crític. La investigació dels Mossos fa que s'hagi tancat l'accés al pàrquing, va ser a la planta menys 3, on va succeir la tragèdia. L'Ajuntament de Tarragona, d'altra banda, suspès el repartiment del pastís al braç de Santa Tecla, que s'havia de fer aquesta tarda, precisament a la plaça Corsini, davant del Mercat Central i precisament organitzat per Mercats de Tarragona. La consternació a les instal·lacions del mercat és palpable aquest dimecres, segon dia de la festa major a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Teresa. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els bombers mantenen una dotzena de dotacions treballant per extingir els punts calents de l'incendi d'Alfarràs al Segrià, que es va donar per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Durant aquesta nit els efectius han pogut treballar amb normalitat i asseguren que ja no hi ha flama activa al perímetre. El foc, que va començar ahir a la tarda a prop del torrent Regueral de la Viuda, ha cremat un total de 90 hectàrees. I a aquesta hora comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava en la jornada de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Roger Español, recordem, va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten ara a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico soy, un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
5: Ya tu amiga me dijo tu quieres y aún así no te toco.
0: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos... A...
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que sol intento la ràdio que ens uneix.
5: La teva

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Torna aquesta cançó dinàmica, forta, moguda. Miqui Núñez, un altre cop.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
2: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La incombustible Madonna torna a escoltar-se aquí a la FM, a Ràdio Vilafant FM, amb aquest treball amb la col·laboració de Fate, Madonna i Fate, Read My Lips.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: FM.
1: Nou senzill per aquesta noia que no deixa de aportar bones cançons, com és aquest nou treball, Escac i Mat, el més nou de Diana Moore.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Ràdio Vilafant.
0: Aquesta cançó l'hem escoltat.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 16 de setembre tens les cuixes de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: 107.3 FM.
0: O bé ens escoltes a través de la FM al 107.3 o bé a qualsevol lloc del món a través de Ràdio Vila.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
2: Nosaltres des de Ràdio Vilafant oferim sempre les novetats com aquesta nova peça d'Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Garraf i el Tarragonès. I en clau política, el ministre d'Indústria Jordi Hereu ha assegurat que la planta de Seat a Martorell té el futur assegurat i no s'acomiadarà ningú.
2: Que les ventes de cotxes a Espanya ha crescut un 12,8 en una Europa que creix un 1%, Espanya creix més. I Martorell té molt de futur, perquè primer s'hi ha invertit 3.300 milions amb quasi 200 milions del PERTE del vehicle elèctric. Per tant, surten nous models elèctrics, electrificats, i això garanteix que les marques Cupra i Seat tenen futur garantit.
1: Ho ha dit a la sessió de control al govern espanyol que té lloc al Congrés de Diputats, i on amb el president Pedro Sánchez s'han acusat mútuament de cronificar la crisi de Ceuta. I també en política, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental, i també atenció precoç. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir-ne l'ús fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu, on ha avançat que la Comissió presentarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, l'EUKIDS Act. I l'activista Roger Espanyol ha reclamat una resolució de culpabilitat en el judici contra 4 policies nacionals acusats per la pèrdua d'un ull durant l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Abans d'entrar a l'audiència, l'Espanyol ha dit que espera que el cas serveixi també per a totes les persones que, segons ell, no van tenir reconeixement, justícia ni reparació pels fets de l'1 d'octubre. Les acusacions demanen 13 anys de presó per als 4 agents, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució. I 5 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí. L'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen encara per localitzar els agressors.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Atracció magnètica.
2: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia, tant d'arreu de les comarques com de Vilassar.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

Aquesta peça és de Mike Towers i Bizarrap Music Session. Sona així? És el volum 42-60.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: És un luxe tenir a la FM gent com Silvio Rodríguez i Alejo Estivel. Plegats amb aquest Déjenme en paz, una cançó preciosa que ara mateix pots escoltar aquí amb nosaltres al 107.3 de la FM.
3: Saps aquest lloc on sempre tornes?
4: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
3: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
5: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
8: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant 107.3

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: 107.3 FM.
1: Manel Turizo té nova cançó i nou tema. Arriba amb aquest Te hacen falta dos. El meu nou, el més actual de Manel Turizo.

0: 107.3 FM.
1: Aquí, a Ràdio Vilafant, seguim sumant cançons que ho estan petant.

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí a Ràdio Vilafant, amb totes les novetats que van sortint i que t'oferim, com aquest nou treball de Pitbull. Anem a treballar una mica Work

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Uau, quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 16 de setembre tens les cuixes de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
9: La teva companyia diària.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'ara al migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a comarques de Girona i de la Catalunya Central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Baix Penedès, al Garraf i al Tarragonès. I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el futur de SEAT està garantit i que no es perdran llocs de treball. En resposta a Esquerra al Congrés, Hereu ha destacat que a Martorell s'hi han invertit 3.300 milions d'euros i ha defensat que la planta té molt de futur. El ministre també ha recollit les declaracions del conseller delegat de SEAT i Cupra Espanya, que ha afirmat que no hi haurà pèrdues de feina a la companyia. I també el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha anunciat que en les pròximes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i també atenció precoç. I la Fiscalia Superior de Catalunya demana desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per la presumpta assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà a una assemblea educativa a l'Institut Pau Claris de Barcelona el 6 de maig, identificant-se com a docents. La Fiscalia sosté que no hi ha constància dels fets relatats ni de cap suposada infiltració encoberta amb l'objectiu d'identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions. Per això conclou que si no queda acreditada la realitat dels fets denunciats, tampoc es pot parlar de vulneració de drets fonamentals com la llibertat sindical, el dret de vaga o el dret de reunió i protesta. I Roger Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre al centre de Barcelona el 2017. Ho ha dit en la seva declaració a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra els quatre policies nacionals jutjats per ordenar i disparar la bola de goma. I 6 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí i l'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on han hagut de ser intervinguts quirúrgicament. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen per localitzar els agressors que haurien fugit després dels fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Mati.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oh, yeah, baby.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Dime que vamos a inventar, que vamos a aparentar.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una vegada més i un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb la millor música per tu.

Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

0: 107.3 FM.
1: Sempre totes les novetats que arriben aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. És el torn ara mateix de Gigi Ros i el seu Pulsió.

0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Uau, quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
6: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment. La nostra sintonia 107.3 és la teva ràdio.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
2: Música i ritme aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com aquesta peça de Joan Liaño, Kiss Cari.

0: Carib.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
2: A Ràdio Vilafant, els hits, els temes d'èxit que coneixes i els que coneixeràs perquè te'ls punxem ara.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

Mira, un noi guapo o una noia guapa en una sala de ball, en una terrasseta, i et fa una clocada d'ulls. Atenció, wing wing. És el que ens diu Charlie XX.

0: 107.3 FM.
1: Ja segueixes tota la nostra programació. Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant. Terra i mar,
1: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ritme de les germanes Santos. Aquí tens Lorena Santos i Joana Santos. Ja ves.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
5: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 16 de setembre tens les cuixes de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race d'inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya Central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Baix Penedès, al Garraf i també al Tarragonès. I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el futur de SEAT està garantit i que no es perdran llocs de treball. En resposta a Esquerra al Congrés, Hereu ha destacat que a Martorell s'hi han invertit 3.300 milions d'euros i ha defensat que la planta té molt de futur. El ministre també ha recollit les declaracions del conseller delegat de SEAT i Cupra a Espanya, que ha afirmat que no hi haurà pèrdues de feina a la companyia. I el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i també atenció precoç. I la Fiscalia Superior de Catalunya demana desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per la presumpta assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà a una assemblea educativa a l'Institut Pau Claris de Barcelona. La Fiscalia sosté que no hi ha constància dels fets relatats ni de cap suposada infiltració encoberta amb l'objectiu d'identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions. Per això conclou que si no queda acreditada la realitat dels fets denunciats, tampoc es pot parlar de vulneració de drets fonamentals, com ara la llibertat sindical, el dret a vaga o el dret de reunió i protesta. I Roger Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar una bola de goma que li van rebentar un ull l'1 d'octubre del 2017 al centre de Barcelona. Ho ha dit en la seva declaració a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra els quatre policies nacionals jutjats per ordenar i disparar la bola de goma. I 6 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí i l'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen per localitzar els agressors que haurien fugit després dels fets. I l'Acadèmia de Cine Espanyola ha escollit La Bola Negra de Javier Ambrosi i Javier Calvo per competir com a millor pel·lícula internacional en la 99a edició dels Premis Òscar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Vine a Texauto Automotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 16 de setembre tens les cuixes de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
5: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta de Protecció Civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda i que s'allargaran fins al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, posa alguns exemples.
2: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, extremar les precaucions.
0: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, hem d'estar pendents dels ruixats i de les tamborinades que aniran caient al llarg de les properes hores. Ja en cauen alguns de xàfecs a les comarques de l'Ebre, també de Ponent, i es comencen ja a formar algunes tempestes a l'àrea metropolitana, especialment a les muntanyes del Vallès. D'aquí a poca estona ja tindrem algunes tempestes més intenses al voltant de l'àrea metropolitana, així com al Pla de Girona, i compta aquesta tarda i vespre, començant per la Catalunya central i ja acabant a la Costa Daurada. Aiguat!
0: És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Primera sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Sònia Kerr.
4: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
0: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
4: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'hi oposa. L'anima a proposar un d'alternatiu.
0: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'està disparant la recerca.
4: Això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
0: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
4: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, entre ells els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
0: En esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera. Joan Barberà.
7: Els blaugrana reben el Racing a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil activa la fase d'alerta del Pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, sobretot al vespre, nit i matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també a la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges és alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions, doncs, típiques de més mobilitat, complicat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats, perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes, perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
9: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
8: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
0: Tornem a connectar amb el nostre home del temps, Luis Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Luis Mi, bon dia de nou. Què ens espera aquesta tarda?
10: Bon dia, Marta. Doncs pendents d'aquestes tempestes. De fet, a hores ara ja es comença a animar una mica l'atmosfera en forma d'aquests ruixats que, com molt bé apuntaven des del Servei Meteorològic de Catalunya, són extremadament locals, però alguns són molt intensos. Ja en tenim alguns que s'estan formant a l'àrea metropolitana i sobretot cap al prelitoral dels dos Vallesos, per exemple, on tenim els primers ruixats. I, independentment, està entrant alguna tempesta pel Pirineu de Lleida i algun ruixadet entre l'Ebre i les comarques de Ponent. En aquest cas, a Lleida i Tarragona, al sud de Tarragona, ha de ploure poc les properes hores, però ja des d'ara mateix les tempestes aniran sovintejant localment amb moltes ganes al prelitoral barceloní, també a les comarques de la Catalunya central i les de Girona. Podem dir, Marta, que serà bàsicament l'àrea entre el Bages, Osona, Lluçanès, el sud del Berguedà, la comarca del Ripollès per una banda, i aquest vespre i nit entre el Penedès, inclòs el Baix Penedès, el Raf, l'Anoia, Baix Llobregat i els dos Vallesos, també el Barcelonès, on esperem que plogui més. Molt probablement hi haurà inundacions i acumulacions d'aigua molt importants, especialment al riu Foix. Per tant, precaució, perquè la zona zero de l'aigua i de la tempesta serà aquest vespre aquella àrea del sud de Barcelona, sobretot.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Luis Mi Pérez. En prenem nota, no?, de tot plegat, de totes les zones, on són poques, que poden tenir forts aiguats i inundacions de cara a aquesta tarda. I justament, reduir el risc d'inundacions i aprofitar al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
12: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim, a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
11: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar els recursos actuals.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Español amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici, que ha arrencat avui, és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats a agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
13: Roger Español es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que en el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat. i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre, i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi va haver cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
0: Obrim plana política, passant 10 minuts a les dues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar a Guardiola que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el seu cas, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de dos dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
15: 21.000 milions d'euros de més que posa l'administració general de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
14: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
0: Anem ara fins a Madrid. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat durant la sessió de control executiu que s'ha fet al Congrés dels Diputats. Mont.
14: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
16: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
14: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
17: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
14: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
18: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
14: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que hi va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
0: La seguretat a Europa, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per mirar de frenar Trump i Putin.
4: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
19: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
0: En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
4: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
1: Notícies en xarxa.
0: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i també la troballa de fàrmacs per estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i que, per tant, cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Pola, bon dia.
19: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
19: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
0: Anem ara fins a Tarragona. Allà el Mercat Central ha recuperat la normalitat relativa aquest matí després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i una altra vegada ferit crític per la inhalació de monòxid de carboni. Els paradistes han fet, això sí, un minut de silenci mentre que els Mossos investiguen l'accident. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
20: El Mercat de Tarragona ha reobert aquest matí, tot i que hi havia consternació entre els periodistes que hi van haver de ser evacuats de manera urgent. Ho ha explicat la presidenta dels paradistes, Marta Lafuerza.
21: Estem consternats, estem tristos i, clar, i una tasca que és normal, diguéssim, i que hagi acabat d'aquesta manera, no?
20: Moltes parades no van tenir temps a recollir Mercè Miró de Cal Jan i Mònica Brull de Carnisseries Virgili.
22: I es van dir que marxéssim del mercat, doncs que van anar baixant els toldos i sortim cap a fora al carrer.
23: Estes també, tots fora, tots fora. Vam agafar el bolso i cap a fora.
20: El cap territorial de Guàrdia dels Bombers, Xavier Ferrer, explica que quan els efectius van arribar van trobar les dues persones inconscients.
24: Estaven operant a la zona d'una arqueta on hi havia les aigües de desguàs, on ja es recullen les aigües de desguàs de tot l'edifici.
20: Els paradistes han guardat aquest migdia un minut de silenci. L'Ajuntament ha suspès el repartiment del pastís al braç de Santa Tecla, un acte de festa major organitzat per mercats.
0: A Lleida, els Mossos d'Esquadra investiga les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ho ha dit Lleida Ràdio, Quim Gassó.
25: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
26: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del parc de les vies.
25: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un fisioterapeuta per fer tocaments a 3 clientes al Segrià.
27: Es tracta d'un jove de 30 anys i veí de Lleida, contra el qual pesen 3 denúncies de clientes que afirmen que durant uns massatges els hauria fet tocaments als pits i a la zona dels genitals. Els Mossos l'acusen de 3 presumptes delictes d'agressió sexual. La investigació policial segueix oberta per mirar d'aclarir si hi ha més casos similars.
0: 5 detinguts per 3 robatoris violents en 2 setmanes a una mateixa benzinera de Vilafranca del Penedès.
27: Es tracta de 4 homes i una dona d'entre 27 i 50 51 anys, un dels homes amb 24 antecedents policials, hauria participat en els tres assalts. El modus operandi sempre era el mateix. Arribaven a la benzinera en cotxe, amenaçaven els treballadors amb un ganivet i fugien endur-se diners amb metàl·lics i altres productes. Les similituds dels tres assalts i les imatges de les càmeres de seguretat van permetre als investigadors relacionar els tres casos.
0: És moment per la cultura.
2: La Brisca, la Monna i el Mantide, la Gilda, nos basques de Can Vallès, la vida al final és un panellet que ha caulat calent.
0: Vic s'ha despertat aquest matí ja amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. I és que arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
27: En concret, els de Dan Peralbó i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Queralt Laoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El 9FM, Ona Fàbrega.
3: Vic aquest matí donava el tret de sortida a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que durant 5 dies convertirà la ciutat en un punt de trobada de la indústria musical. El mercat arriba enguany amb 72 propostes artístiques i per segon any consecutiu sota la direcció dels usonencs Jordi Casadesús, Rubén Pujol i Joan Rial. Des de primera hora del matí, l'Atlàntida ha reunit artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir noves propostes i establir contactes. La primera jornada professional ha inclòs sessions de pitching, speed meetings i xerrades informatives. L'artista Carla González en fa èmfasi.
7: És una oportunitat guai perquè del novembre traiem disc, som artistes independents i estaríem buscant mànager, llavors sempre és una bona oportunitat aquí trobar-te amb molta gent i poder parlar i compartir el projecte.
3: I el tret de sortida musical l'ha donat Playground, el projecte personal del trompetista de Stay Homes, Klaus Stroink, amb el primer concert exclusiu per als professionals acreditats. 5 dies per descobrir música, generar contactes i obrir noves oportunitats dins del sector musical.
0: Un apunt de cinema perquè La Bola Negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a millor pel·lícula internacional.
27: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Té tots els detalls de la Festa Major de Barcelona amb David Navarro. Bon dia.
8: Bon dia. L'Espigó del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell de Barcelona a Xangai dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al Moll de la Fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
9: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
8: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
10: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 9:45 de la nit al Camp Nou. Un partit més, pendents del temps, perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que hi va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
11: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
12: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
11: So they are doing really good. It's not an easy game.
12: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
11: And showing that we are the better team.
10: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar. L'entrenador espanyolista Manolo González estava enfadat amb la situació i amb el com va jugar el primer equip en el temps.
4: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
10: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
13: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
5: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
10: Gràcies, Miqui Romagosa. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa, avui s'han presentat a Rubí les Lligues Nacionals de Waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina ja el següent. I avui juga el CAC 7 Granollers, partit de la Divisió d'Honor Femenina d'handbol, tercera jornada, contra el Morvedre. Serà a 8:15 del vespre. Un partit que podeu seguir en directe a Vallès Oriental Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Alimentació pre- i post-entrenament. Per aconseguir els objectius que et proposis amb l'esport, no només dependrà del resultat dels entrenaments realitzats. Per aquest motiu, és molt important que també dediquis temps a seure amb bons descans, alimentació prèvia, durant i post-entrenaments i proves, i tenir benestar emocional. Si vols aconseguir resultats més efectius, cal que adaptis l'alimentació a les freqüències d'entrenaments i intensitats d'aquests. No només has de fixar-te amb les ingestes just abans o després d'entrenar, sinó amb tots els àpats previs durant la setmana. Per tant, no faràs la mateixa ingesta abans de sortir a passejar o fer una sessió suau de gimnàs a casa que d'una sessió de crossfit o un partit de futbol. En general, un bon preentrenament ha de ser de fàcil digestió. És a dir, quan s'inicia l'activitat, el menjar no hauria de ser l'estómac per evitar sensacions desagradables, regurgitacions o baix rendiment perquè els nutrients encara no han passat a la sang. La millor textura per a aquestes tomes és la líquida o semilíquida, o si són sòlides que es masteguin ràpid com el pa blanc. A més, serà baix en greixos, proteïna i fibra per assegurar un buidament gàstric ràpid. Per tant, un preentrenament estarà compost principalment per hidrats de carboni per omplir el glucogen muscular i beure aigua per sortir amb uns nivells òptims d'hidratació. Opcionalment, si és un entrenament previ a les 4 de la tarda, es pot aportar cafeïna per la seva evidència amb la millora del rendiment. Per un postentrenament, l'objectiu és evitar tallar el catabolisme muscular i ajudar a recuperar el dany del teixit muscular que produeix l'entrenament. Es recomana fer aquesta toma no més tard entre que s'acaba l'entrenament i les 3 hores posteriors. Estarà compost per hidrats de carboni, proteïnes i aigua. Per exemple, si faràs un entrenament de cardio suau o vols reduir el greix corporal, un bon preentrenament d'entre àpats principals pot ser un batut casolà amb llet, cacau pur i farina o flocs de civada, o bé un sàndwich de gall dindi i formatge d'untar baix en greix, i com a postentrenament, un iogurt amb fruita i cacau pur o una torrada integral amb truita. Si vols millorar el teu rendiment esportiu, perdre greix, recuperar-te per seguir entrenant o guanyar massa muscular, és essencial que dissenyis un pla específic alimentari enfocat a la teva rutina d'esport per assolir els teus objectius.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, que s'allargaran al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya central. Per això Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon,

0: l'atmosfera s'enrevessa al llarg de les properes hores. En aquests moments hi ha alguns primers ruixats intensos, però són bastant locals, tot sigui dit. Estan caient cap al Pirineu de Lleida, al voltant de l'Ebre, especialment a la comarca del Baix Ebre, i algun primer ruixat comença a treure el nas també al voltant del Gironès. Compte perquè immediatament, i sobretot ja aquesta tarda i aquest vespre, tempestes fortes, les més destacables a la Catalunya central, al Prepirineu de Girona, i compte aquest vespre i nit entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, molt possiblement alguns aiguats i inundacions.
1: En estarem pendents, gràcies Lluís. És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Engega el judici a quatre policies nacionals pel tret amb pilota de goma que va fer perdre un ull a l'activista Roger Espanyol. Sòria Kerr.
2: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
3: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
1: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
2: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'oposa al nou model. L'anima a proposar-ne un d'alternatiu.
1: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'estan accelerant els resultats.
2: I això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
4: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
1: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
2: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, entre ells els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
1: Als esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga de Primera. Joan Barberà.
5: Els blaugrana reben el Racing a 2:15 de la nit al Nou Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a 2:15.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Protecció Civil activa la fase d'alerta de l'Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, especialment intenses al vespre, la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil, per tot plegat, demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions, que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges des alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
8: Qüestions, doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
7: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
9: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
7: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
1: En aquest punt, doncs, tornem a connectar amb el

0: Nostre home del temps, amb Luis Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i també saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Bon dia de nou, Luis Mi, què ens espera aquesta tarda?
1: Bon dia. Tempestes que van a més i que en algun cas acabaran sent bastant aparatoses. Podem dir que gran part de les comarques de l'Ebre i també de Lleida, aquí la pluja ha de ser molt escassa. De fet, hi haurà molts indrets en els quals simplement s'acabarà banyant el terra, quatre gotes i poca cosa més. Però, en canvi, ja les tempestes aniran a més i d'una forma molt més extensa al llarg de la tarda a les comarques de la Catalunya Central, de Barcelona i també de Girona, on esperem que caigui més aigua. A més, amb calamar-se probablement i amb ventades locals, és entre el Bages, el sud del Berguedà, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, el Moianès i també a l'àrea de Barcelona. I atenció amb alguna de les tempestes que també arribarà fins al Gironès, a l'interior de la Selva o al sud de la Garrotxa. Aquesta propera vesprada i nit, sens dubte que haurem d'estar molt a l'aguait al curs del riu Anoia i també del Foix. Aquí molta aigua en poca estona i és probable fins i tot que es formi algun tornado sobre el mar.
0: Gràcies, Luis Mi, estarem pendents de tot plegat, molts fronts a tenir en compte. I justament reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica i per això a Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
3: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no? Amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
2: En els darrers 6 anys el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
0: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici ha arrencat avui i és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
4: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i també s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
0: 20 minuts i seran les 3, obrint plana política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, que és del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
7: 21.000 milions d'euros de més que posa l'administració general de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
6: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions perquè inverteixin en recerca sobre l'Alzheimer i també preparin el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
10: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
9: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
0: No deixem la salut i atenció a aquesta iniciativa pensada com a visites culturals que millorin el benestar emocional. És l'objectiu del projecte que estan tirant endavant els centres d'atenció primària i els museus de la comarca del Baix Empordà. A través d'audioguies sensorials, cada museu convida els pacients a fer els recorreguts posant-hi els 5 sentits. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
11: Les àrees bàsiques de salut podran recomanar visites als museus com una activitat més per cuidar la salut emocional. Carme Andreu, coordinadora de recerca i innovació de serveis de salut integrats del Baix Empordà.
12: No ens sonava que s'hagués subvencionat ningun projecte així que implicava una col·laboració entre la salut, no?, i entre un altre departament, un altre estament, en aquest cas la cultura.
11: Eva Martínez, referent de benestar emocional de l'ABS de Sant Feliu de Guíxols.
13: El que busquem és que tota aquella persona que se sent en un moment de malestar o que simplement necessita un moment d'introspecció o de connexió pugui fer-ho en un espai d'un museu, que és un recurs de tots.
11: I participen el Museu d'Arqueologia d'Ullestret, el Museu de la Pesca de Palamós, el Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
0: I atenció a aquesta informació que ens acaba d'arribar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Club Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
4: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
0: Gairebé 3:45, l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en un nou equipament esportiu que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, així com espais per a entitats i un bosc urbà. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
14: La proposta guanyadora, a càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González, planteja combinar l'edifici actual amb una nova construcció i crear espais oberts i zones verdes que connectin l'equipament amb el seu entorn. En aquest sentit, Laura Fortuny, cap del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, ha explicat com seran aquests espais. Escoltem.
15: Una construcció d'una piscina i una construcció d'un element esportiu en una planta primera per tal de garantir aquesta connectivitat d'aquests usos principals en un espai central dintre del que és l'illa de la Manzana. Aquest element central, que seria la nova construcció, a més, complementat amb la possibilitat de l'obertura d'uns elements, d'uns carrers, d'uns espais verds que connectarien aquest edifici existent amb l'edifici de nova construcció.
14: En paral·lel, el nou equipament esportiu comptarà amb 200 noves places d'aparcament a l'Avinguda Brundel. Amb tot, des de l'Ajuntament han advertit que el projecte executiu no compta amb un calendari establert, però preveuen que a finals de 2027 l'espai continuarà en obres.
0: I atenció, aquesta iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. És una prova pilot que es vol ampliar a tots els municipis de la comarca. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
16: Santa Oliva i Bellvei són els dos primers municipis que han impulsat aquest nou servei, amb el qual es vol donar una segona oportunitat als aliments cuinats que no s'han arribat a servir. La intenció és reduir les elevades xifres de malbaratament alimentari que hi ha als menjadors escolars, ja que es calcula que diàriament es llencen entre 10 i 15 quilos de menjar a cada centre escolar. El funcionament del programa l'explica Alba Capmany, responsable de l'empresa Setitria, que gestiona el servei de menjador escolar a Santa Oliva.
17: Diàriament, doncs, en acabar el servei, la cuinera congelarà, val? I setmanalment, des de l'Ajuntament, val? Es passarà a recollir. Hi ha un arcó específic només per aquest projecte. Val? Llavors, setmanalment, l'Ajuntament serà encarregat de recollir totes aquestes carmanyoles i ja fer la distribució segons ells tinguin organitzat.
16: Els aliments es distribuiran a famílies en situació de vulnerabilitat, en el cas de Santa Oliva, i a usuaris de Càritas, en el cas de Bellvei. El servei s'avaluarà en aquests primers mesos amb la intenció d'anar-lo desplegant progressivament a tota la comarca.
0: Aquest matí s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis organitzat pel Diari de Girona i Premsa Ibèrica. Durant la jornada s'han pogut escoltar diverses taules rodones amb personalitats importants de la província.
4: I entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, sensellarisme, pla de barris, infraestructures, mobilitat i seguretat.
0: Televisió de Girona, Marc Guibas.
18: L'Auditori ha obert les seves portes al primer fòrum de municipis de la ciutat de Girona, un espai creat per debatre sobre els temes importants de la província, precisament amb aquells que prenen les decisions al territori gironí. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, n'ha volgut expressar la seva opinió.
19: Sens dubte, avui el principal problema que afronten les ciutats, i com veiem la ciutat, una ciutat com Girona, una capital com Girona, que a més té una força d'atracció, diguéssim, innata, natural, i que a més hem anat treballant al llarg dels anys, és l'habitatge. I sobretot perquè implica, o acaba derivant, en allò que és central en la vida de qualsevol persona, que és el cost de la nostra vida. I la realitat és que en els últims 20 anys, independentment de qui hi hagi governat a l'Estat, el que ens hem trobat és que el preu de l'habitatge ha anat pujant moltíssim.
18: Així doncs, el Fòrum de Municipis tanca la seva primera edició després de tractar les possibles solucions a les problemàtiques que dificulten el dia a dia de les persones.
0: I és moment per la cultura. Tu que

0: que avui arriba molt musical perquè Vic ja s'ha despertat aquest matí amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: En concret, els de Dan Peralbo i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El nou FM, Ona Fàbrega.

0: Seguim en cultura i en concret en cinema. La Bola Negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a millor pel·lícula internacional.
1: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, la Bola Negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Ens situem ara a Barcelona. Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell, amb dansa i música d'arrel. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'Estiga del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al Moll de la Fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
3: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
2: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels Esbarts de Saurins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí, Joan Brossa o Jaume Plensa. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: L'exposició recull una cinquantena d'obres fetes a finals del segle XX. Amb elles s'analitza com l'estètica i l'esperit del barroc han continuat presents en la cultura catalana. El comissari de l'exposició és Ricard Mas.
5: Més enllà del període dels segles XVII i XVIII, que és un museu en el calaix del barroc, hi ha una sèrie de constants, d'arrels, que ja existien i han seguit existint i que es manifesten en alguns moments amb molta més força que d'altres.
4: La proposta compara fets i obres del passat amb dissenys actuals i troba moltes similituds. Per exemple, una desfilada a Barcelona de l'any 1759 per celebrar l'arribada de Carles III amb l'espectacle de la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics del 92, també a Barcelona. És la primera exposició temporal que estrena l'equipament Manresa i es pot visitar fins al 6 de desembre.
0: I és moment per la informació esportiva. Transporta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
6: Bon dia, Marta. Els blaugrana reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que ahir va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2 amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
7: We want to win every game, so this is the focus, and we want.
8: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
7: They are doing really good. It's not an easy game.
8: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
7: Showing that we are the better team.
6: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar l'entrenador espanyolista. Manolo González estava enfadat amb la situació i el joc de l'equip al primer temps.
9: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
6: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
10: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
11: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreada en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada, vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
10: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
6: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina la següent. I avui juga el CAC 7 Granollers, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor femenina d'handbol contra el Morvedre. Un partit a 8:45 del vespre que es podrà seguir en directe a BOTV i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda i que més s'allargaran al vespre i a la nit. S'alerta de xàfecs forts, això sí, molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona. Per això, Protecció Civil demana màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Escoltem a Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions, i a la gent normalment ja va amb força temps, doncs, a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
1: El president de la Generalitat és a Extremadura, reuneix amb la presidenta de la Junta, Maria Guardiola, del PP, en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li el nou model de finançament autonòmic. Ha dit que beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un alternatiu.
3: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat a aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no ha vist.
1: I avui ha tingut lloc la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets es remunten al referèndum de l'1 d'octubre, el judici arrencat, i a més és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència aquell dia. Es demana fins a 13 anys pels policies, ho demana la defensa, i també es reclama posar fi a l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de seguretat. I ja sabem el títol, La bola negra, de Javier Calvo. I Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a la millor pel·lícula internacional. S'ha imposat El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i A los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. I avui, pendents del cel amb la pluja i pendents del Barça, que vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga a la primera, els blaugranes reben el Racing a 2:15 al Camp Nou, un partit més pendents, com us dèiem, del temps. Al darrer va ploure i força. Are you ready to get on down to the funky disco sound?

Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. Avui, a la història del High Energy, ens acompanyarà un trio de dones, Pointer Sisters. El marido del programa ens acompanyarà un músic britànic que ens feia anar a veure els videoclips de Lloret. Estem parlant de Peter Gabriel i el seu Sledgehammer. I escoltarem, doncs, de tot. Música dels 70, dels 80, dels 90. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. The Pointer Sisters foren un grup vocal femení americà format a Oakland, Califòrnia, el 1969. Les integrants originals foren les germanes Ruth, Anita, Bonnie i Jane Pointer. Varen començar amb un estil influenciat pel gospel, el soul i l'R&B, però en el temps varen evolucionar cap al pop, al funk, al disco i al dance.

seu so més dens, el 83-85, encaixa perfectament amb sessions retro al costat de Whitney Houston o Cyndi Lauper.

les etapes musicals de les Pointers es divideixen. Del 1973 al 77, soul, funk, R&B amb arrels gospel. Del 78 al 81, transició cap al pop més comercial. Del 83 al 85, etapa daurada, pop dance, MTV, el seu major èxit global. I de 1988 a 1993, so més orientat al R&B contemporani.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, en el que us punxem música dance dels 70s, 80s, 90s i música que no és dance, perquè com hem dit sempre, a les discoteques de l'època

0: Dens 80, ara anem a fer un experiment sociològic.
1: Un gran saludo a tots els oients del programa Hot Dance 80, Dolce Vita Sempre, Ryan Paris.

0: Fabio Rosselli, conegut artísticament per Ryan Paris. El primer cop que el varen veure, Hot Dance 80, a Barcelona,
1: no vull plorar mai més,
0: va ser a una discoteca del Villarroel. El 26 d'abril del 25 el varen veure al Movistar Arena de Madrid. El 16 d'octubre del 25 no varen poder anar a Discoteca de los 80. Però ara, el 7 de març del 2026, actua al Palau Sant Jordi amb molts més intèrprets de Discoteca de los 80. A més, com hem dit, farem un experiment sociològic amb en Ryan Paris i sobretot amb aquesta versió en català. I és que fa 4 setmanes que s'emet Hot Dance 90 a Xile. I a Xile, en lloc de punxar-les la versió en castellà d'aquesta cançó, doncs els hi punxarem la versió català perquè coneguin

Estàs sintonitzant Hot Dance 80. El teu programa dance de dècades anteriors.

Sledgehammer de Peter Gabriel fou llançada el 1986. Va aconseguir el número 1 a la Billboard Hot 100 d'Estats Units el 26 de juliol del 86. Però ningú és profeta al seu país, ja que no va arribar al número 1 a Anglaterra, on va aconseguir només el número 4. Està sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors.

la música de Sissy Catch amb Cause You Are Young. Una de les cançons que ens interpreta al Palau Sant Jordi de Barcelona. I un altre protagonista d'aquesta gran festa,

I és que quan tenim l'oportunitat de veure en directe Alpha Bill, CC Catch, F.R. David, Samantha Fox, Bad Boys Blue, Ryan Paris, Ivan Spagna, Fancy, Gazebo, Lime, Ivan, Silver Pozzoli, Dan Harrow, Brian Ice, Pete Lyon, Ken Laszlo, Mico Micio, Otawan, Precious Vision i Eruption. Tot això t'ho munten a Madrid, a València i ara a Barcelona, al Palau Sant.

Ara qui arriba a la pista central de Hot Dance 80 és Fancy amb Bolero. Una cançó que, com sabeu, li pot donar nom a una saga de megamixos que va editar la discogràfica Blanco i Negro. Estem parlant del

les discoteques, els diumenges els DJs ens posaven mitjores de lents. I aprofitaves i li deies a la nena: "Baby, we're gonna love tonight." I castanya que te crio. Després s'anaven a Platja d'Aro i allò, mare de Déu. Pura i casta a la ciutat de Vic i a Platja d'Aro i Lloret.

Des d'Itàlia, Silver Pozzoli. Un home que ens fa ballar al Palau Sant Jordi.

amb un scratch molt simple, però aquí està, A Taste of Love. És la música de Dan Harrow. Està sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, en el que en punxem, doncs, música dance dels 80, bàsicament. Punxem músiques dels 70, dels 90, però el programa és això, Hot Dance 80. Recorda, si vols enviar una nota de veu, per WhatsApp 626 440 111.

seguim escoltant més música. En aquesta ocasió és Brian Eyes i Talking to the Night. Parlant a la nit. I és que normalment a les nits és quan anàvem a les discoteques. Només anàvem a la tarda, els diumenges, però bueno, ara doncs s'ha posat de moda els tardeos i ens fan sessions i festivals com la discoteca de los 80.

Commission, un intèrpret que ve sovint per Barcelona. I és que va estar a la festa del 40 aniversari del Max Mix i ara a Discoteca de los 80 al Palau Sant Jordi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil activat en fase d'alerta al pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, al vespre i la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès. També a la Catalunya central i les comarques interiors a Girona. Es demana extrema precaucions, limitar els desplaçaments i anar a seguir l'evolució de les precipitacions que localment poden ser molt intenses. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
2: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
1: I a Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos. Entre 12 i 15 persones s'hi han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ha tingut lloc al voltant de les 6. Escoltem la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
3: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs també que els agredits posin aquestes denúncies, però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del Parc de les Vies.
1: En plana política, la diputada del Parlament, Laura Vega, ha acceptat ser la cap de llista de la CUP per Barcelona a les properes eleccions municipals al maig. Les assemblees de les organitzacions que impulsen la candidatura CUP i comunistes ja han expressat el seu suport. És un procés intern que acabarà divendres i que es podria proclamar el proper dissabte. I el Mercat Central de Tarragona ha recuperat la normalitat després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i un altre va quedar ferit crític després d'inhalar monòxid de carboni. Els paradistes han fet un minut de silenci mentre els Mossos continuen investigant l'accident. I parlem de Vic, perquè s'ha despertat avui amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals. Entre els noms destacats, Mamaduixa, Caralaó, Ginestà i Quimi Portet.
4: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
5: A veure, parla'm una mica tu.
6: Hola, sóc el López.
5: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
5: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Valldosera.
5: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Vale, doncs... Pues...

0: De moment, benvolguda audiència. Tens clar que jo sóc de Vilanova i la Geltrú, oi? Viure a Barcelona potser em treu algun punt del carnet, però quan puc, vilanovisme. Doncs bé, el nostre gran convidat d'avui no és de la capital del Garraf, però és el nivell prèmium dels ismes. És tortosí, tortosista i, això és el més top, cronista oficial d'aquella ciutat. És el periodista Josep Bayerri Raga, que ja és als estudis de Ràdio Tortosa, al costat del David Benito. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què tal, com estem?
0: Doncs molt bé. David, quin luxe de convidat, no?
1: Sí. El Josep és una institució en majúscules. Té 82 anys i fa més de mig segle que es dedica al periodisme, a seguir de prop la realitat política, social i cultural de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I l'he portat avui aquí al Rambla per això i perquè, a més, l'han nomenat cronista oficial de la ciutat. Una distinció que el reconeix en el seu profund coneixement de la història contemporània tortosina.
0: Doncs de seguida en parlem, però abans, David, com que avui tu i Ràdio Tortosa doncs us estreneu el programa, podries fer-nos 5 cèntims o fer-li 5 cèntims a l'oient de qui sou tots dos, tu i la ràdio, què hem de saber?
1: Mira, doncs us puc explicar que Ràdio Tortosa és una emissora municipal des del 1999, ja fem 27 anys, déu-n'hi-do, amb una programació molt variada en una vintena de col·laboradors del territori i està dirigida per Núria Mora, que fa el programa insigne d'esta casa, que és La Punta del Diamant. I si voleu que us expliqui alguna cosa de mi, doncs us puc dir que soc periodista, col·laborador en diversos mitjans del territori i que a més també havia col·laborat i havia treballat en tots vosaltres a la xarxa des del recinte de la maternitat.
0: Efectivament, teníem aquí al costat a la redacció. Ara et saludem des de la distància. David, doncs fetes aquestes presentacions, anem per feina. Josep, quina gran responsabilitat ser cronista oficial del lloc on vius i estimes, no?
3: Bueno, més que responsabilitat, una alegria molt gran, perquè veure, a la meva edat, després de tota la vida dedicada al periodisme, que l'Ajuntament de Tortosa es reconegui en un càrrec honorífic, perquè de fet el cronista oficial de la ciutat no suposa cap cosa rellevant, però...
0: I no hi ha calés, diem que no hi ha calés.
3: No, en absolut no. És un càrrec honorífic i gratuït. Uh-huh. Però la veritat és que a mi m'ha complagut molt, moltíssim. És a dir, quan arribes a certa edat, el problema més important ja no és ni els calés ni la situació social en què et mous, sinó és el reconeixement públic i el nomenament com a cronista per unanimitat. Jo ja vaig dir que si no era per unanimitat, pues que no m'interessava. Que des de la CUP està Junts, tots els socialistes i Esquerra, tots accepten que jo sigui el cronista oficial de Tortosa després d'un munt d'anys en què este càrrec estava, o esta funció estava vacant. Bueno, és una satisfacció que no us podeu imaginar lo gratificant que és quan s'arriba a cert estadi de la vida en què mirar el futur és ja gairebé poc rellevant i comences a mirar en reticència al passat, no? I això vol dir que et reconeixen el passat.
0: I què és exactament el que t'han encarregat? Què ha de fer un cronista oficial?
3: Bé, diu que és emetre opinió i resoldre consultes sobre temes relacionats en el passat de la ciutat. És a dir, jo estic a disposició de l'Ajuntament sempre que em preguntin el que sigui, sempre que vingui alguna autoritat de fora i volen que l'acompanyi, participar en la divulgació, donar xerrades si convé, col·laborar en actuacions del patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, estar en un contacte més directe en les biblioteques, en el museu de la ciutat, en l'arxiu del territori, territorial, i com a obligació, diríem, més rellevant, és al final de l'any redactar un informe valoratiu de com anar la vida cultural de la ciutat durant aquest any.
1: Sí. Anna, heu de saber que Tortosa recupera esta figura després de 50 anys sense cronista oficial. De fet, ho deia el mateix protagonista, que va ser a través del ple municipal que es va aprovar en la majoria absoluta, en unanimitat, i també a proposta del Col·legi de Periodistes d'aquí de la demarcació de les Terres de l'Ebre. Sí, Josep, sí. Per què és important recuperar esta figura de cronista?
3: A veure, històricament vol dir, no hi ha dades concretes, però sempre es diu que el primer cronista de Tortosa va ser Cristòfol Despuig. l'autor dels col·loquis de un dels actors més rellevants de la literatura catalana durant el Renaixement, Despuig, no? Això és una referència històrica, perquè és la funció de cronista oficial no existia. Els cronistes oficials de la ciutat apareixen a mitjans del 19 a les ciutats més grans, per exemple, com a dates de que us situaran, el primer cronista oficial de Valladolid va ser José Zorrilla, el dramaturg. El de Madrid va ser Mesonero Romanos. A totes les ciutats van haver més importants. A Tortosa se va crear el càrrec, van haver diversos cronistes entre l'any 1870 i l'any 1970, els 200 anys, entre ells personatges tan significatius com Mestre i Noé, Francesc Mestre i Noé, que és l'intel·lectual més rellevant de la Renaixença a les Terres de l'Ebre, autor d'infinitat de llibres i mogut en els moviments culturals, en els moviments polítics catalanistes dels primers anys del segle XX. Un antecedent familiar meu, que era Enrique Bayarri, que és aquell cèlebre historiador que va dir que Colón era de Tortosa, va escriure un llibre, cosí germà de Montrevés, ja heu de situar-nos a la relació familiar. I el darrer cronista va ser Manuel Beguer, que va morir l'any 70 i que era director de la revista La Zuda, que era la revista més cultural més important d'aquells anys. I quan va morir, no sé per què, l'Ajuntament va deixar la funció de cronista en via morta, i va estar un munt d'anys en via morta. Llavors ja feia de periodista, jo escrivia a La Vanguardia, estava, i vaig proposar o suggerir diferents noms com a cronista, entre ells Jesús Massip, Gerard Vergés, Manel Pérez Bonfill, i sigui pel que sigui, l'Ajuntament no va voler i va quedar en via morta. I hasta que ara fa un parell d'anys, el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, Josep Bauví, que és el president, van assumir el compromís de tornar-lo a reactivar, perquè van dir que no podia ser que Tortosa no tingués aquesta funció de cronista, quan no tenia altres ciutats. Per exemple, Lluís Permanyer va ser proposat com a cronista oficial de Barcelona, que passa que sembla que no hi havia unanimitat en la seva designació i ell se va negar. Huerta Esclaveria també va passar el mateix, també va estar proposat com a cronista de Barcelona, i també l'últim que va haver va ser Abelí Artís Sempronio, l'últim del que es té constància, no? Però és una història molt de gent gran, per dir-ho. Però, no, a la gent jove aquestes coses no els suposen massa.
0: Bé, has de tenir una mica de trajectòria, suposo, perquè et facin cronista, perquè et donguin aquesta mena de reconeixement, que com tu deies és tot un honor. Aquesta feina de cronista, com t'aproximes als fets? S'ha de limitar a documentar tot allò que passa a la teva ciutat, que seria el cas de Tortosa, o has de fer interpretació, donar context i, quan calgui, ser crític?
3: A veure, jo vaig començar als 18 anys a fer de cronista a La Vanguardia. És una anècdota que l'explico sempre. Un bon dia vaig ser agosarat i vaig escriure una carta al director de La Vanguardia, li vaig dir, veig que Tortosa en estos moments no tenen corresponsal i jo m'oferixo. La sorpresa meva va ser que al cap d'una setmana vaig rebre una carta, no em van demanar cap explicació ni currículum, no em van demanar res, i em van dir que ja podia començar a escriure. L'alegria que vaig tindre quan vaig veure a La Vanguardia estàvem a l'any 63, 64, cap allà, 60 i pico, vaig veure a La Vanguardia crònica de nuestro corresponsal José Bayarrina, llavors era en castellà. L'alegria que vaig tenir als 19 anys va ser enorme, no? Vaig estar a La Vanguardia 18 anys i vaig fer el mateix que faig ara, que és fer carrer. Fer carrer és anar pel carrer, moure molt, parlar la gent, parlar molt amb la gent, saludar a uns... L'avantatge que té una ciutat com Tortosa és que...
1: Coneixes a tothom, no?
3: Exacte. I que tothom t'atura, tothom te diu coses, i tu dius coses i comentes, i això és molt bonic. En determinats moments és molt bonic, perquè ja no entres en confrontacions. Ja vaig estar molt posat en política, però desenganyat. Però ara no, ara estic content. Vaig pel carrer i parlo amb la gent, eren els companys periodistes primer, perquè són els meus companys, en ells me vaig fer gran, al món del periodisme, i en altres mons, però el periodisme és ho porto dins, va, el porto a l'ànima.
1: I per això precisament segurament t'han nombrat aquest cronista que parla, com has dit, de documentar i divulgar el passat, però també el present de Tortosa. Com se fa de cronista d'uns fets que encara estem vivint actualment?
3: Bueno, jo intento sobretot moure'm en el món del consens. Jo estic prenent notes, vaig apuntant cada dia les coses que passen en previsió de que al final de l'any me tocarà resumir-ho en la crònica anual, no? Vaig prenent, i mentrestant, quan vaig pel carrer i pregunto, la gent m'explica, ara per exemple un problema de seguretat a Tortosa important, doncs bueno, la gent m'ho explica, pot ser un problema que no és de Tortosa, que està en moltes ciutats de Catalunya. És un, l'estudi d'opinió diu que és el problema més important que té, que considera la gent. El problema és de per què la ciutat no creix més, o perquè continuem bastant ancorats en el món de l'agricultura i no fomentem altres, perquè no es fa un hospital nou com s'havia de fer i no es fa més que apedaçar l'hospital vell que hi havia, i tot això són coses que la gent te va dient i que tu vas assumint, procurant no fer opinions doctorals, no dogmatitzar sobre les respostes, escoltar, però no vull que ningú digui, mira, et dona la raó a l'esquerra, o dona la raó al Movem Tortosa, que és l'antiga iniciativa, no?
1: No fer una crònica de part.
3: Exacte, no, estic fugint molt d'això, molt, sí.
0: Una de les teves responsabilitats, com ens explicava, serà elaborar aquest informe anual sobre el més destacat que ha passat a Tortosa, que és una mica el que fem els mitjans de comunicació amb el resum de l'any, però clar, a nivell local, a mi això em sembla francament difícil tenir un criteri per dir això sí que hi va i això no, perquè són els teus veïns, són la gent que et trobes al forn de pa o al bar fent un cafè, no?
3: Sí, per això pregunto a la gent, per això prenc nota, me vaig apuntant coses, sobretot lo de l'eclipse, el moviment que va haver, la importància que va tindre la veïna ciutat de Roquetes, perquè va ser on la Generalitat va centralitzar la seva presència en l'eclipse, l'arribada de la Volta a Espanya, i tot això són històries que a la gent del carrer els dona importància. Els polítics només se mouen en recursos de si hi ha pressupost, no, la gent del carrer a vegades parla de coses que sembla que tinguin menys importància, però que en realitat és la que tenen, és la que fa l'entramat i el teixit, el que teixís la ciutat i teixís la gent, i en això estem. A veure, escolta, ja m'ha dit, i la companya ha dit que jo tinc 82 anys, no? A veure, als 82 anys el que es té és perspectiva, és el més important, i es veuen les coses en perspectiva,
1: perquè moltes coses s'acaben repetint. Mira, això va profundament bé per dir que actualment, en l'època que estem vivint, sobretot la gent més jove està abocat al món efímer de les xarxes socials, on tot es resumeix a través d'un tuit. Això fa més difícil construir-ne una crònica?
3: Se fa difícil, sí, perquè és que a més el problema que té la gent jove és que no llig, no llig. Nosaltres quan teníem 18 o 19 anys, jo recordo quan vaig fer periodisme a l'escola, que una assignatura que es diu Literatura Universal, l'escola, estic parlant de l'escola de les Rambles, l'escola, la de periodisme, no la facultat. I ens van donar un llistat de llibres d'autors contemporanis per a que llegiguéssim i féssim una valoració. Llavors no hi havia el Google i per tant no podíem copiar no podíem anar a buscar un resum al Google, sinó que teníem que llegir, o almenys encara que fos en diagonal. Me va ajudar molt, i em fa pensar que el que fa falta avui en dia al món de l'ensenyament, jo també vaig ser professor, vaig estar uns anys de professor, el més important és que la gent pugui llegir, que llegui i que llegui en paper, no la pantalla, no, davant d'un paper, i que després faci una valoració del que llegi. I això, penso que això és una de les coses més greus que tenim ara. No, la gent no llegi. Jo a vegades tinc un net d'11 anys i li dono un paper, dic, llegi este paper i fes-me una valoració, i al cap de dos dies o tres li pregunto, ja has llegit? Diu, sí, això és molt antiquat. La seva resposta que fa és que és molt antiquat.
1: De fet, això va sortir al l'informe PISA, no? Que la comprensió sí. lectora és un de les falles que tenim actualment en el nostre sistema educatiu.
3: Sí, sí, també bueno, és el que hi ha, clar. I la sort que vaig tindre va ser que els anys que vaig estar posat al món de l'educació vaig estar a la formació professional a diversos llocs, a París, a Madrid, en fi, a molts llocs. I en la formació professional l'important és la competència, no pas els continguts, no pas els coneixements, sinó les competències que assumeixes quan estudies. Això és molt important. La gent ha de aprendre a fer coses. No cal que sàpiga coses. Les coses ja les sabrà quan les necessite, no? Bueno, això és una altra història, no?
0: Perquè el periodisme, tu que tens, permet-me l'expressió, tanta mili, al final és un ofici. Per això és important llegir, com és important per un ofici treballar amb les mans la matèria que sigui, no? L'hem de concebre així?
3: El periodisme, a veure, per a ser periodista s'ha de fer el que fem a la meva generació, que és cada dia llegir 3 diaris o 4. Això és fonamental, és fonamental. Jo recordo que va haver una època en què cada dia me llegia per suposar el periòdic El País i el català, el que llavors era que també vaig escriure el Punt, vaig escriure molt de temps, i Le Monde, perquè nosaltres som de cultura francesa. Jo l'inglès no el sé parlar, ni l'he sapigut, ni tinc cap interès en saber-lo. Saben tots els que estan al meu costat. No, jo sóc de cultura francòfona, perquè l'època nostra la segona llengua era el francès. I en francès llegeixo els llibres originals i llegia Le Monde cada dia, i de veritat t'enriquís molt llegir diversos diaris al dia, compartint les opinions diverses de gent sobre temes que és el mateix tema, és fonamental. I això els nois que estudien periodisme haurien de fer-ho des del primer dia, llegir cada dia diversos diaris de diferents orientacions ideològiques, inclús de diferents països. I no sé si ho fan, perquè suposo que ho fan, ja no ho sé, això, vosaltres els que som més joves ho direu, si ho feu o no ho feu.
1: Aquest és un dels problemes també de les xarxes socials, que al final el teu algoritme només et fa llegir allò que tu vols sentir, no?
3: Les xarxes socials són una trampa. Són una trampa, perquè és que fan dogmatitzen el que pensa la persona que ho escriu, i no tens no ho pots contrastar, perquè si tu llegis al mateix temps El Periòdico, l'Avui i La Vanguardia, per exemple, per dir alguna cosa, 3 catalans, i saps que són d'ideologia diferent, que cada un està en una línia ideològica, i tu les contrastes, tu saps de què va la cosa. Però si tu només llegis una cosa, i a més el que t'escriu com si fos el dogma de la Santíssima Trinitat, llavors no te n'enteres, coneixes només una part de la qüestió. I jo penso que el periodisme, l'important és que sigui capaç de contrastar sobretot les opinions de la gent. Abans a Tortosa hi havia 2 setmanaris, ara només n'hi ha un. Jo preferia l'època que n'hi havia 2, jo era director dels 2,
1: Més pluralitat,
3: hi havia 2, un de dretes i l'altre d'esquerres, i clar, era interessant contrastar, veure què passava.
1: Josep, per anar acabant, este nomenament de cronista oficial és per a 5 anys, fins a l'estiu del 2031. Quan acabes, quina és la feina que t'agradaria haver deixat feta?
3: Bueno, lo que m'ha manat la norma de Constitució, que és haver escrit durant 5 anys la crònica anual del d'això, i ja està, perquè escriure... Jo tinc escrites les meves memòries, però no les penso publicar. No penso publicar un llibre. Les estan escrites i els amics i companys els hi dono, els hi envio, perquè les tinguin, les puguin llegir. O sigui que ja no estic en l'època d'escriure memòries. Vull acabar de fer esta funció, tindré 87 o 88 anys quan acabi la meva trajectòria de cronista. No sé llavors si aniré amb bastó o aniré en cadira de rodes o no.
1: Segurament que ve com te podem veure ara.
3: No ho sé.
0: Bueno, una cosa, em parlaves que a Tortosa només hi ha un setmanari. Jo no sóc tortosina, però sí. Em permets un comentari perquè l'apuntis a la teva llibreta, a veure si a final d'any tinc sort? Jo volia explicar-te que teniu una immensa sort a Tortosa, que és la de tenir aquesta emissora que està parlant amb nosaltres, Ràdio Tortosa, que fan una feina de formigueta absolutament increïble amb els quatre que són, amb el David Benito, amb la Núria Mora, em deixaré gent, però reconec la feina de tots. Crec que estaria bé que els veïns de Tortosa se'ls estimin i els reconeguin aquesta feina.
3: Sí, no el reconeixen prou, no està prou reconeguda la Tortosa, aquesta és la veritat. Jo trobo que els polítics dels quals depèn, perquè és una emissora municipal, haurien de fer alguna cosa per incentivar-la més, per a donar més mitjans i per a promocionar-la, perquè és que creu-me que tots ells són fantàstics. La Núria, que la conec de fa molts anys, de quan jo era director del setmanari, i el seu marit, que també treballa al setmanari, el seu fill és una família de periodistes, marit i muller i fill, o sigui, imagina't tu a casa seva com se deuen barallar.
1: Imagina, ho parlo moltes vegades de com han de ser aquestes converses de sobre taula.
0: Doncs au, a veure si colem dos frases a l'informe final i els hi fan una mica més de cas. Una abraçada a tots dos, a Tortosa, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot aquest coneixement que heu aportat al Rambla 54. Fins aviat.
1: Gràcies, una abraçada.
3: Adeu, bona tarda.
2: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

0: Anna, bones. Mira, ara m'estava recordant que l'altre dia ens vam quedar amb aquella pregunta a l'aire de si les abelles de la mel dormen o no. I tant tu com jo vam dir, ostres, això ho hem de... Això ho hem d'investigar. Així que, saps què? Li he enviat un WhatsApp a en Jan Ister a veure si ens pot dir el quid de la qüestió, desentrellar, perquè jo estic amb la mosca o amb l'abella darrere l'orella. Mira què ens ha dit. Ja veuràs, ja.
1: Bon dia, Enric i Anna. Soc en Jan Ister, apicultor aficionat, i la pregunta del dia és si les abelles domèstiques, l'abella de la mel, si dormen. Doncs resulta que sí. Bueno, no és un son com nosaltres de moltes hores seguides, però sí que redueixen, bueno, es queden quiets, immòbils, no mouren antenes ni les ales, fins i tot redueixen l'activitat cerebral. Hi ha alguns estudis que suggereixen que podrien fins i tot somiar. Per tant, bueno, no és el mateix son que tenim nosaltres, però és algo similar, no? A vegades la majoria del temps és dins de la colmena, però també hi ha casos que potser fora, les abelles més grans. També les abelles més joves descansen més per intervals, i les més grans, les més veteranes, són més actives de dia i dormen més de nit. Per tant, això, bueno, sembla més al son que tenim nosaltres. I bueno, i com tots els éssers, pues, necessiten aquest descans per recuperar per sobreviure, treballar millor i tot això, vale? Molt bon dia, adéu.
2: L'Ambla 54, a Ràdio Rosselló.
3: Ben tornada al Rambla 54, Maria Gateu.
4: Molt bones, Anna.
3: Escolta, que et truquem perquè ens vas dir que tenies una història sonora d'Almacelles que havíem de conèixer, oi?
4: I tant, i tant. De fet, és un fenomen sonor, entre cometes, que fa molts anys que va canviar el dia a dia dels veïns i veïnes.

0: què et sembla, Anna?
1: Doncs sembla un avís d'aquests de risc químic, rotllo, gent, tots confinats a casa, com diuen, anem a morir tots, és una sirena, no?
2: Doncs sí, exacte, és la sirena del Macelles, i no és pas un indicatiu de que s'acaba el món ni res d'això, eh? De fet, porta anys marcant el dia a dia de la gent, els seus hàbits, i bàsicament la vida quotidiana dels almacellencs i almacellenques.
1: I això cada dia?
2: Sí, sí, cada dia, eh? I t'he portat algú que t'ho explicarà a la perfecció, perquè... a banda de ser músic i musicòleg, és almacellenc i ho sap de bona tinta. Eduard Morell, molt bones.
3: Bona tarda.
1: Eduard, benvingut al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, d'on ha sortit aquesta sirena? Per què al Macelles teniu aquesta sirena?
3: Doncs és una cosa com molt curiosa. Va ser arran de la Guerra Civil. El juliol del 36, no? Després del cop d'estat i que comencés la guerra, el Consell Local del Fòrum Popular d'Esquerres del Macelles va decidir treure el campanar. O sigui, desmuntar el campanar, fer de l'església en va fer, la van buidar tota, van cremar tots els bancs, les imatges, tot plegat, en van fer un mercat, i això, i les campanes, les van baixar, les van deixar en un corral. Què passa? La gent, anava amb les campanes a l'hora de treballar, a l'hora d'anar a dinar, bueno, les hores marcaven, les campanes marcaven les hores. Clar. I marcaven altres avisos que la població necessités. I al 37, al gener del 37, s'instal·la efectivament una sirena de fàbrica. Uh-huh. Una sirena de fàbrica que està feta a Sabadell i que sona a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6 per marcar les hores d'enganxar i de plegar, tant pels qui treballen al camp com pels qui treballaven a les bòbiles que hi havia a punta i punta del Macelles.
2: Llavors el seu ús era social però també laboral.
3: Sí, bueno, no només marcava l'hora d'enganxar o de plegar, també marcava avisos tipus incendis. Uh-huh. Si tocava repetides vegades, bueno, depèn, feia també diferents avisos, això repetint. Uh-huh. El toc.
2: Uh-huh. I però escolta, que el campanar es va acabar reconstruint el 49, no? I això sí. amb campanes incloses, però els veïns i veïnes ja s'havien acostumat a la sirena, no? I no van voler, o sigui, van voler que continués al municipi, no que la treguessin.
3: Clar, les campanes es van tornar a puesto perquè es van treure per fer munició si calia, no va fer falta, i al 49, com deies, amb això de l'auxilio de regions devastades, uh-huh, es va reconstruir el campanar. Si us fixeu al Macelles, el campanar és de totxo i la resta de l'església és de pedra, diguéssim. Uh-huh. Doncs es va reconstruir i efectivament la gent va dir, volem la sirena perquè estem acostumats a com funcionem. Clar, aquí així.
1: Clar.
3: I llavors, des de llavors, campanes i sirena simultàniament.
1: Uh-huh. Eduard, i sona la sirena a les mateixes hores, a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6, o s'ha adaptat als horaris moderns?
3: No, ens hauríem d'adaptar potser nosaltres a la sirena.
1: Potser sí, eh?
3: Perquè, yeah, bueno, és una altra manera. De fet, els meus padrins i padrins de molta gent, inclús ara també, a la 1, quan sona la sirena, a parar taula. Uh-huh. Ara és impossible, perquè pleguem a les 2, a les 2, yeah, i mitja, a les 3, alguns, i...
2: Però llavors...

0: hem de parar a taula. Si toque les 6, pues sortir a fora del carrer a prendre la fresca a l'estiu, o saps?
1: Clar.
0: Però encara anem molt... se segueix anant amb la sirena.
1: Uh-huh.
0: Inclús també s'utilitza la sirena avui en dia quan, per exemple, venen els Reis, se fa aquest toc repetit, o per... Sí, sobretot quan venen els Reis, se fa aquest toc repetit, i ma mare m'ha explicat alguna vegada que quan siguin aquest... això que venen els Reis i se repetís el toc, se li erissa la pell perquè es pensa que un incendi o alguna cosa de...
1: Clar.
0: Quan era petita.
1: Clar.
2: Es confon una cosa amb l'altra, no?
0: Se t'ha associat, se t'ha associat.
2: Eduard, i aquesta sirena ha deixat de sonar en algun moment? Penso en la gran apagada del 28 d'abril del 25, però no sé francament si la sirena va enxufada o no, si va corrent o com funciona.
0: Sí, vam corrent la sirena, perquè al final se necessita un motor que faci girar la part que expulsa l'aire per a que soni l'instrument, diguéssim. Ho desconec si va sonar durant l'apagada. Sí que la van treure o la van apagar durant una breu temporada, quan van tornar a posar les campanes al 49, i arran d'això la gent es va queixar de que la volien.
1: Uh-huh. I escolta, abans hem parlat de fenomen, no? I és que aquest detall del municipi, aquesta sirena, no? És un fenomen sonor, i uh-huh. concretament això està inclòs en la categoria de paisatge sonor. Per a que ens entengui tothom, què vol dir això? Què és un paisatge sonor?
0: El paisatge sonor és tot aquell conjunt de sons que configure, que es pot escoltar en un espai i que l'identifiquen. Així explica't una mica ràpid i malament, però més o menys. Pot ser sons ambients, com pot ser, per exemple, els cotxes en una ciutat, uh-huh. Els ocells en un poble en una hora determinada del matí, el murmuri de la gent a l'hora del mercat, o poden ser sons més puntuals, marques sonores, que aquestes identifiquen més, com pot ser un toc de campanes, la sirena d'Almacelles, els claxons dels cotxes...
2: Però clar, els claxons dels cotxes, jo crec que deuen sonar, bueno, potser és una qüestió de volum, però deuen sonar igual a Almacelles que a Barcelona.
0: Això sí, hi ha hagut una homogenització, però també és curiós, i aquí poso un parèntesis, que segons d'on ve el cotxe, o segons quina marca és, o en quin país està construït, els claxons sonen diferents. Per qüestions culturals de com hem assumit la música. Per exemple, un Rolls Royce són en tres terceres a la vegada, o un cotxe de l'est d'Europa té un interval de quarta, mentre que aquí és un interval de tercera. Una cosa així, més o menys, explicat ràpid i malament també.
1: Tot això, Anna, deixa'm recordar que Eduard Morell és musicòleg, sí. I això és una de les qüestions que estudien en aquesta ciència, no? Que no deixa de ser una ciència.
2: Sí, sí, i l'objectiu d'aquesta musicologia, per suposat, és evitar, suposo, que aquests sons particulars i aquests paisatges concrets, doncs, es perdin, no? Aquesta homogeneïtzació que ens deies, una mica combatre-la.
0: Clar, si al final com a científic, si això ho faig a vegades un símil, em diuen, no t'has de posar en qüestions polítiques. Bueno, sí, quan un biòleg o un meteoròleg es posa, diu, el canvi climàtic ens arrasarà a tots, doncs qüestions identitàries o qüestions simbòliques com aquestes, com el toc particular d'una campana d'un poble, perquè té aquell timbre, la campana, o en aquest cas el Almacelles, que té aquesta sonoritat perquè hi ha la sirena, és una cosa que s'ha de conservar, s'ha de reivindicar, que al Almacelles ho tenim molt assumit, però que sorprèn. Quan ve gent, alguna vegada amb l'Ateneu hem fet algun dinar a la plaça i a les 3 ha sonat la sirena, i són gent de pobles d'on sigui, s'espanten,
2: sí,
0: però els expliquem i és una cosa també patrimonial.
1: Escolta, Eduard, que estem acabant ja, l'última pregunta, tenim alguna altra marca curiosa a Catalunya, o podem dir que la d'Almacelles, la vostra, és la més atípica al territori?
0: Doncs és aquí ja m'agafes, ho desconec completament. A veure, potser la d'Almacelles és atípica pel tipus d'instrument que és una sirena, però de totes maneres a tots els pobles cada campana sona diferent, cada manera de tocar-la també. En el sentit que a nivell tímbric sonaran unes freqüències unes altres que farà el dibuix d'aquella campana, que serà molt identificable amb aquell poble.

0: i també els tipus de patrons rítmics amb què es toquen aquelles campanes, que segurament entre territoris, no dic entre pobles, sinó entre territoris, per dir una cosa més ampla, canvi, i el tocar d'una manera vol dir que s'ha mort un senyor gran, clar, tocar d'una altra manera vol dir que s'ha mort una senyora gran, o tocar d'una altra manera és una boda. Uh-huh. I pot canviar si anem a dalt a la muntanya als Pirineus o a baix a les Terres de l'Ebre.
1: Uh-huh. Eduard, em sembla un temasso això. Podem tornar-te a trucar un dia per parlar de campanes i el so de les campanes?
0: I tant.
1: De moment avui, moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta sirena d'Almacelles. Jo no la coneixia musicalment, doncs no em sembla el so més agradable del món, però sí que m'heu fet agafar ganes de venir a veure doncs com la integreu amb normalitat en aquest paisatge sonor. I gràcies a tu també, Maria. Per cert, ja tinc el teu poemari, o sigui que tornem a ramblejar aviat per parlar-ne.
2: Home, i tant que sí, Anna.
1: Gràcies a tots dos.
2: Adéu.

0: Anna, per cert, una pregunta. On puc trobar el programa per enviar els enllaços a la gent? Perquè he trobat molts enllaços de diferents ràdios que col·laborem, que el tenim, però hi ha algun enllaç com de la xarxa directa que pugui enviar-ho perquè per enviar el tall i tot? I gràcies, abraçadota.
1: Doncs mira, Enric, si vols recuperar cap dels programes del Rambla 54 que ja hem fet, a banda de les webs de cada emissora, com dius, doncs tenim la nostra web, laxarxa.cat, i entres i a la part superior hi ha un apartat que diu continguts. Cliques allà i tries l'opció àudio. A dins hi trobaràs molts productes, podcasts i programes que fan les ràdios d'arreu de la xarxa, com a les Portes de Troia, de Ràdio Castellà, el Calaix, Dona la Torre, els moments d'òpera de l'Albert Galzeran, des d'Olesa Ràdio, o el Paraules Habitables que fem servidora i l'Ivan. Per cert, Ivan, et dec encara un guió del proper. A la mateixa fila que vegis el Paraules, tres caràtules més enllà, hi ha el Rambla, que té, t'ho he de dir, una caràtula xulíssima, que és obra del Romà Pellejero, que és un company de grafisme que fa unes coses molt i molt boniques. En aquest apartat és on, en principi, l'amiga de l'Arnau, la intel·ligència artificial, hi col·loca cada dia el programa que hem fet en directe. Allà, tu, el Jan i qualsevol oient o oienta, no ho sabem, ho preguntarem, els podeu recuperar absolutament tots.
2: Anna, una cosa.
1: Digues.
2: Mira, que estàvem parlant aquí ara amb l'Arnau i la Gisela, espera, que et saluden.
3: Hola.
2: I dèiem que podries trucar demà o un dia d'aquests a la tele per parlar del que es fa amb les garrofes.
1: Ja, vosaltres, això és un cop d'estat i vosaltres el que voleu és que ens faci aquest cop que diu, no?
2: Estaria bé.
1: Doncs, bueno, heu mirat si cap a l'escaleta anem bastant patats, no sé si l'Arnau...
2: Va, que un coc es menja sense gana.
1: Vinga, doncs mirem-ho.
4: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
1: Amb aquesta música podries pensar que ara connectem amb el Japó, però seria mentida. Amb qui connectem és amb el Martí Villegas, de Badalona. Martí, benvingut a la Rambla.
5: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Escolta'm una cosa, com que avui ens estem presentant encara una mica tots i Martí, vosaltres des de Badalona encara no havíeu entrat al Rambla 54, ens pots fer 5 cèntims de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Badalona i la seva història, una mica què feu?
5: Sí, tant. Mira, Ràdio Badalona va néixer el 1981, una ciutat de més de 230.000 habitants, i portem, doncs, això, 140 anys informant. Formem part d'un conglomerat que es diu Badalona Comunicació. Tenim Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona, que es pot escoltar des de Barcelona fins a Sant Pol, amb la qual cosa, doncs, és una emissora que es pot escoltar per tot el barcelonès i el Maresme, pràcticament.
1: I ja posats a presentar, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, això queda claríssim. Faig, us ho he de dir, les millors galetes de xocolata del món, Arnau apunta, i col·lecciono figures i dibuixos de Mazinger Z. De tu, què n'hem de saber?
5: Mira, jo a la cuina potser no sóc el millor del món, m'hauria de posar molt les piles per poder fer les millors galetes de xocolata del món, però el que sí que us haig de dir és que m'encanta el futbol sala, el practico des dels 7 anys i també, doncs, sóc entrenador d'aquest esport des dels 16, ara en tinc 23, o sigui que ja fa uns quants anys que jugo aquest esport i que també l'entreno i m'encanta, és un dels meus grans hobbies.
1: Doncs mira, si un dia fem reunió de ràdios, allò, un partidet després de dinar, ja sabem. Aquí posarem, tenim el Messi del futbol sala.
5: Bé, no m'atreviria tant.
1: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí que ja podem explicar per què estava sonant música japonesa per parlar de Badalona. Què ens vols dir?
5: Doncs us vull presentar en José Luque, que és veí de Badalona. Com sempre s'ha dit, cada persona és única i estem segurs que en José també ho és, però hi ha una qüestió per la qual és realment especial, almenys arreu d'Europa. És l'únic lutier de xamisen que hi ha al continent.
1: Lutier de xamisen. A veure, un lutier sé el que és. La meva filla toca el violoncel i una vegada vam haver de llimar-li el pont, que estava massa alt o no sé què, i ho vam fer en un lutier, el Guillem Jacobí, que vaig pensar que també tenia una entrevista, però ell fa violoncels convencionals, d'aquests que veiem a tot arreu, Pau Casals i aquestes coses. Això del xamisen, francament, no tinc ni idea de què és.
5: creu-me, Anna, que jo tampoc n'havia sentit a parlar mai. És un instrument molt típic de la cultura japonesa. De fet, originalment era xinès i d'allà va fer el salt al Japó al segle XVI. És un instrument de cordes pinçades de la família dels llaüts i té una particularitat força notable. És de percussió, gràcies a la caixa de ressonància de fusta coberta amb pell i de forma rectangular que té a la part de baix, però també és de corda, tres en concret, que recorren la caixa de ressonància i el mànec de la part superior. Hi ha diversos tipus de shamisen depenent de la regió del Japó. El José Prons en va ensenyar un de concret.
6: Aquest concretament és un tsugaru shamisen, que és un shamisen del nord del Japó. Diguem-ne, per fer un símil, és com si fos la guitarra flamenca i la guitarra clàssica, doncs és un tipus de shamisen diferent, que és una mica més potent i és més versàtil. Es pot fer, diguem-ne, el repertori tradicional o també el repertori més modern.
1: Per tant, el shamisen és un instrument de corda, de tres cordes, ens has dit, que es fan vibrar, però no sé com es fan vibrar, amb la mà, amb una pua, amb alguna mena d'arc?
5: Doncs en aquest cas l'element que es fa servir és el bachi, que fa la mateixa funció que els plectres o les pues amb les guitarres. Ara bé, el bachi té una forma d'espàtula amb una part superior, atenció, feta a partir de closca de tortuga.
1: I per què closca de tortuga, pobres tortugues? Què té aquesta closca que la faci tan especial?
5: Doncs mira, en José ens va dir que aquest material garanteix una molt bona combinació de rigidesa i flexibilitat a l'hora de fer vibrar les cordes del shamisen. No és l'únic material peculiar que es fa servir per la construcció d'aquest instrument. Antigament, la pell que cobria la caixa de ressonància era pell de gos o de gat. Ara, per sort, se'n fan servir també de sintètica. Tots aquests i d'altres materials, però, són molt difícils d'aconseguir. És per aquest motiu que en José va decidir començar a fabricar els seus propis shamisens.
6: Jo volia continuar tocant, però clar, aquí a Espanya no hi havia ningú que fabriqués. Llavors vaig començar i bueno, ja em vaig ficar cap a dins fins al final i fins a construir el meu instrument. Aquest és el quart que he construït jo i bueno, que sona igual de bé com qualsevol que puguis comprar al Japó.
5: I no pensis que fabricar un shamisen es fa d'un dia per l'altre. Normalment en José triga entre 3 i 4 mesos dedicant-hi unes 5 hores al dia. Et pots imaginar la feinada que comporta això i tot depèn del nivell de detallisme que es vulgui aplicar a l'instrument.
1: Doncs estem parlant d'una persona, bé, de fet, l'única persona arreu d'Europa que fabrica des de zero aquest instrument. Però què fa que un veí de Badalona acabi tocant el shamisen i sentint-se tan arrelat a la cultura japonesa?
5: Doncs tan senzill com molta altra gent als anys 80 i 90, gràcies als animes i a Bola de Drac.
6: A mi de petit sempre m'ha agradat molt, com a tothom, no? L'anime, el Dragon Ball i tot això, però sí que quan era més adolescent i començava a veure més anime, m'agradava molt la música del Japó. A mi sempre m'ha agradat la música rock també, però em vaig interessar per la música dels animes i hi havia grups que m'agradaven molt. Llavors en un viatge al Japó, doncs vaig anar a un concert d'aquests grups i a la sortida d'aquest concert vaig conèixer una amiga japonesa i em va dir, tu coneixes, has escoltat això mai? I em va ensenyar els Yoshida Brothers, que és un grup molt famós de shamisen, i vaig flipar amb el so. O sigui, vaig dir, aquest so m'encanta i no sé, m'agradaria interessar-me més per l'instrument.
5: La manera com va aprendre a tocar el shamisen també val la pena explicar-la. Ho va fer de forma autodidàctica, mirant vídeos des de casa dels artistes que li agradaven. Més endavant va saber que, de fet, els artistes japonesos aprenen a tocar el shamisen imitant els seus mestres, és a dir, tal com ho havia fet ell, però des de casa.
1: Déu-n'hi-do, i això li ha acabat valent fins i tot un reconeixement d'origen des del mateix Japó, no?
5: Sí, el març passat la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, el va rebre al consolat i li va fer entrega del Premi al Mèrit per la difusió de la cultura japonesa mitjançant el shamisen. Aquest reconeixement, diu, li va fer molta il·lusió.
6: Això fa molta il·lusió i és un honor molt gran perquè, bueno, ser reconegut com, diguem-ne, per divulgar la cultura del Japó a través del shamisen, no? Perquè, clar, jo toco el shamisen, soc de les poques persones que hi ha a Espanya i Europa que l'interpreta, però a més és un instrument que estàs sempre sol, no? Tocant sol i que et reconeguin d'aquesta forma, doncs és molt maco.
1: Martí, doncs si et sembla tanquem la nostra conversa amb la música del shamisen del José Luque. Saps què és això que interpreta?
5: Doncs és part d'una cançó tradicional japonesa que es diu Tsugaru Yongara Bushi. Espero haver-ho pronunciat bé. He d'afegir que Google diu que és una peça que requereix bastant de virtuosisme per interpretar-la.
1: Doncs moltes gràcies, Martí. Benvingut al Rambla 54. Tornem a parlar ben aviat. Sayonara.
5: Fins aviat, moltes gràcies.

0: Hola, Anna. Soc la Gemma Bufies. Sí, la de Ràdio Montblanc. Com estàs? Per aquí estem una mica ressecoses, eh? Perquè tot just hem acabat la festa major i com que l'hem feta tan gros amb les decenals, però ja ho sé, ja ho sé, ja toca posar-se a la feina i aquest dijous us portaré una història la mar de guapa, perquè durant les festes de la Mare Déu de la Serra em van presentar una dona que va fer d'ermitant al santuari durant un any i mig. I ara això és cert, però no us ho creureu potser. Eren 11:45 de la nit que van venir a l'estudi a gravar l'entrevista. Dijous la podreu sentir. Va, una abraçada.
1: Estàs escoltant Rambla 54 a UAU, Lleida Ràdio.
2: Ja portem uns quants dies de programa i ara també em fa alguns que no revisem la guia de carrers del Rambla 54. Crec que hauríem de posar-hi remei i per fer-ho podem saludar a l'Eric López de Lleida Lleida. Eric, benvingut al programa.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Com que és el teu primer dia, el dia que t'estrenes al Rambla 54, ja saps que et demanarem saber quatre coses de la ràdio, d'UAU Lleida Ràdio, i de tu mateix, quan vulguis.
3: Doncs sí, mira, seré una miqueta breu. Soc l'Eric López, periodista d'UAU Lleida Ràdio, com bé has dit. Explico, no? Una ràdio local que emet el 104.5 de la FM de les Terres de Lleida i és un mitjà que, deixeu-me explicar-vos, que va començar com una ràdio musical l'any 2010 i que progressivament, no?, ha acabat de transformar-se en una ràdio generalista com a grup Simarlo, no? I després, doncs, per parlar de mi breument, no? Personalment, perquè em conegueu una mica, sóc un gran aficionat i també exjugador de futbol i, bueno, en general de l'esport, no? I sí, si us esteu pensant, sóc d'aquelles persones que a les Olimpíades s'ho en passa tot, sí, sí.
2: I ei, que jo he dit que eres de Lleida, Lleida, i en realitat tu ets de Lleida Igualada, no?
3: Sí, Anna, però això ja són qüestions més, no?, de treballs, estudis, però tampoc hem vingut a parlar de mi, no?, sinó de la ciutat de Lleida, com deies, i d'un dels carrers, doncs, més emblemàtics de la ciutat, com és el carrer Major, Anna.
2: Doncs vinga, quan vulguis, carrer Major.
3: Mira, explico, és un carrer que marca el centre de la capital del Segrià. Aquest carrer Major del que parlem comença a la plaça de la Paeria i arriba fins a la plaça de la Catedral, doncs, on allà es converteix ja en carrer Sant Antoni, i m'agradaria destacar que es troba entre el turó de la Seu Vella i el riu Segre, que són unes vistes meravelloses.
2: I quin és l'origen d'aquest carrer Major?
3: Doncs ens hem de remuntar uns quants anys enrere, eh? Aquest carrer Major de Lleida, batejat amb aquest nom al 1946, és una via comercial des del 1166, ja fa uns quants anys. Com he comentat, aquest carrer és el centre neuràlgic de la ciutat i ja existia amb la via Augusta dels Romans. Antigament, aquesta, doncs, la travessava la capital i fins que el marquès de Blundell, un altre carrer gran que tenim aquí a la ciutat de Lleida, no va construir la carretera de la Banqueta al 1787, doncs tot el trànsit rodat passava per aquest carrer Major que estem parlant, Anna.
2: Marquès de Blundell és un nom també curiós. Algun dia tornem a trucar per saber-ne més. De moment ens centrem en el carrer Major, que és el que ens ocupa avui. Alguna cosa més que cal destacar d'aquest carrer, del gran carrer de Lleida?
3: Doncs sí, Anna, mira, per destacar on acaba i comença aquest carrer Major, doncs depèn de com ho miris, no? Depèn si ho mires per un costat o per un altre.
2: Clar, depèn d'on comenci, no?
3: Exacte. Trobem elements pictòrics de la ciutat com són la Paeria de Lleida, juntament amb l'Arxiu Municipal, a la mateixa plaça de la Paeria, i també a l'altre inici del carrer que parlàvem, no? Està la catedral nova de Lleida, a la plaça de la Catedral, justament, i sí, a veure, són plaça Paeria i plaça Catedral. No es van trencar massa el cap a l'hora de posar el nom, però bueno, això ja és una altra qüestió. I també, tot just davant de la catedral, trobem l'antic hospital de Santa Maria, i que actualment també és seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que és un edifici que el veus des de fora i sembla, doncs, un edifici antic normal, no? Però si entres a dins, et quedes, ja us dic jo, que us quedeu meravellats amb el seu claustre i les seves columnes magnífiques que hi podeu trobar.
2: En dono fer, realment és un edifici que per dintre és molt i molt i molt bonic. Molta gent de fora de Lleida, quan escoltem parlar de la Paeria o el Paer o la Paera en cap, no sabem massa bé a què us referiu.
3: Correcte.
2: I pensem que són coses de Ponent. D'on surt això?
3: Doncs mira, deixa'm fer un petit apunt a l'oient, Anna, que jo encara que sigui d'Igualada, com has comentat, també em va costar una mica d'entrar a aquesta roda. Sí, per qui no ho conegui, doncs, que és una paeria, és l'Ajuntament del municipi, que a les Terres de Ponent doncs, se li diu amb aquest nom, i també a l'alcalde o l'alcaldessa se l'anomena paer o paera en cap.
2: Sí. No és una cosa només de Lleida Ciutat, això de la paeria i el paer, em sembla, no?
3: No, a tota la demarcació de Lleida, sobretot a el que són les Terres de Ponent, molts municipis li diuen així, sí.
2: D'aquesta manera. I Eric, tornant al carrer Major, pel que has comentat, ara és una via plena de botigues.
3: Exacte, a banda de ser l'eix històric, com comentàvem, és una de les artèries comercials més rendibles d'Europa, perquè cada portal, si tu passeges pel carrer, és una botiga i conflueix també, doncs, com estem comentant, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, i és una de les zones de vianants de botigues més extenses de l'Estat i una de les majors d'Europa, amb més de 3,5 quilòmetres de comerços i serveis de tota mena, o sigui que déu-n'hi-do, si voleu passejar.
2: I la de Vices, que deuen tremolar en aquests 3 quilòmetres i mig.
3: Déu-n'hi-do, sí, sí.
2: Però el carrer Major no té 3 quilòmetres i mig de llargada, no?
3: No, aquest carrer Major conflueix, com us he dit, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, que agrupa doncs, altres 7 carrers del centre comercial de la ciutat de Lleida, no? El carrer Major forma part d'aquest eix comercial que per als més gastadors, com deies tu, Anna, no? Podria ser el paradís a l'aire lliure per anar de compres sense estar, doncs, com estem acostumats, no? A un centre comercial tancat. Sí, sí.
2: Eric, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a ramblejar per aquest carrer Major de Lleida, que no es diu Rambla, no és una Rambla com a tal, però bé, fa la feina de Rambla, no?
3: Sí, doncs gràcies a tu també, Anna.
2: Vinga, doncs parlem aviat.
3: Adéu.

0: Hola, Tere. Mira, per aclamació popular, demà mateix et fem un espai perquè ens parlis de l'ús de la garrofa. Vinga, fins demà, un petó. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la creació d'una aliança de seguretat entre la Unió Europea, el Regne Unit, Noruega i el Canadà per frenar les amenaces dels presidents Donald Trump i Vladimir Putin. La líder de l'executiu comunitari ho ha fet públic avui durant el seu discurs sobre l'estat de la Unió Europea, on ha avisat que la pau està en risc després dels recents atacs de Rússia contra la Unió, amb incursions de drons a Lituània, els incidents a Dinamarca i Polònia o les reiterades amenaces de Trump sobre Groenlàndia. Per això, von der Leyen ha defensat la unitat d'una estratègia contra les amenaces híbrides perquè cal, diu, una resposta coordinada i evitar noves escalades. I a Madrid, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli, tot plegat després que Alberto Núñez Feijóo hagi assegurat que Sánchez no vol expulsar els migrants. Ha estat a la sessió de control avui del Congrés dels Diputats. Els escoltem.
2: Despejemos la duda. Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
3: Señor Feijóo, vamos a ver. Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
1: La diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
4: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta. Afortunadament, la força d'un país no la tenen els qui manen. La força d'un país la té la seva gent. Així que visca Catalunya Lliure. Moltes gràcies.
1: I ens fem ressò d'una iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles Sant Oliva i Bellveí congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. Diuen que llencen entre 10 i 15 quilos de menjar en cada centre escolar. Darrer apunt, Rosalía ha estat una de les triomfadores de les nominacions dels Latin Grammy d'enguany, en aconseguir 7 candidatures. A les categories més destacades optarà premis com el disc de l'any, millor cançó i millor gravació.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 16 de setembre tens les cuixes de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
9: Si t'agrada la música, de veritat, aquesta sensació que tens ara mateix és exactament per això, perquè t'agrada la música i perquè aquí tenim una molt bona selecció musical.

0: 107.3 FM.
1: Ozuna, aquí el tenim amb nosaltres a la nostra radiofórmula amb Millor de Antes.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues. Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has de deixar portar.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Aquesta és la ràdio que no et falla, que no et talla el rotllo i que sempre té...

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
1: La música sempre és la principal protagonista aquí a la ràdio. Notem, doncs, amb tota aquesta bona selecció de música d'actualitat i de grans èxits.

0: A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Uau! Quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
5: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i l'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, en el marc del viatge oficial del cap de l'executiu per celebrar la Diada des de Mèrida. El president ha agraït als extremenys que van emigrar a Catalunya durant el segle XX el seu paper en la construcció del país els darrers anys. En una intervenció des de la Zarza, Badajoz, Illa ha fet una crida a no oblidar que en molts casos emigració es fa per necessitat.
3: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran a nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
2: I el ple del Parlament Europeu ha reclamat avui una investigació independent exhaustiva per esclarir la responsabilitat de la crisi migratòria. Ceuta, la petició està recollida en una esmena en un informe aprovat pels eurodiputats. El text s'ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular Europeu i els grups d'extrema dreta, entre ells Vox. L'esmena es qualifica d'invasió l'entrada massiva de migrants. Precisament avui, en el seu discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a aquest tema, el que va passar el mes de juliol a Ceuta. L'escoltem.
4: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
2: La seguretat a Europa, la intel·ligència artificial i l'accés dels menors a les xarxes han centrat el seu discurs. La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats, en aquest cas pels pares. Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre el risc de certs models d'intel·ligència artificial i ha apostat per la regulació global. I un apunt de casa nostra, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha anunciat avui al Parlament que a les properes setmanes s'obrirà una convocatòria de provisió de places de residències per concertar-ne 2.300 més arreu de Catalunya. L'objectiu en un temps és generar 6.000 noves places de residències públiques.
5: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Doncs sí, Yorgaki amb Dele, aquesta abusadora, arriba amb intensitat, amb força aquí a la FM.
2: Jo no sé com aplicar.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la Festa Major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la Festa Major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu. Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Aquesta freqüència, el 107.3, és un millor pas al temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a Texauto Girona.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 16 de setembre tens les cuixes de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 € als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
6: Vinga, va, continuem aquí en directe des de la ràdio amb música, actualitat musical des del 107.3 de la FM.

Una sintonia plena de música, una sintonia plena de moltes idees, de moltes versions, de moltes produccions. Arriba la dècada prodigiosa. Salta, bailando.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, a la nostra comarca de l'Empordà.

0: Your husband is coming.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat al lloc

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment a 107.3 FM.
1: Gran combinació també la que escoltarem a continuació. Mau i Ricky arriben a l'FM amb la seva amable

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música. També tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comunitat.

0: 107.3 FM.
1: I d'ells, què en podem dir? El seu so és característic i porten una llarga trajectòria musical a les seves esquenes de directes i de compactes. És Camela.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de dir.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i no descarta enviar un SLR si les tempestes d'aquesta tarda s'agreugen. De moment, el front s'ha concentrat al nord-est. Jordi Fortià.
3: Empedregades a Girona i pluja torrencial a Fornells de la Selva. Des de Protecció Civil, el subdirector Joan Ramon Cabello demana prudència, especialment en els desplaçaments.
4: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
1: Roger Espanyol atribueix a una represàlia el tret d'un policia nacional en l'únic judici per violència policial de l'1 d'octubre.
3: Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó, no entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
1: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
3: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, el president s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola. Al matí, a la població de la Zarza ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
6: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigramos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
1: En cultura, arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
3: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, entre ells els Amama Doucha, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet.
1: El nou FM, Marcel Puig.
7: Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
8: És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast, tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
1: I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol continuar invicte.
9: Els blaugrana reben el Camp Nou a partir de 9:45 de la nit al Racing de Santander amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries en aquest inici de temporada. Els de Hansi Flick buscaran la 6a victòria en 6 jornades en un partit que s'espera estigui marcat per la pluja. I en handbol, el CAC 7 Balonmano Granollers buscarà el triomf davant el Morvedre a partir de 9:45 del vespre en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Comencem destacant la Nacional 230, que està tallada al pont de Suert en tots dos sentits per un accident a la C-58 i retencions a Castellbell i el Vilà en sentit Manresa per un altre accident a la mateixa C-58 i a l'antídot de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord, i a la C-58 i a la C-33 i retencions també de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la B-30 i a Cua Barberà del Vallès en tots dos sentits, a la B-23 i retencions d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, a la C-65 i retencions a Cassà de la Selva en sentit Llagostera, a la GI-600 i a Cua Tordera, la Nacional 240 i retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt i retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca, Rambla Prim i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prim a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Les primeres tempestes d'aquesta tarda s'han concentrat al Gironès i la Selva, amb pedregades a Girona Ciutat i pluges torrencials a Fornells de la Selva. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i no descarta enviar un SALER.
3: L'activitat tempestuosa s'ha focalitzat fins ara, especialment al nord-est del país, com també a punts del prelitoral central. El Metocat ha alertat que es tracta de xàfecs molt estàtics, que han deixat registres d'intensitat torrencial a Fornells de la Selva i han anat acompanyats de pedra, especialment al Gironès. El front avança ara cap a la Catalunya central. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello és el subdirector d'Emergències.
4: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats, perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
0: Ho dèiem ara en portada, aquesta tarda les tempestes han sorprès el Gironès, empedregades a la pròpia ciutat de Girona, on hi ha espais inundats, i un avís de l'Agència Catalana de l'Aigua per risc hidrològic a la conca del Ter. Televisió de Girona.
5: A Girona, pels vols de quarts de cinc de la tarda, ha caigut una tempesta important que ha deixat prop de 40 litres per metre quadrat durant l'episodi, que ha durat una mitja hora. Una calamarsada amb pedres de fins a un centímetre i mig de diàmetre, que déu-n'hi-do com ha sorprès els gironins que caminaven tranquil·lament pel carrer, tot i les previsions de Protecció Civil i les previsions meteorològiques que hi havia. Segurament que molta gent no esperava que aquest episodi fos tan virulent. De fet, molta gent s'ha aixoplugat i ha esperat que amainés la calamarsada, que ha durat uns 10 minuts, i la tempesta n'ha durat uns 30. A hores d'ara plovisqueja i ja s'ha calmat la situació, però la tempesta s'ha fet notar a la ciutat de Girona i a tota la demarcació.
0: Gràcies, Eduard. En qualsevol cas, anem a saber quina és la previsió per les properes hores. Luismi Pérez, bona tarda.
6: Bona tarda. Ja estem tenint una situació força regirada en algunes comarques. Per exemple, déu-n'hi-do les pedregades que han caigut al Gironès, també al Pla de l'Estany, en alguns indrets de la Garrotxa, del Baix Empordà, de la Selva. Aquestes pluges que de moment són més importants en aquella zona, però també hi ha un altre focus de tempesta destacable a hores d'ara, que es mou aproximadament entre el massís de Montserrat i Sant Llorenç del Munt, arribant a gran part del Vallès Occidental, del Moianès, del Nord, del Vallès Oriental i també de la comarca de l'Anoia. Independentment, algun ruixadet anirà caient cap a l'Ebre i Ponent, però en aquest cas molt poca aigua i la temperatura que ja està baixant. Atenció a aquesta propera nit i matinada amb les tempestes molt fortes al voltant del riu Anoia, del riu Foix, del Llobregat, del Besòs i també a gran part de la Catalunya central, ja a Ponent i a Tarragona, en general, en el cas de les Terres de l'Ebre, més clarianes, esperant a un dijous en el que encara quedarà algun ruixat arrapat a la costa barcelonina. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Justament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica.
3: A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques, aigua provinent de la pluja que no va acabar al clavegueram.
0: Carina Viver.
7: per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
8: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
7: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar els recursos actuals.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Español amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici que ha arrencat avui és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats a agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
3: Roger Español es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
9: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
3: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Español ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Español demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
0: En clau política, aquesta tarda s'està celebrant la Mèrida, Extremadura, l'acte institucional de la Diada, que té com a fil conductor els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60. Al matí, Illa ha dit que Catalunya els hi deu molt i al migdia s'ha reunit amb la seva homòloga, Maria Guardiola, del Partit Popular, Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, durant una hora i sense ordre del dia. Han compartit impressions i han fet èmfasi en mantenir els vincles entre les dues comunitats. Al matí, a la població de la Zarza, Illa ha dit que Catalunya deu molt als 100.000 extremenys que hi van arribar als anys 60 i ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
11: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
10: L'acte institucional que se celebra aquesta hora a l'Auditori de Mèrida s'hi projecta la pel·lícula El 47, inspirada en Manolo Vital, el líder veïnal de Nou Barris provinent d'Extremadura, i participarà la seva neta Joana.
0: I al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu Mont.
10: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
12: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué siguen en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
10: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
13: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
10: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
14: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
10: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport de Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
0: I en l'àmbit europeu, la seguretat, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per frenar Trump i Putin.
3: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
15: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
0: I en relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
3: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
0: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia.
3: Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix alguna demència.
0: Maite Polo.
16: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat, és Cristina Maragall.
17: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat, de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
16: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia catalana li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
3: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
0: També la mort el passat vespre d'un treballador que feia tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona ha provocat que s'hagi anul·lat aquesta tarda un dels actes especials de les festes de Santa Tecla. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
18: El Mercat Central de Tarragona ha decidit suspendre els actes organitzats per aquesta tarda ja en el marc de les festes de Santa Tecla com a mostra de respecte després de la mort la passada nit d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament. Recordem també que hi va haver un ferit crític que va ser ingressat a l'Hospital Joan 23. En concret, s'ha suspès la celebració de l'especial acte del braç de Santa Tecla programat per aquesta tarda a la plaça Corsini, la mateixa plaça del Mercat. I a més, aquest migdia, els paradistes i diversos consellers de l'Ajuntament han fet un minut de silenci a l'interior del recinte per mostrar la seva consternació i tristesa. Terrassa. Així ho ha explicat la presidenta de Mercats de Tarragona i primera tinent d'alcalde, Montse Adán.
19: Estem colpits amb el tràgic accident que ahir va passar en aquestes instal·lacions i, com sabeu, doncs ha causat la mort d'un treballador i que un altre està doncs, greument ferit. I també des de Mercats doncs, en senyal de respecte doncs, als actes que nosaltres des de Mercats organitzàvem aquesta tarda quedaran anul·lats.
18: Sobre el succés, Adán ha assegurat que estan a l'espera dels resultats de la investigació policial i que serà un cop s'esclareixin els fets quan es podran extreure conclusions.
0: A Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
20: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
21: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del parc de les vies.
20: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven. Els implicats són membres de la comunitat pakistanesa i a les 10 del matí no s'havia efectuat cap detenció.
0: I detingut també un fisioterapeuta per fer tocaments a 3 clientes al Segrià.
3: Es tracta d'un jove de 30 anys i veí de Lleida, contra el qual pesen 3 denúncies de clientes que afirmen que durant els massatges els hauria fet tocaments als pits i a la zona dels genitals. Els Mossos l'acusen de 3 presumptes delictes d'agressió sexual. La investigació policial segueix oberta per mirar d'aclarir si hi ha més casos similars.
0: En la plana social, Tàrrega posa en marxa l'Assemblea Local per la Llengua, una iniciativa que aplega l'Ajuntament a través de la Regidoria de Llengua i diverses entitats vinculades a la defensa, promoció i normalització de la llengua catalana. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
22: L'Assemblea neix amb la voluntat de posar en comú experiències, coneixements i recursos per treballar a favor de la llengua catalana a la ciutat, des de la participació de les diferents entitats que en formen part. Així ho destaca el regidor de Llengua de l'Ajuntament de Tàrrega, Miquel Nadal.
23: És que Tàrrega sigui una ciutat plenament en català i el que cal doncs, és fer polítiques que defensin un comerç, paisatge urbà, un aprenentatge perquè pugui participar de la vida en català. Al final, la necessitat de crear una regidoria de la llengua era tenir una eina institucional capaç de cobrir aquesta demanda social i de les entitats, que l'Ajuntament pugui veure representat també com a ens defensor de la llengua catalana.
22: La iniciativa vol esdevenir un espai de coordinació i treball compartit, en què les diferents organitzacions participants puguin aportar la seva experiència i contribuir a les actuacions que es vagin definint.
0: En cultura, fa uns minuts que ha iniciat el concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic. El concert compta amb la presència de l'alcalde, Albert Castells, del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i de la consellera, Sònia Hernández. El nou FM, Marcel Puig.
24: Titulat el nou concerto, que et reflexiona del que significa avui en dia la música en directe. L'activitat professional ha començat aquest matí. Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
25: És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast i no has d'enviar mails, que això mai saps on van a parar. Tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
24: Així comença una 38a edició que convertirà Vic durant 5 dies en punt de trobada del sector musical amb més de 70 propostes.
0: I a Sant Boi de Llobregat s'acull una exposició que ensenya com eren les principals cultures juvenils i urbanes que van marcar l'àrea metropolitana de Barcelona a finals del segle XX. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
26: Sant Boi acull des d'aquest 12 de setembre l'exposició titulada Tribus Urbanes, quan la música es va convertir en identitat, una mostra que repassa cultures urbanes com els rockers, els punks, els skinheads o els heavies, especialment entre els anys 70, 80 i 90. L'activista contracultural Johnny D va ser un dels grans responsables de la part punk d'aquesta exposició.
27: Jo tenia una idea molt clara des del principi i és que la gent s'havia de sentir identificada i entendre completament el que nosaltres volíem dir. Llavors vaig decidir que volia volia que es veiés l'estètica, és a dir, les portades dels discos, els fanzines, amb les fotos, amb els cartells dels concerts, doncs tot això està reflectit.
26: La mostra està exposada al Centre d'Art Can Castells de Sant Boi i es podrà visitar fins al 28 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Àlia. El Barça es vol mantenir imbatut i vol fer el 6-6 en aquest inici de Lliga. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 9:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més s'està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els de Hansi Flick estan obligats a guanyar si volen recuperar el lideratge en solidari. El tècnic alemany avisa dels perills del conjunt càntabre.
3: We want to win every game, so this is the focus, and we want.
4: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: So they are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
2: Ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. L'entrenador Manolo González es mostrava molest amb el primer temps dels seus jugadors.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
2: Encara en futbol, a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga als vuitens de final contra el Binèfar a partir de 8:15 de la tarda. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
7: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
6: Recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
2: I avui també juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de la divisió d'honor femenina d'handbol contra el Morvedre. És la tercera jornada, serà a 8:45 del vespre. Josep Morales és el tècnic de les Vallesanes.
8: I de cara al dimecres, doncs, òbviament estan molt motivades perquè sabem que és un partit molt important, creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà, i si estem concentrades crec que el traurem.
2: I en bàsquet, a 8:00 del vespre, es decidirà la Lliga Catalana de segona FEB. El pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat acull la final que disputaran el Bisbal Bàsquet i el Prat. Tots els equips busquen succeir en el palmarès a la Unió Esportiva Mataró.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un...
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Vine a Texauto Automotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: Uau, quina furgoneta!
5: L'he llogat a Iberfurgo.
4: Està com nova, ni sembla de lloguer.
6: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 16 de setembre tens les cuixes de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
10: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
11: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
12: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
13: Bona tarda, són 8:15.
14: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
13: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i no descarta enviar un S-alert si les tempestes d'aquesta tarda s'agreugen. De moment, el front s'ha concentrat al nord-est. Jordi Fortià.
15: Amb pedregades a Girona i pluja torrencial a Fornells de la Selva. Des de Protecció Civil, el subdirector Joan Ramon Cabello demana prudència, especialment en els desplaçaments.
16: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
13: Roger Espanyol atribueix a una represàlia el tret d'un policia nacional en l'únic judici per violència policial, l'UO.
15: Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
17: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
13: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
15: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, el president s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola. Al matí, a la població de la Zarza, ha demanat tractar millor els migrants ara.
18: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando migramos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquemos.
13: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
15: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, entre ells els de Mama Doixa, Caral Laoz, Genestà o Quimi Portet.
13: El 9FM, Marcel Puig.
19: Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
20: És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast, tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
13: I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol continuar invicte si el temps ho permet.
21: Els blaugrana reben al Camp Nou a partir de 2:15 de la nit al Racing de Santander amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries en aquest inici de temporada. Els de Hansi Flick buscaran la 6a victòria en 6 jornades en un partit que s'espera, com bé deies, que estigui marcat per la pluja. I en vol el CAC 7 Balonmano Granollers buscarà el triomf davant el Morvedre a partir de 9:15 del vespre en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina.
22: Notícies en xarxa, edició vespre.
13: Obrim, com sempre, plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
23: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la B431 està tallada a Sant Feliu Sasserra per

0: carregada a Palau-solità i Plegamans en sentit nord, a la B23 i retencions d'Esplugues a Barcelona, a la GI600 i a Cua Tordera, a la Nacional 240 i retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha lentitud de Poble Nou a la Barceloneta en tots dos sentits i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Les primeres tempestes d'aquesta tarda s'han concentrat al Gironès i la Selva, amb pedregades a la Girona Ciutat i pluges torrencials a Fornells de la Selva. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i no descarta enviar un S-alert.
2: L'activitat tempestuosa s'ha focalitzat fins ara, especialment al nord-est del país, com també a punts al prelitoral central. El Metocat ha alertat que es tracta de xàfecs molt estàtics que han deixat registres d'intensitat torrencial a Fornells de la Selva i han anat acompanyats de pedra, especialment al Gironès. El front avança ara cap a la Catalunya central. Per això Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello és el subdirector d'emergències.
3: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats, perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
1: Ho dèiem ara en portada, aquesta tarda les tempestes han sorprès el Gironès, amb pedregades a la pròpia ciutat de Girona, on hi ha espais inundats, i un avís de l'Agència Catalana de l'Aigua per risc hidrològic a la conca del Ter. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
4: A Girona, pels vols de 4:45 de la tarda, ha caigut una tempesta important que ha deixat prop de 40 litres per metre quadrat durant l'episodi, que ha durat una mitja hora. Una calamarsada amb pedres de fins a un centímetre i mig de diàmetre, que déu-n'hi-do com ha sorprès els gironins que caminaven tranquil·lament pel carrer, tot i les previsions de Protecció Civil i les previsions meteorològiques que hi havia. Segurament que molta gent no esperava que aquest episodi fos tan virulent. De fet, molta gent s'ha aixoplugat i ha esperat que amainés la calamarsada, que ha durat uns 10 minuts, i la tempesta n'ha durat uns 30. A hores d'ara plovisqueja i ja s'ha calmat la situació, però la tempesta s'ha fet notar a la ciutat de Girona i a tota la demarcació.
1: Gràcies, Eduard. En qualsevol cas, anem a saber quina és la previsió per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda. Doncs, com bé comenta l'Eduard, aquestes tempestes que de moment on més intensitat han tingut és al voltant del Gironès i sobretot el Pla de l'Estany, així com el Baix Empordà, i destaquem, per exemple, els 41 litres per metre quadrat caiguts a Canet d'Adri, a Girona, també a Girona, al d'Empordà, 60 litres per metre quadrat, la ciutat de Girona al voltant dels 35. També un altre focus de tempesta s'ha situat a Mollà, on han caigut 52 litres per metre quadrat, i això és aigua passada, però l'actual doncs ens fa pensar en tempestes fortes que es mouen al Vallès Oriental i Occidental, sobretot a la serralada prelitoral, al Mollanès, en el cas del sud, a la Selva i al Maresme. Déu-n'hi-do, entre el Maresme i el Vallès Oriental a hores d'ara és on més activitat anirem tenint les immediates 2-3 hores, ja quan es faci plenament de nit. Per tant, cap allà a les 9-10 de la nit, aquestes tempestes més fortes es desplaçaran més cap al sud, més cap a la banda del riu Foix, també al Penedès en general, al Vallès Oriental i Occidental, Barcelonès, al Baix Llobregat, al Garraf, i la comarca de l'Anoia. En aquests indrets és on més aigua acabarà caient, i sembla que on tindrem probabilitat d'inundar és al voltant del riu Foix i a la Riera de la Bisbal, per tant, cap al Baix Penedès. Demà tot això començarà la història, per bé que algun ruixat no acabarà de marxar, especialment de la costa barcelonina. Per tant, una situació força complicada a les immediates 12 hores.
1: Moltíssimes gràcies, Lluís Mi. Justament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica.
2: A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es van aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques, aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram.
1: Carina Bellver.
6: Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples amb una superfície

0: equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
1: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
0: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Español amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici que ha arrencat avui és l'únic cas que envia al banc dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
4: Roger Español es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó, no entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Español ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Español demana fins a 13 anys per policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
3: En clau política, aquesta tarda s'està celebrant a Mèrida, Extremadura, l'acte institucional de la Diada, que té com a fil conductor els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60. Al matí, Illa ha dit que Catalunya els hi deu molt i al migdia s'ha reunit amb la seva homòloga Maria Guardiola del Partit Popular, Mont Carvajal.
6: El president Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, durant una hora i sense ordre del dia. Han compartit impressions i han fet èmfasi en mantenir els vincles entre les dues comunitats. Al matí, a la població de la Zarza, Illa ha dit que Catalunya deu molt als 100.000 extremenys que hi van arribar als anys 60 i ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
7: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
6: L'acte institucional que se celebra aquesta hora a l'Auditori de Mèrida s'hi projecta la pel·lícula El 47, inspirada en Manolo Vital, el líder veïnal de Nou Barris provinent d'Extremadura, i participarà la seva neta Joana.
3: I al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu. Mont.
6: Ha començat la sessió el cap dels populats, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
8: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
6: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
9: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
6: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
10: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
6: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que hi va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport de Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
3: I en l'àmbit europeu, la seguretat, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Úrsula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per fer front a Trump i Putin.
4: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva de migrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
11: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
3: En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
4: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
3: En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia catalana li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
4: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
3: I a Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
12: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
13: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del Parc de les Vies.
12: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven. Els implicats són membres de la comunitat pakistanesa i a les 10 del matí no s'havia efectuat cap detenció.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Més coses. Parlem ara de l'esvoranc que es va produir el passat mes de juliol al barri del Putxet de Barcelona durant les obres de la línia 9 del metro i que va afectar veïns, propietaris i comerciants de la zona. Els afectats ja havien anunciat que denunciarien Generalitat i Ajuntament. Doncs bé, fa poca estona han explicat l'estratègia jurídica conjunta per reclamar pels danys i determinar les responsabilitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
14: Bona tarda, hem pogut parlar amb l'advocada que representa pràcticament el 90% dels veïns afectats per l'esvoranc al Putxet. Ens ha explicat que ahir es van reunir amb les principals administracions després de que la reunió del 30 de juliol, setmanes després de l'esvoranc, ja es reclamessin les indemnitzacions pertinents morals, econòmiques i materials. Tot i així, explica que la reunió d'ahir no es va avançar prou, però que de moment la conversa sembla que va cap a bon port i que per això s'han emplaçat a dia 23 de setembre. Tot i així, l'advocada Carmen Pérez Pozo explica que les principals compensacions han de ser morals perquè els veïns no acaben de veure aquesta tranquil·litat.
15: Después de la reunió de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es en el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
14: Recordem, doncs, que l'esvoranc es va produir el dia 6 de juliol per unes obres a la línia L9 del Putxet, a Sant Gervasi.
3: Gràcies, Andrea. I el comerç de Lleida veu amb preocupació l'obertura del nou centre comercial Promenades, segons una enquesta de Pimec. En aquest sentit, l'entitat ha instat les administracions a articular nous ajuts per al comerç i proposa convertir l'antiga estació d'autobusos en un pàrquing. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
16: El comerç de Lleida veu amb preocupació l'obertura del nou centre comercial Promenades, una de les principals conclusions d'una enquesta de Pimec a 157 establiments, la majoria de la capital del Segrià, però també de la resta de la demarcació. Dos de cada tres comerciants enquestats preveuen un impacte negatiu o molt negatu del nou parc comercial que està previst que obri a finals del 2027. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha remarcat que una preocupació d'aquesta magnitud no es pot deixar passar i ha defensat aprofitar els mesos que queden fins a l'obertura de Promenade per buscar solucions i mesures que permetin reduir-ne l'impacte.
17: Crec que ara seria el moment de cara al 2028, perquè cap al 2027 és molt difícil que cap administració tingui una línia nova de treball, però sí que ens permet el 2027 treballar perquè de cara al 2028 hi hagi noves línies extraordinàries precisament per aquest tema de la nova implantació.
16: Una de les qüestions que més preocupa al sector és l'aparcament, perquè Promenade Lleida preveu oferir uns 2.100 aparcaments gratuïts. Per això demanen convertir l'antiga estació d'autobús de Lleida en un aparcament amb 400 espais inicials. Tot i això, la paeria ja ha anunciat el resultat del concurs públic perquè aquesta passi a ser un equipament esportiu, que això sí, comptarà amb 200 places d'aparcament a l'Avinguda Blondet.
3: En cultura, fa uns minuts que ha iniciat el concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic. El concert compta amb la presència de l'alcalde, Albert Castells, del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i de la consellera Sònia Hernández. El nou FM, Marcel Puig.
18: Titulat el nou concerto, que et reflexiona del que significa avui en dia la música en directe. L'activitat professional ha començat aquest matí. Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
19: És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast i no has d'enviar mails, que això mai saps on van a parar. Tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
18: Així comença una 38a edició que convertirà Vic durant 5 dies en punt de trobada del sector musical amb més de 70 propostes.
3: I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. David Navarro.
20: L'Espiga del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
21: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest slogan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
20: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
3: I encara un darrer apunt, la bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a millor pel·lícula internacional.
4: La bola negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, la bola negra inicia ara el seu camí cap als premis a Hollywood amb les seves fases de selecció.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça es vol mantenir imbatut i es vol mantenir, volíem dir imbatut, i vol aconseguir el 6 de 6 en aquest inici de Lliga. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més que s'estarà pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els de Hansi Flick estan obligats a guanyar, a més, si volen recuperar el lideratge en solitari. El tècnic alemany avisa dels perills del conjunt català.
3: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
4: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: So they are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
2: Ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Encara en futbol, a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga des de 7:45 al partit de les vuitens de final de la competició davant el Binèfar, a l'Olímpic de Terrassa. El partit es troba al minut 22 amb empat a 0 al marcador. I avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de la Divisió d'Honor Femenina d'handbol, tercera jornada contra el Morvedre. Serà a 8:45 del vespre. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
5: Les de Josep Morales arriben al partit després de caure lluny de Granollers davant l'Sporting La Rioja per 28-23. Unes sensacions que, lluny de ser dolentes, envien un missatge d'autocrítica al conjunt, que durant la setmana ha treballat per polir els defectes de la segona jornada de la competició.
6: I de cara al dimecres, doncs, òbviament estan molt motivades perquè sabem que és un partit molt important, creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà, i si estem concentrades crec que el traurem.
5: El Morvedre no és un equip desconegut pel CAC 7. Ja s'han enfrontat en els darrers mesos. Un partit amistós que va acabar amb victòria granollerina amb un ajustat 30-29. Així doncs, l'enfrontament d'aquesta nit entre Vallesanes i Saguntines promet un duel igualat.
2: I avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta en la divisió d'honor masculina i el Mataró en la divisió d'honor femenina defensaran el títol aconseguit el curs passat. En bàsquet, a partir de les 8 del vespre, es decidirà el títol de la Lliga Catalana de segona FEB. El pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat acull la final que disputaran el Bisbal Bàsquet i el Prat. Tots els equips busquen succeir en el palmarès a la Unió Esportiva Mataró. Més competicions que comencen avui, com per exemple l'handbol en cadira de rodes. Comença avui a Granollers i s'allargarà fins diumenge. La selecció espanyola juga a partir de les 8 del vespre contra el Líban, el primer partit de la fase de grups.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Ruta 66.
3: Oh yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country. Presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les...
6: La nit més fosca. Pànic a la ciutat.
7: Tom Cruise, Christy Allen, John Travolta, Lia Remini, Danny Masterson i altres personatges coneguts del món de Hollywood comparteixen algunes coses darrere de les càmeres. I és que tots formen part d'una mateixa religió, creença o secta, segons el país on estiguem. Tots aquests reconeguts actors formen o han format part en algun moment de l'anomenada Església de la Cienciologia, una organització religiosa fundada a la dècada de 1950 i que promou la creença en l'autoajuda i el desenvolupament personal a través dels seus ensenyaments i pràctiques basades en les idees de Ronald Hubbard. En el programa d'avui us explicarem com s'organitza aquesta secta, quines són les seves creences i quins misteris oculta la seva organització. Perquè a l'estiu, la nit més fosca és... Pànic a la ciutat.
6: La nit més fosca. Pànic a la ciutat.
7: Bones, benvinguts un dia més al programa d'estiu de la nit més fosca. Per tant, benvinguts una setmana més ja a Pànic a la ciutat. Durant aquests 8 programes que ja portem, hem tractat sectes força conegudes i altres que semblaven que en francès bàsicament se les havia inventat, però us assegurem que totes són ben reals. I avui toca parlar d'una secta que és força coneguda, bàsicament és coneguda segurament gairebé per tots i totes les que esteu aquí, però és més coneguda pels seus membres, ja que està formada per grans actors de primer nivell i gent molt important, sobretot del panorama nord-americà, que per les seves creences o les seves teories que semblen sortides d'algun capítol d'alguna pel·lícula de sèrie B de ciència-ficció. Estem parlant, com segurament ja heu endevinat, de la cienciologia, considerada secta en alguns països i no considerada secta, considerada religió en altres. I per desengranar una miqueta aquest misteri i saber de què va aquesta secta, a quin déu o a quin ovni segueixen i quina importància ha tingut a nivell mundial. Tenim, com sempre, en el nostre professor de la Universitat d'Alabama, en Francesc Morales, que ens explicarà els detalls d'aquest grup. De moment li direm grup. Molt bones, Francesc.
8: Hola, bona nit.
7: Què tal? Que vas dir que no volies anar als Estats Units i no sortim dels Estats Units, eh?
8: Sí, no, però que és massa llaminer el tema de l'Església de la Cienciologia.
7: Val. Però seguirem en els propers programes a Estats Units o...
8: No.
7: Buscaràs sectes rares d'aquelles allà a Tenerife?
8: Exacte. Però no, aquest tocarà més a prop de casa, el proper cult dels que parlarem aquí.
7: Prop de casa? Catalunya?
8: Oh. Catalunya, sí.
7: Parlaràs
8: sí,
7: d'una secta catalana?
8: Exacte.
7: Vaja.
8: Bueno. O sigui, que aneu preparant els advocats. O el que sigui, que tingueu...
7: Bueno, sí. No, aquí no ens podem defensar nosaltres mateixos, com als Estats Units. Llàstima. Una gran pèrdua.
8: No? Ah, no, és veritat.
7: No, aquí no es pot, aquí no es pot. Necessites un advocat sí o sí.
8: Ah, val.
7: Va, i seguim presentant. Avui tenim moltes coses a presentar, eh? I també avui tenim sobretot una persona molt eufòrica d'estar aquí, ja que a part de donar-nos algunes instruccions per seguir creant la nostra secta, que ja la tenim gairebé definida, segurament que avui hi haurà molts capítols d'Expediente X que parlaran o que d'alguna manera o altra tindran que veure amb alguna cosa que... de les quals creu la cienciologia, i per tant avui tindrà moltes oportunitats per fer spam del seu podcast, que es diu Creure és la clau, que el podeu trobar a iVoox, i que perpetra en Jacint Casademont. Molt bona, Jacint.
9: Què tal? Doncs sí, molt content de parlar d'aquesta secta, religió / el que sigui, i sí, parlarem d'Expediente X, perquè jo crec que tot això simplement és un anunci del meu podcast.
7: Tot això què vol dir? El programa o la secta?
9: Sí, tot el que fem l'estiu jo crec que és una plataforma per anunciar el meu podcast de manera encoberta.
7: Jo pensava que era la cienciologia, una forma per anunciar el teu podcast.
9: Bueno, m'han arribat rumors de certs actors de Hollywood que escolten Creure's la clau, eh?
7: Per exemple?
9: No puc dir noms. Mica lleig.
7: Val, no pots dir noms. Clar, avui estem tractant, diguem, potser la secta més important o més coneguda dels últims temps. No, amb això estarem d'acord. Una secta que segurament tothom coneix, ja sigui només pel famoseo i perquè ha sortit a programes potser de cotilleos, no? Bàsicament hi ha actors i actrius de Hollywood molt famosos. I per tant, per tractar aquest grup, avui hem considerat que nosaltres tres sols, doncs això quedaria una miqueta coix. I hem decidit escoltar la veu del poble, perquè això s'ha de dir que tot bé per gràcies a uns oients que ens van fer arribar un comentari a Instagram, després vam fer una enquesta, i s'ha de dir que tothom que va votar l'enquesta va dir que sí, i vam decidir, com dèiem, escoltar la veu del poble i convidar a dues amigues, en veritat són tres, però només en tenim dues, que han col·laborat en algunes ocasions amb nosaltres perquè ens ajudin a parlar sobre la cienciologia. I, com segurament ja heu descobert, estem parlant de la Carla i la Marta, que són dues de les tres persones que fan el podcast de True Crime, el podcast que parla sobre documentals basats en True Crime, com és Valentí Criminal. Molt bona nit a totes dues.
10: Hola, bona nit.
11: Hola, què tal?
7: Primer de tot, donar-vos les gràcies per haver vingut, per haver-vos prestat a perdre un dia d'estiu i estar aquí amb nosaltres, doncs, fent això, no sé, defineixo com això, no sé ben bé què dir.
10: No, a vosaltres.
11: Moltes gràcies per convidar-nos i per fer l'enquesta, i no sé, jo he fet, però tothom va dir que sí 100%, tu, això,
7: sí,
11: és important.
7: Sí, sí, sí. Sí, tothom que va contestar, les dues persones que van contestar va dir que sí.
11: Aquest... Bueno, suficient, i les dues persones vam ser nosaltres, la Marta i jo.
7: No, és broma, no,
9: bueno, hi ha un vot en contra, no? Em vas dir un tal Carles Porta que no volia que ens ajuntéssim.
7: Sí, però he bloquejat un senyor que no sé qui és.
11: Es va sentir amenaçat el Carles Porta.
7: Aquest senyor està bloquejat.
11: No, ja estem supercontentes d'estar aquí per parlar de cienciologia, que literalment el dia que ens vam conèixer la Marta i jo ens vam fer amigues perquè vam començar a parlar de cienciologia, que pot sonar una mica estrany, però és veritat.
10: No, la nostra amistat es basa en rajar de la cienciologia.
11: Bàsicament.
10: Literalment.
7: Vaja.
11: Sí, nosaltres ja no tenim por a dir que és una secta, vull dir, si ens haguessin hagut de denunciar ja,
10: ja
11: ho hauríem fet. I res, i després us explicaré el dia que em vaig trobar amb una paradeta de cienciologia al mercat medieval del meu poble, que és el dia més interessant de tota la meva existència.
7: O sigui, diem que
11: ja en parlarem.
7: La cienciologia té seu central a Nova York, Washington, Los Angeles i Catalunya.
11: I Calafell, més concretament.
7: Ah, no hauria de tu poble, però no hi sé, que ara vinguin totes les sectes a centrar-se allà.
11: Ah, no, jo crec... Hòstia, doncs estaria divertit fer com un mercat medieval de sectes, que també els aniria bé, els hi quedaria bé.
7: Bueno,
9: La Culcon, no?
11: Exacte. Buah, la muntaria jo, eh?
9: Home, si nosaltres hem fet el ceba negre, que semblava impossible, una Culcon, i encara guanyaríeu pasta, eh?
7: Home,
11: segurament,
7: segur.
11: Però molt probable.
9: Si el màgic ven a entrar a 40 euros i omplen,
11: ja està.
10: Només hauries de fer veure que t'ho creus, Carla.
11: No seria tan difícil.
7: Bueno, projectes a part, perquè després es treuen les idees, no donem idees i materialitzem-ho. Anem a parlar avui de, dic, potser una de les sectes més conegudes dels últims temps, sobretot pels membres que la formen. I Francesc, explica'ns una miqueta què és això de la cienciologia, perquè, veiem, com deia al principi, sembla sortit d'una pel·lícula d'aquestes barates de ciència-ficció dels anys 50.
8: Sí, ho sembla i ho és, perquè de fet sorgeix dels anys 50 de la ment d'un autor de ciència-ficció, i la definició de què és l'església de la cienciologia no és... la definició és complexa, perquè és una barreja de moltes coses que ja hem vist en aquest podcast. Per exemple, quan vam parlar de Nexium, aquesta aproximació d'intentar treure el millor de tu, fer-te un superhome, aconseguir eliminar allò que et fa infeliç a la vida, etc, etc, des d'un punt de vista que barreja la ciència i la religió, això ja ho vam veure amb Nexium. De fet, Nexium sembla una còpia com a posteriori.
7: Podem dir que Nexium és l'hacendado de la cienciologia?
8: És exactament tal qual com ho has dit tu ara mateix. És perquè Nexium neix als anys 90, una cosa així, i la cienciologia ja la tenim formada als anys 50.
7: No, jo també dic pel nivell dels famosos, perquè a veure, cienciologia tenim a Tom Cruise, a Nexium tenim a la noia aquella de Smallville. Clar.
8: Ostres,
11: la noia, què tens
8: contra la noia aquella de Smallville? No.
9: A veure... Alison Mack, es diu?
7: Perdó, eh?
11: Cuidao.
7: Clar, Tom Cruise, eh?
9: Pel·lícules, aquesta senyora, eh? Té un currículum, tu què has fet de pel·lícules?
7: Però jo no estic a la cienciologia, no estem parlant de mi, estem parlant de Tom Cruise, eh? El senyor aquell que tenia la dent torta, la dentadura torta, i se l'ha de ficar recta, eh?
9: Bueno, si té calés, doncs, ho fas.
11: Un miracle.
8: Doncs a banda d'aquesta gran diferència, una altra gran diferència entre Nexium i l'Església de la Cienciologia és que Nexium no se n'ha sortit, però la cienciologia sí. De fet, li estem dient, l'anomenem com a secta perquè ens dona la gana, però a molts llocs està considerada religió. Amb això s'assembla a altres conflictes que hem tingut a l'hora de detectar o explicar en quina agrupació és secta, quina agrupació és religió, perquè ja hem dit mil vegades que no és tan senzill. O sigui, en la definició més bàsica, una secta és simplement una escissió d'un grup religiós, diguéssim la base mainstream d'aquell grup religiós, o polític o de filosofia, fins i tot. Ara, el que passa és que llavors agafem la definició del que seria cult en anglès i ho associem al que seria secta en català, des del punt de vista de grup religiós perillós que s'aprofita de la gent, que els hi treu diners, etc, etc, etc. És per aquesta banda perillosa que en alguns països sí que està considerada secta, i a més d'alt risc, que és el cas de França. De fet, el 2009 els van condemnar per frau en un tribunal francès. En el govern alemany sembla ser que està considerada fins i tot com a agrupació que no és constitucional, o sigui, no pot entrar dintre del que seria la percepció d'una religió alemanya, cas molt semblant al de Rússia, amb tot i quanti, no? Perquè a Rússia, si no són les tradicionals, la majoria de les religions, això vam veure pel cas de Vissarion, es consideren com errònies. L'altre element que té l'Església de la Cienciologia, que fa que s'assembli a altres grups dels que hem parlat en aquest podcast és la, un cop més, explicació alienígena de la seva base teològica, la vida a la Terra, o la fugida de la vida a la Terra, en cas de The Heaven's Gate, que crec que va ser el primer programa, si no m'equivoco. Sí. Doncs aquí tornem un altre cop amb la, a donar-li candela aquestes idees tan sui generis. Quan he comentat els països en els quals es considera religió o es considera secta, no vull oblidar-me d'un que tenim molt a prop, que és el Regne d'Espanya, on el 2007 es va permetre que la religió de l'Església de la Cienciologia fos reconeguda dintre del registre d'entitats religioses. Segurament, o sigui, per això...
7: Espanya són una religió, no són secta.
8: És religió, no són secta.
11: És que estan fent sempre les coses bé.
10: De fet...
8: Si te'ls trobes a Calafell...
10: Sí.
11: Evidentment.
10: De fet, el Tom Cruise...
11: Perdona, estàs insinuant que Calafell forma part d'Espanya.
10: De fet, el Tom Cruise va anar a Madrid a obrir el centre de Cienciologia, personalment.
8: Sí, a Madrid, que va començar parlant castellà.
10: Això ja...
8: Estoy muy contento. Sí, sí.
9: Home, va sortir amb Penelope Cruz, no? Algú d'espanyol sap.
11: Sí. Bueno, no sé si vam passar molt de temps fent classes d'espanyol.
7: Què insinues?
11: Jo res.
9: Estem rebent trucades d'un apocat.
7: Sensiòleg.
8: Aquesta història de com s'arriba a considerar com a religió establerta en el territori, en el cas espanyol, té una intrahistòria, té una preqüela, perquè això no va arribar així tan fàcilment. És a dir, en un primer moment es va rebutjar la presència. De fet, són precisament els tejemanejes aquests que fa l'Església de la Cienciologia que obliguen, per qüestions de llibertat religiosa, constitucionals, etc., acceptar la cienciologia dintre de les religions establertes a Espanya. Quin és el conflicte, o un dels conflictes en els quals es troba involucrada aquesta església quan intenta ficar-se dintre del Regne d'Espanya? Doncs ens hem d'anar, us sembla mentida o no, a la movida madrilenya.
7: Alaska?
8: Sí, però no. En aquell moment tenim un d'aquests performances del moment, de la movida madrilenya, vull dir, que és el conegut com a Pedro Lerma, que crec que era el seu nom autèntic, crec que era músic i pintor al mateix temps, i és un dels molts que, encara que us sembli mentida, cau a la droga als anys...
7: No es podia saber.
8: Al Madrid dels anys 80. I què fa immediatament? Com molta gent de classe bona, que és el que passava als anys 80-90 a l'Espanya del moment, se'n va a alguna clínica de desintoxicació per quitar-se, no?, de lo seu. És així com ell coneix una clínica anomenada, a França, evidentment, Narconon.
10: Oh, no.
8: I què és Narconon? Narconon, doncs, ell en aquest moment no ho sabia, però és una de les múltiples institucions que estan connectades amb l'Església de la Cienciologia.
7: Que ja té nom de secta, eh? Narconon.
8: És que té nom de secta.
11: Clar, tu vas a una clínica de desintoxicació i es diu Narconon, i a mi ja em fa pensar coses.
8: Doncs es va curar, i aquí comença el problema, que ell va voler obrir la seva pròpia fent servir els mateixos mètodes a Espanya. El problema és que ell no sabia que allò està vinculat amb la cienciologia. Aquesta és una similitud que, més que hi ha amb Nexium, hi ha una qüestió de copyrights molt potent al darrere, i clar, a la que l'Església de la Cienciologia se'n va enterar que hi havia un senyor que per lliure estava copiant els mètodes de desintoxicació a no sé on de Madrid, doncs de seguida li van enviar missioners, perquè sicaris és una paraula molt lletja, per convèncer-lo de que deixés de fer-ho. Com que sembla ser que no el van arribar a convèncer, la cienciologia va contractar els serveis d'una agència privada, una agència de seguretat, una agència de detectius privats, que en aquell moment dirigia, perquè l'havia fundat ell, José Manuel Villarejo.
7: Vaya.
8: Que suposo que aquest nom us sonarà. Doncs Villarejo va ser una de les persones que va pressionar, encara no sabem ben bé com, a Petrus perquè es tragués del cap això d'obrir una clínica semblant a la seva.
7: A veure, has dit el pressionarà, o sigui que li va dir, van allà amb bones paraules i va dir, a veure, Petrus, a
8: no, extorsió, ah, va,
10: sí,
8: xantatge,
10: ens podem imaginar,
8: sí. Tengo unas imágenes, sí, clar, sí, va fer això, sí.
7: Bueno, a veure, el senyor Petrus ve de la movida madrileña, jo crec que les imatges que tinguin d'ell
9: són públiques,
7: clar, sí.
8: No, però qüestions del familiars seus, que això és una cosa que al cap i a la fi la cienciologia, per què té narco no en la cienciologia? A veure, una de les bases de reclutament de la cienciologia és conèixer els draps bruts de famosos, si pot ser, però de tanta gent com puguin. Un dels mètodes pels quals, i aquí em referiré a un podcast molt conegut anomenat La Ruïna, un dels mètodes habituals és el de que tu has d'explicar què és allò que et fa infeliç, no? Has de trobar l'origen d'aquell problema, perquè llavors diuen que et curaran aquest problema, però al cap i a la fi el que passa és que coneixen quins són els teus secrets.
9: Però això no és també el Gestalt que ho utilitza?
8: És que això ho utilitza tutti quanti.
9: Això,
8: per això...
11: No, i la manera de com trobar l'origen dels teus problemes és agafant dues llaunes.
10: Exacte.
11: I pensant molt fort.
8: Sí.
11: O sigui que...
9: Bueno, sí, això ho he fet jo, eh? Això. Pensar en els meus problemes amb dues llaunes a la mà.
11: Sí. I les llaunes t'han dit si era el teu problema de veritat o no?
9: No, m'han ajudat a calmar-lo. No,
10: només les llaunes sempre donen el mateix resultat, que és... ets el pitjor del món, millora't. I clar, jo tinc la solució.
8: Clar.
10: És bàsicament això.
8: Clar, doncs aquí els que són seguidors de La Ruïna, quan surten aquelles persones a explicar un problema molt gros que han tingut, tothom riu. A mi em fa molta gràcia afegida, perquè el terme tècnic que es fa servir dintre de la cienciologia és trobar la teva ruïna, precisament. Quina ha estat la ruïna de la teva vida, que poden ser els diners, les drogues, o jo sé, algun altre tipus de problema, per arribar on estàs en aquell moment. I això de les llaunes està en relació amb una altra de les bases que hi ha darrere de la cienciologia. La cienciologia sembla molt el que en el seu moment va ser l'espiritisme al segle XIX, on es va intentar barrejar ciència i religió, ciència de l'època, amb religió, millor dit, la ciència de l'època, per arribar a entendre la fe d'una manera científica. Doncs això és exactament el que fa des dels anys 50 la cienciologia, la idea aquesta de combinar la saviesa de la religió amb l'exactitud de la ciència, no? Que de fet això és un eslògan publicitari, no m'ho estic inventant jo. Hi ha un spot en el que ho expliquen d'aquesta manera. Aquestes llaunes que heu comentat és un dels molts aparells que ells tenen. Hi ha un que és l'electropsicòmetre, o com es digui, que mesura la teva angoixa vital. Doncs això és el que passa per les mans de Villarejo en aquella Espanya de no sé, deu ser en algun moment dels anys finals 80, 90, però vaja, és un exemple claríssim de quina manera la cienciologia fa servir institucions subsidiàries per aconseguir més informació i sobretot més diners per part de la gent que s'acosta a ells.
11: Sobretot diners.
7: Clar, és el que dèiem, aquesta gent el que vol són diners.
8: Sí.
7: Per tant, un culte religiós... A veure, no...
9: Bueno, diners i poder en general, clar, no?
7: Però, a veure, clar... Fiquem-nos en el cas, i anem a l'origen de la cienciologia. I fem-ho, per fer-ho més còmic, ho centrem dintre d'Espanya, Tu com et presentes? Això de la, no sé si algú sap com funciona, però si tu vols registrar una religió, hi ha un registre de religió, o sigui, hi ha un ministeri que es dedica al registre de religions. Sí, arribes allà i dius, hola, mira, que tinc una religió, no? Uh-huh. I me gustaría registrarla. I clar, tu li presentes les bases i un senyor et diu, eres religió o eres secta? O sigui, te l'accepto o no te l'accepto? Això funciona així.
8: Això funciona així, sí.
7: Val.
8: Clar, clar.
7: I a la cienciologia, diguem que... va arribar a ser religió i no secta perquè darrere hi havia uns interessos.
8: Hem de suposar que sí.
7: Vale, o sigui, tota la teva explicació venia a insinuar això, diguem.
8: Sí.
7: Vale, vale.
8: Sí.
7: Vale.
8: Gràcies per descobrir el que intentava amagar perquè no em perseguís l'audiència.
7: No, jo més que res, si algú no ho ha pillat, però... i tota aquesta recomanació teva venies a dir això.
8: Sí, clar. Sí, evidentment. Aquí hi anava Narconon i llocs com Narconon, els fills de Casabona que entraven a la droga. Clar. Sí, la cienciologia té una aura... És que la cienciologia és el que a Nexum li hagués agradat ser, no? Allò, uh-huh. arribar a tocar poder... no només a l'Alison Mack, sinó arribar fins tot més lluny, tot i que déu-n'hi-do el que va fer a Mèxic, la Nexium, per controlar o per poder entrar en diferents països, en els quals alguns no ho ha aconseguit, però a Espanya sí, cosa que crida molt l'atenció, o potser no. Què vol dir? Que doncs l'Església de la Cienciologia no paga impostos, per exemple.
7: Clar, una religió, clar.
8: Clar, en el Nihibis i coses d'aquestes, perquè estàs en aquest registre.
7: Bueno, nosaltres d'aquí a poc tampoc ho farem. Què perquè ara, quan tinguem muntada la secta, no li direm secta.
11: No, però no li pots dir secta.
8: Per això li direm. No, és ja que el tema de dependència no...
7: Exacte, club.
11: No? Però ho has de vendre com una religió, si no... Bueno, tampoc et servia de res tenir un club.
7: És
11: que no és tan fàcil, s'ha de pensar molt. Pensa jo li he donat moltes voltes.
7: Si busqueu a internet trobareu fotos d'en Jacint vestit de capellà.
11: Ja està, no necessitem res més per crear una religió.
7: Fàcil. Tenim més fàcil.
11: Tenim
7: un senyor capellà que ens dona suport.
9: Bueno, això ho has dit tu, però bé, ho has dit tu.
11: Podem fer estampetes o què?
10: A més, sota el catolicisme pots muntar la secta que et doni la gana.
7: Ah, bueno, sí, veritat. Francesc, i què més? O sigui, la secta aquesta diguem, està assentada als Estats Units, el seu origen als Estats Units, sí. Arriba a diferents llocs del planeta. França no entra, Alemanya no entra, l'estat espanyol sí que entra.
11: Sospitós.
7: Sí.
8: En Villarejo juga a les dues bandes i es queda diners de tot arreu, com sempre. I ara, si voleu, us explico, perquè clar, estem parlant aquí de qüestions religioses i encara, de moment, això podria haver estat la Real Federació Espanyola de Futbol, no? Amb el que us he dit, és una organització com qualsevol altra. Sí. Quina és la base religiosa? Quins són els textos sagrats, no, d'aquesta església? En un primer moment, aquí ja començam, aquí s'assemblarà molt al tema dels mormons, no? Ells agafen, anava a dir prestat, però bueno, directament roben molta parafernàlia del cristianisme, com per exemple el símbol de la creu, que això ajuda a identificar el grup com a religió. També juguen la carta aquesta, s'apunten al tanto com els mormons, no? de citar d'una determinada manera textos bíblics. Recordeu que quan van parlar dels mormons, els mormons a si mateixos, en un índex molt elevat, es consideren cristians. La resta de cristians dels Estats Units no els consideren cristians, perquè tenen coses més xungues i més estrambòtiques, molt similars a les que us explicaré ara amb els senyors de la cienciologia. Heu escoltat mai quina és la base del credo de la cienciologia del senyor Xenu?
7: Jo creia que la cienciologia estava basada en els llibres del senyor Ron Hoover.
8: Ja, però què hi diuen aquests llibres?
10: En Dianetics.
11: Dianetics.
10: És com es diu el llibre.
8: Exacte, el que seria aquesta mena de credo. I què ens explica aquí en els seus textos, que pel que jo he sentit, la gent que ho ha intentat llegir, és un galimaties incomprensible en la major part d'aquests casos. Aquí és com tenim aquesta mena d'experiència alienígena relacionada amb l'origen de certes coses a la Terra. A vegades és la vida,
11: però això
8: vegades...
11: és ja quan t'has passat tot el joc, totes les pantalles, això ja és l'últim de l'últim.
10: No és l'últim, és el nivell 5, hi ha 8 nivells.
7: Hòstia, bueno. cuidao.
11: Bueno, vale, però vull dir que no et comencen a ja, no t'entren no. Ja a dir,
8: clar,
11: mira,
8: evidentment.
11: El nostre senyor alienígena que
10: va dir... Bueno, deixa d'explicar, però òbviament si t'entren amb això diràs, vinga, vete per tu casa.
8: Exacte. O sigui, recordem que en Charles Manson va intentar-ho i no va entrar perquè va dir, hòstia, això és molt xungo.
11: Imagineu.
10: Sí, al nivell.
8: Clar, això, primer has de passar per uns determinats nivells de clearance, no? El pre-clear, etc. No, i no és fins al nivell no sé quin que t'expliquen la veritat de la base de per què som així, no? Els éssers humans. Doncs tot comença amb una mena de dictador especial anomenat Xenu, que és el líder d'una confederació galàctica. Llavors,
7: podria ser qualsevol capítol de Star Trek, eh?
8: De moment sí, o de Battlestar Galàctica o els Bobobobs, de fet, perquè recordem que els Bobobobs al final arribaven al planeta Terra a l'època dels dinosaures.
7: És la segona vegada que surten els Bobobobs en aquest programa.
8: Jo sempre que puc els faig colar
9: El nou Pànic a la Ciutat, la següent temporada, podem comentar cada capítol, o sigui, dedicar-lo als bububobs.
7: Podem fer un podcast sobre
9: els bububobs.
8: Perquè és propaganda ufològica als nens catalans, tal qual.
9: I patrocinar per Cacaulat. Que són les famílies més poderoses que hi ha a Catalunya, o sigui que...
8: Ostres,
7: que no siguin Cacaulat, que no siguin
11: Cienciologia, que no us enviïn advocats,
8: que no...
7: Bueno, jo estaria bé que ens enviessin Cacaulat.
8: Ah, també.
11: Sí, jo Cacaulat acceptem.
10: Si volen ser patrocinadors.
9: Home, sí, eh? No, millor Caico, però bueno, això és un altre tema.
7: Qui sigui.
8: Doncs tenim aquest dictador de que podria haver sortit d'un episodi dels Bobobobs, que el que fa és capturar criatures alienígenes perquè o vol controlar la superpoblació, o són rivals seus, el que sigui, però els envia a un planeta que en aquest moment no té aquest nom, evidentment, però s'acabarà identificant com la Terra. És a dir, el nom és, per mi és impronunciable, Tihiak, una cosa per l'estil, no sé ben bé com es deuria pronunciar, però els envia allà amb unes naus especials que s'assemblen molt a avions de línies comercials dels anys 50 de l'època, 50-60, casualment, els llança contra volcans. Llavors, clar, aquestes criatures acaben foses, els seus esperits, o zetans, que és el nom que ell fa servir, s'escapen i... acabaran després de certes fases, acabaran acoplant-se als éssers humans que en aquell moment estaven en aquesta fase troglodítica típica de l'inici de l'home, no? The Dawn of Humanity. Què és el que passa? Els humans, que són com animalons en aquell moment, incorporen a la seva vida les pors, les angoixes, les inseguretats, etc, etc, durant les generacions següents. Clar, el Hubert aquest, el creador de la cienciologia, el que, per salvar-nos, el que ens diu és que tu, això que dolent que et passa, té una explicació alienígena, perquè tothom té un esperit a dintre que ve d'aquestes criatures que van ser enviades a la Terra, que han patit i tenen pors i tenen odi, etc, etc, i això és el que nosaltres hem de controlar, extirpar, ajudar a portar-ho, etc, etc. Aquesta és literalment la base teològica de l'església de la cienciologia.
7: Però en aquest cas els extraterrestres, diguem, són dolents, és mal, no et fan el bé, et fan el mal. És la diferència de moltes altres sectes que creuen amb l'ufologia, que diuen que el ser que ve de fora és el bo.
11: La idea és que els has de... o sigui, aquestes coses dolentes, tot això és el que et provoca a tu tota la por, tota l'ansietat, etc. Llavors el que has de fer és alliberar-te d'aquests esperits, digue-li com vulguis, i convertir-te en una persona neta, clar. Clar, si l'objectiu de la secta és aquest, bueno, el que sigui és aquesta, és convertir, que t'has de convertir en una persona 100% neta.
8: Si us ho fixeu, és una idea molt sofisticada, ja sé que no ho sembla, però la idea és molt sofisticada perquè de la mateixa manera que passava amb els mormons, i de fet això és pràcticament comú a tot aquest tipus de moviments sectaris, per dir-ho fàcil, necessiten ser molt atractius, és que si no funcionen. Clar, aquí, si tu t'expliquen que el que a tu et passa no és culpa teva, sinó que és perquè tens una cosa alienígena de fora i tal, llavors ho portaràs millor. A més, això és una de les bases del credo, però tots aquests mecanismes, aquests rituals que fan amb màquines o sense màquines, pels quals tu has de millorar com a persona, es basen tot sovint en idees del tipus. Aquesta és una de les que jo li he sentit de viva veu del senyor aquest Hubbard. Com era? La veritat és veritat si tu creus que és veritat.
7: Ui, però això pot ser de Hubbard o de Mr. Wonderful.
8: Exacte.
9: O d'una galeta a la fortuna del xino, saps?
8: Clar, llavors, si la veritat és si jo allò que percebo com a veritat és l'única cosa que compta com a veritat, clar, quins dubtes tindràs a la vida. És a partir d'idees com aquesta que ha tingut tant d'èxit als Estats Units, perquè en tantes divisions, no només catòlics o protestants, sinó dintre del protestantisme hi ha moltíssimes branques, no? I això ha creat certes confusions, moltes confusions, de fet. Quina és la veritat? Qui té la raó? Etcètera. Ah, vale, doncs aquests em diuen que la veritat és aquesta, i és el que jo sento, no? Que sigui la veritat és perfecta, és perfecta.
11: I jo crec que és molt fàcil, llavors, si jo el que percebo és la veritat, és molt fàcil que algú em digui què haig de percebre o com s'ha de percebre les coses i que això sigui la veritat, perquè és el que estic percebent. Llavors, o sigui, com a nivell de... Jo crec que com a nivell de secta està bastant desenvolupada, o sigui, està bastant ben pensada.
9: Però clar, el senyor Huber, en què s'argumenta? O sigui, els cristians, com a mínim, hi ha unes escritures antigues que diuen sí, va venir Jesucrist i a partir d'aquí es munten la pel·lícula. Però en Huber, que va escriure tot ell, d'on t'ha tret les pistes del que va passar en temps pretèrits?
10: En ell mateix.
9: Sí. O sigui, ell ho sap tot.
10: Ell ho sap tot. De fet, en Huber, una de les coses que amb les que es ven és que ell mateix, a través d'aquesta ciència fe que ha desenvolupat, es cura a si mateix de ceguera, es cura a si mateix de no sé, alguna que li va passar a la guerra, que després s'ha demostrat que és mentida, que no li va passar res a la guerra. Vull dir, valent-se d'aquesta manera, com arribant jo a aquests pensaments, bla, bla, bla, és com m'he curat de totes aquestes coses, i tu també pots fer-ho, saps? És una mica aquesta... És com un déu ell mateix.
11: Ell és déu i profeta.
10: Sí, és tot, és tot.
8: Sí, també recordeu que això són els anys 50, quan neix tot. Ja sé que és molt difícil fer l'abstracció, però és un món que no hi ha internet. Hi ha certes idees que és molt difícil no contrastar-les, sinó fins i tot pensar que existeixen diferents. És molt, molt complicat. De fet, és semblant al que passa amb Heaven's Gate, el líder. Després de llegir molt de Star Trek i companyia, el que fa és agafar idees de la ciència-ficció que ell llegeix. L'ufologia no deixa de ser una religió.
9: Era un escriptor reconegut dins el mundillo del pulp del seu moment. Sí. Que és això, no cantava molt contigo que escriu ciència-ficció, que cop i volta descobreix que tot és ciència-ficció?
11: No, i que em sembla que abans de fer tot això ja havia escrit llibres amb idees molt semblants al que ara anava dient.

0: cosa més que podria funcionar, no?
1: Però aquest senyor era considerat bon escriptor o era considerat un escriptor no. Així de sèrie B friki?
2: Es veu que es relacionava molt bé, això sí que jo ho he llegit, que el tio tenia, bueno, dins el mundillo era una persona destacada, però no per ser la seva literatura, sinó perquè tenia contactes, es sabia vendre.
0: Sí.
1: Vale, sí, però dia.
0: Bastant normalet com a escriptor, pel que jo he vist.
2: Tirava de tòpics, o sigui, tampoc va inventar res dins el gènere. Agafava el que estava de moda i ho anava combinant amb les seves històries.
1: Però que també aquest senyor va tenir l'habilitat a través de tots els seus llibres escrits o de les seves idees aconseguir crear un credo, no? Que gent es cregués allò que està escrivint, que allò que estava escrivint.
3: Ell li dona un angle religiós al que seria el lore que ell mateix està creant. Que si us hi fixeu, això podríem fer-ho pràcticament qualsevol autor de fantasia i ciència-ficció dels anys segle XX, segle XXI. L'únic que no ho fan. I a vegades els fans mateixos ho creen gairebé fora del control o completament fora del control de l'autor. L'èxit de coses com, per exemple, El Senyor dels Anells ve per la qüestió de que es considera una obra relacionada amb la contracultura del món universitari, això en el cas d'Estats Units, no? O Dune de Frank Herbert, no? que es llegeix com si fos una bíblia obscura, no? S'intenta buscar resposta en textos que són mig psicodèlics, mig mistèrics, que és en el cas de Frank Herbert. La diferència és que Frank Herbert no se li acudeix mai crear una religió, de Tolkien tampoc, però Hubbard sí, va fer la passa.
2: Bé, ja que no triomfo venent llibres, però mira, monto alguna més.
1: Clar, i aquesta secta per alguns, religió per als altres, diguem que la cosa s'ha fet gran i podríem dir que ara mateix és un dels cultes més coneguts, no? en el món, reient davant de les religions, diguem, canòniques.
4: Bueno, ara mateix estan una mica...
1: Sí, cap a caiguda.
4: Estan una mica cap a caiguda. Sí.
3: En números totals són uns 50.000, crec. No són gaires.
1: Ah, no, sí, no són molts. O sigui, és més mediàtic.
2: Però sí que selecte, home.
0: Clar, és que ells et diran que sí que són molts i que la religió segueix creixent cada dia. Ells venen això.
4: Però sí que és veritat que en el seu moment sí que van ser bastant importants. El que passa que arriba un moment que... quan és més fàcil sentir a les persones que han sortit i que t'estan dient que tot això no funciona, arriba un moment que s'acaba estenent, però
0: l'internet.
4: En el seu moment sí que havia, exacte, en el seu moment sí que havien tingut bastanta importància. El que passa que ara pots veure un documental i ja no
0: veus. En el moment en què es pot compartir aquesta informació de la manera que es comparteix ara, en què exmembres t'expliquen les mil i una, tota la història aquesta del Xeno se suposa que és super mega secreta. Vull dir, tu allò no t'ho diuen fins que has arribat a cert nivell i tot
4: i
0: així
4: et tanquen en un maletí
0: no sé què, no sé quantos, i tot i així, un cop ho has llegit de la mà i puny de l'Elron Hobart, et diuen, però no ho pots dir a ningú perquè qualsevol persona que no hagi arribat a aquest nivell, si tu li dius, li explota el cervell. Literalment et diuen, és que el mataràs, li causaràs una malaltia perquè no poden processar-ho.
2: Ja, això és el que van fer els meus pares quan em van explicar qui eren els reis. O sigui, em van portar a una habitació, em van dir, això no pots dir a ningú, li explotarà el cap.
0: Sí, que és el mateix.
1: Si a mi em diuen que si no expliqui una cosa, perquè si ho explico literalment algú li explotarà el cervell, el primer tio que em caigui malament vaig i l'explico.
0: No, però si són de la teva organització no li pots dir. I si no són de l'organització, no. Els hi has de negar igualment perquè no estan dins de...
4: No, i no els hi pots parlar.
0: A part que no els hi pots parlar, òbviament. Sí, no,
4: o sigui, la gent de l'organització els has d'estimar tots perquè són de l'organització, sí. No et queda una altra. I a la gent de fora no els hi pots parlar, o sigui, no tens a ningú que explicar-li.
1: Per tant, és una secta.
2: Però, clar, això fa que no puguis captar nova gent. Si no expliques lo guai...
4: No, però és que això no és lo guai. O sigui, tu comences amb altres temes.
0: Tu comences amb una pseudoterapia. En plan, oh, vols comunicar millor amb la gent? Tinc un curs per tu. Et baralles molt amb la teva parella? Tinc un curs per tu. I això t'ajuda.
4: Oh,
0: i són només $100.
4: Vols ser actor? Sí. O vols entrar al món del teatre? Bla, bla, bla.
0: Curset d'oratòria.
4: I fer classes.
0: Sí, coses així. I són molt barats al principi i llavors ja és quan t'enganxen i cada cop és més car, cada cop les barbaritats són més veritats, però ja estàs dins, ja t'estàs creient les barbaritats.
1: Clar, això ho fan...
4: És una mica com quan entres a la universitat.
1: Sí. Cada vegada és més car, sí.
3: És exactament

0: Igual, segueix Carla.
1: No, però això que dèieu dels cursos, o sigui, cursos bàsicament d'autoajuda, que sigui com un grup d'autoajuda, això ho hem trobat amb moltes de les sectes que hem parlat en aquests programes, ja ho trobaven, que primer és un grup que intenta ajudar-te per intentar destapar les teves mancances i redirigir-te i fer-te millor persona, i després t'acaben doncs, convertint en un... en un seguidor més del que ells estan venent.
2: És molt bàsic, ningú s'apunta a una secta en què el primer que et diuen és hola, et robaré tots els diners, et tractaré com un esclau i t'arruinaré la vida. Ningú s'apuntaria. Clar, llavors, com secta, primera lliçó. Autoajuda.
1: Clar, clar, sí, sí, és que m'ha dit, clar,
3: secta 101.
1: No és un bon producte de màrqueting.
2: Clar.
3: No, i el màrqueting se'ls dona molt bé, amb ells. Altra cosa no, però el màrqueting... els dona de locos, et munten allà uns espectacles.
1: Home, ja veus, i uns edificis xulíssims.
3: Clar, després estan buits, però els edificis...
1: fora molen, no? Clar, aquesta secta, diguem, que no està desmantellada. Normalment, quan parlem aquí de sectes, parlem de sectes que ja estan desmantellades, ja sigui perquè els seguidors doncs, o s'han suïcidat o han ascendit en alguna nau especial teòricament, o perquè el govern els ha desmantellat. En aquest cas, Francesc, com deies, no, la cienciologia segueix, més viva o menys, però ells segueixen fent lo seu i de moment, a part de quins països, ningú es molesta.
0: Sí, de fet, el que seria els assets, no?, o bona part del control de l'església de la cienciologia, de les diferents branques, depèn d'una organització secreta dintre del secretisme, cosa que ja havíem vist amb Nexium també. Us en recordeu que es creaven organitzacions com DOS, que estava dintre de Nexus. Aquesta és C-Org, suposo que org d'organization, que és, a mi em té fascinat això de Sea Org, perquè és una organització paramilitar dintre dels Estats Units, perquè de fet és una flota privada de diferents vaixells de guerra, entre cometes.
3: És meravellós.
2: La uniforme i tot. Sí, sí, és la seva organització.
0: Sí. I a la pràctica, l'elit d'aquest grup que està dintre de l'Església de la Cienciologia són els que controlen el cotarro, com se sol dir en termes tècnics. Són els que controlen, per exemple, els copyrights de tot el que s'ha creat en màquines i llibres del senyor Hubbard, els que prenen decisions a l'hora d'obrir noves seus, etc etc.
3: I aquest... digues, Marta.
2: No, anava a dir, la CIR bàsicament és el grup eclesiàstic dins de l'organització. La resta són gent que va, fa els seus serveis, dona els seus diners, fa les seves classes i se'n va a casa. Sí. Aquesta gent realment treballen i viuen per l'organització. Són com, doncs, salen distàncies nostres, capellans, saps? O el que siguin.
1: Clar, aquesta secta, entenc, Francesc, que ja ens ha explicat tot el que havíem de saber de la secta, o falta alguna cosa més, algun misteri més?
0: No, ara seria xulo veure els highlights, no? Els membres clar, destacats dels VIP.
1: A mi em fa sospitar que aquesta secta potser ha tingut el renom que ha tingut i ningú s'ha atrevit potser o a il·legalitzar-la o a desprestigiar-la de manera contundent, perquè aquest grup està format per gent, diguem-ne, important o reconeguda dintre sobretot del món de les arts, sobretot del món de Hollywood, no? Sembla Tom, el que coneixeu, en coneixem tots, que és Tom Cruise, per exemple, o un altre, que és John Travolta, que són gent bastant influent dintre del mundillo mediàtic i que s'han elegit com a grans defensors de la cienciologia. Aquí s'ha de dir, hem de fer una confessió, normalment aquí el guió és escàs, el guió que tenim nosaltres, però la Marta i la Carla ens han passat un esquema del que volíem parlar i jo aquí, en el cas d'Anexium, com que no vaig mirar Smallville, no sabia qui era aquella, senyora, però si me la trobo pel carrer no la reconec.
3: Aquella senyora.
1: Però en el cas de la cienciologia, tots els noms que estan aquí, més o menys, saps qui són. Per tant,
3: sí.
1: Això de la cienciologia és perquè és pels noms que ens heu ficat aquí o com va?
3: Jo crec que una cosa que han sabut fer molt bé és buscar-se això, gent famosa, molt famosa, que no només atregués a gent sinó que després els hi donés cert poder, no? I s'han ficat en el món de, entre cometes, de Hollywood, i jo crec que això ho han sabut fer molt bé.
2: Sí.
3: I clar, tenen moltíssima gent que, clar, ara ells tenen molt de poder dins de Hollywood, llavors tu si vols ser algú has d'anar amb ells, és igual si creus o no creus.
2: Ara, parlarem una miqueta de, sobretot, actors, que són molt coneguts, però he de pensar que la tira de productors, guionistes, directors, també formen part de la sensació. O sigui, per molt que diguem, bueno, és un grup relativament reduït, van de capa caïda, en el que és Hollywood tenen molt de pes, perquè estan basats allà, bàsicament. Estan entre Hollywood i Florida.
1: Parlem d'actors. El més conegut de tots, Tom Cruise, no? Potser és, diguem, la imatge de la cara visible de la Scientology. És una persona que quan es va inaugurar la seu de Madrid va venir fins a Madrid i va inaugurar la seu, però ha fet declaracions públiques moltes vegades defensant la Scientology, negant que fos una secta i repartint pel món, diguem, les seves bondats.
2: Sí.
3: Sí. És potser la persona, o sigui, és la cara visible de Scientology.
2: Sí.
1: Però
3: que té les seves parts bones i les seves parts dolentes també.
1: Tom Cruise o la cara de la Scientology?
3: Com?
1: Qui té la seva part bona? Tom Cruise té la seva part bona, la seva part dolenta, o ser la cara visible de la Scientology?
3: Ser la cara visible de la Scientology.
1: Perquè
3: jo penso,
1: en aquest senyor, diguem que la seva carrera no li ha anat malament des d'aquest sanciòleg. Abans que no ho fos o que no sapiguem que ho era, la carrera li anava bé, però ara diguem que no li ha restat això.
2: Ens hem preparat una mini biografia de Tom Cruise, si voleu.
1: Ah, endavant.
2: Perquè veieu
1: endavant
2: la seva carrera dins de la biografia, si voleu, endavant, i una mica els seus rotllos personals.
1: Vale, vale.
2: Sembla bé.
1: Sí. Molt fan, Tom Cruise.
3: Va, doncs mira, el Tom Cruise, el 1986, entra a l'església de Scientology perquè és on estava la seva nòvia, que és actriu, que es deia Mimi, bueno, no sé si està viva, es diu Mimi Rogers, i es casen 2 anys després, el 88, i ella estava a la secta perquè ella va créixer dins la secta, o sigui, ja era, no sé si va néixer, però va créixer des de petita, i llavors el convenç que això l'ajudarà molt a créixer, no? com a actor i com a persona. Un cop entra a Scientology, llavors és com comença a tenir èxit. I llavors és com fa Top Gun.
1: O sigui, entra a l'any 86 abans de fer Top Gun, diguem.
3: Sí.
1: Bueno, abans havia fet Risky Business, no? Que havia era la pel·li aquella.
2: Sí, exacte.
1: Que anava de flip. Era solo en casa, però amb un tio guapo.
2: Sí. Bàsicament el van captar allà, en plan, aquest va cap amunt.
1: Aquest no hi promet, no?
3: Llavors ja van a la masia de la cienciologia i ja, bueno, és igual, aquesta gent, aquests dos, es divorcien a l'any 90 perquè ell volia ser monjo de la cienciologia.
2: No té gaire sentit.
1: O sigui, volia
3: que és impossible perquè no hi ha monjos. Exacte, no, o sigui, no hi ha monjos a cienciologia, vull dir, no sé què estava, no sé què volia ser, però bueno, ell tenia un objectiu, tenia un somni, ningú el pararia. I llavors el que passa és que el David Miscavige ho va muntar tot perquè el Tom Cruise pogués sortir amb la Nicole Kidman, i llavors ja es va quedar, va dir, bueno,
2: que no hem parlat de David Miscavige, no sé si en francès té algú a dir.
0: Aquest és el que mana dintre de la Sea Org, o sigui, a la pràctica és el que mana a l'església de la Scientology. És, com abans heu dit, que és com el clergat, això de la Sea Org. No seria el papa, però vaja, seria el primer cardenal, per entendre'ns.
3: Bueno, que jo crec que quasi seria el papa.
0: El problema és que jo considero el papa encara Hubbard, perquè de fet li reserven una habitació,
3: sí,
0: per quan es pugui reencarnar.
2: Tota una mansió li reserven.
0: Sí, un bloc de notes i un boli per si pot continuar.
2: I li canvien el pijama cada dia. O sigui, a la mansió, quan l'estan esperant a que torni, li canvien, sí, el pijama cada dia.
0: Això és José Antonio presente, però a saco.
1: Però ens hem quedat en que aquest senyor es divorcia de la seva primera dona perquè no és prou sensiòloga, diguem, i se'n va amb Nicole, o sigui, amanyen una relació amb Nicole, sí, Kidman. Però Nicole Kidman era sensiòloga, bueno, o no?
2: No, de fet, o sigui, el Tom Cruise fa una pel·lícula amb Nicole Kidman i, i es vol liar amb ella. I pues, el David Miscavige, que ja és el líder de la sensiologia en aquell moment, pues, és qui ho arregla, i després surt amb la tonteria aquesta de que ens hem divorciat perquè volia ser monjo. Xurrades. Llavors, al desembre del mateix any que es divorcien, que és el 90, es casen el Tom Cruise i la Nicole Kidman i adopten a 2 criatures. El problema és que el pare de la Nicole Kidman és psicòleg, i a la sensiologia els psicòlegs no els hi mola gens, perquè és com que no diuen que no creuen en la psicologia, no creuen en la medicina.
3: No, i perquè no creuen en la psicologia, perquè la psicologia va denunciar tot això de Ron Hubbard i li van dir que no volien tenir res a veure amb ell. Llavors, els tenen creuats, sí. La psicologia...
2: No els agrada. I la psiquiatria, aquest tipus de qualsevol cosa. Llavors, el que passa és que com que la Nicole no s'hi vol fotre en tot això de la psicologia, el Tom comença com a distanciar-se una mica de l'organització. I això al líder no li mola gens. I llavors munten tot un operari com per fer-li creure al Tom que la Nicole és Satanàs, bàsicament, ¿vale? Oh. Llavors es divorcien el 2001 i de fet els dos crios que van adoptar es queden dins de la sensologia, i tot i que la Nicole va lluitar molt com per recuperar els crios, no, els crios mai han volgut saber res d'ella, pràcticament no, poca relació han tingut. De fet, hi ha unes imatges de Nicole Kidman sortint del jutjat després de firmar els papers del divorci que són molt icòniques. Sí, exacte, que està amb els braços amunt per lo malament que li van fer passar des de la sensologia.
1: Uh-huh. I és justament en aquest 2001 quan es separen, no, Nicole Kidman i Tom Cruise, que es fa la pel·lícula Vanilla Sky, no?
2: Uh-huh.
1: Amb Penelope Cruz.
2: Amb la Penelope Cruz. I surten durant uns 3 anys, però realment jo no sé res de la Penelope Cruz, crec que no s'hi va fotre gaire, igual va fer algun curset i va dir, mira, passo, perquè no... Vull dir, no té gaire relació la Penelope Cruz amb la cirurgia, o si la va tenir molt discret.
1: Vale.
2: I després...
1: No,
2: segura,
1: no sí. Coneixia el Petrus i, per tant...
4: Sí. Llavors, era més en Petri.
2: D'en Petri. Llavors, quan se para de la Penelope, la sensologia decideix que li han de fer com tota una campanya per buscar-li una nòvia que sigui membre de la sensologia, i tirar una noia que té com 22 anys en aquell moment, que és actriu també, es diu Nazanin Bonnaidi o alguna cosa així. Ha sortit a sèries com Hospital General, Com ho conocí vostra madre, cosa així. Però bueno, també ho va passar com molt malament, i aquesta noia va acabar marxant de la sensologia a causa del trauma de veure's forçada a ser la nòvia del Tom Cruise.
1: Sí, però, o sigui, aquest senyor, bàsicament, que és un depredador sensiològic, no? Perquè et dona que se va, et dona que amarga la vida.
2: Sí, una mica. Però també és l'organització. Vull dir, l'organització, al final, a ella el tracta una mica com si fos un déu no, però quasi, saps? Li donen tot, li fan tot. Ell viu la vida sense enterar-se una mica... O, bueno, no sé fins a quin punt és conscient del mal que fa, la veritat.
1: Val. O sigui, diguem que ell és la cara visible de la sensiologia... És una persona que està dintre l'organització i se la creu, però que potser hi ha una part d'aquesta sensologia que l'utilitza, sí. Perquè ja li va bé que Tom Cruise sigui la cara visible de la sensologia.
3: Clar, jo crec que s'utilitza mútuament, perquè sí. El Tom Cruise tot el que té no només a nivell de carrera, sinó literalment tot el que té, casa, diners, cotxe, tot li deu a la sensologia.
2: Sí.
3: I llavors, sensologia, el que li demana a canvi... és que sigui la cara visible. Llavors, tampoc ell pot dir, ah, no, mira, doncs me'n vaig, perquè literalment, o sigui, és que tot el que té els deu amb ells.
2: Mm-hmm. És que és besties amb el líder, saps? O sigui, depèn de millors amics.
3: Clar, són millors amics.
1: Oh.
2: És una situació molt estranya, la veritat.
1: Vaja, vaja. Sí. Però a part de Tom Cruise, diguem que aquí, diguem, la relació de Tom Cruise i les seves parelles, dones, nòvies, amb la sensologia, diguem que ja queda una mica més diluït, no?
2: Bueno,
1: encara segueix.
2: La més famosa, o de les més famoses. Mm. Carla?
3: Sí, és la que va tenir el 2005 amb la Katie Holmes.
1: Mm-hmm.
3: Que la Katie Holmes és una actriu que va aparèixer a la sèrie Dawson's Creek. No sé, jo no la coneixia, però sí que ha aparegut a diverses coses.
2: No.
3: Sí, va tenir una filla amb ella que es deia Suri, i es van casar l'any 2006 a Roma.
1: Mm. Ja, aquesta noia potser va saltar la llum perquè va sortir el rumor, que no saps si és veritat o és mentida, que després de tenir fills amb Tom Cruise es va menjar la placenta del fill.
2: Sí.
1: Això, hi ha gent que diu que és mentida, però hi ha tanta gent que diu que és veritat, tampoc sabem si és cert o no, i tampoc sabem si la cienciologia fa menjar o no fa menjar placentes. Això
3: i que jo sàpiga, no.
2: Sí, no ho he sentit, fora dels rumors aquests no ho he sentit tampoc.
3: Però sí, al final, bueno, a la Katie Holmes li costa molt acomodar-se a tot el que li demana la cienciologia, llavors s'acaben divorciant perquè ella al final veu que no vol que la seva filla creixi en, dins de tot això. Uh-huh. I llavors acaba divorciant-se per poder-se endur la seva filla, i res, se l'endú, té la custòdia, i el Tom Cruise pues, no ha vist la seva filla gairebé des de llavors, i tampoc pues, ho ha intentat ni res, no. Que se sàpiga.
1: Això dels actors de Hollywood tenen fills amb 10.000 persones diferents i els fills van deambulant per platós, perquè...
3: Sí, sí.
1: Clar, Tom, diguem que la vida sensual de Tom Cruise, que aquesta és potser la que heu explicat, és la que coneixem, no?
3: Sí.
1: I, bueno, és aquesta, però no és només Tom Cruise els actors coneguts que estan dintre d'aquest món.
2: No.
1: Hi ha uns altres que potser no són tan mediàtics, sí. o ara mateix no són tan mediàtics, però que també estan dintre del cotarro, no? També són sí. o líders o estan allà.
2: Sí, de fet el que se'ls dona molta importància, el que li passa a la sensologia és que qualsevol persona que se considera mitjanament famosa se li dona molta, dins del seu propi ambient, inclús si no ets super mega famós en el món, dins de l'ambient de la sensologia et farà molt de hype, perquè a més així dones molts més diners, saps? I ara una donació per això, ara una donació, a part dels cursos, i pagues els cursos de la teva família, i pagues els cursos de X, tal qual. Llavors, els protegeixen molt. I aquí és on ve una mica el tema de un actor que es diu Danny Masterson, que així amb el nom segurament no li sona a ningú, però segur que tothom ha vist el show de los 70, o sí. alguna cosa així es deia, oi?
1: Francesc?
2: Red sí. 70 Show. L'actor, ostres, no me'n recordo del nom del personatge, però el que anava sempre amb ulleres de sol. Ostres, no m'he posat el nom del personatge. Aquest. Doncs aquest home és membre de la sensologia i últimament ha estat a les notícies perquè el 2017 tres dones, inclosa una exnòvia, que eren membres de la sensologia, van acusar-lo de drogar-les i violar-les repetidament. I en anys anterior. I ha sigut un show una mica mediàtic en el món de judicis d'actors famosos i coses així, perquè òbviament la sensologia l'ha defensat a muerte.
1: Clar.
2: No? Però i elles durant molt de temps no van dir res perquè se les va assetjar de manera molt bèstia. Però aquest any, de fet, juraria que el juny d'aquest any se l'ha considerat culpable de dos de tres casos de violació. I ara estan en discussions d'aquestes, en plan, les apel·lacions i tal, perquè li poden caure de 15 a 30 anys.
1: Aquí no hi ha sanció el que et salvi, eh?
3: Mm. Bueno, espera't, que encara no m'ha acabat.
1: Clar, de moment, en el terreny, diguem, polític i diguem, judicial, no? En el tercer i quart poder no hem vist que hi hagin sanciòlegs, no? Només ens hem centrat en el que és el tema actor, tema sí. polític. De moment sembla que la sensologia no té gaire entrada, de moment. No sé si en Francesc coneix algun senador de Wichita que sigui sanciòleg, però en principi no. Perquè sí, a la llista que ens heu passat segueixen a haver més actors coneguts i que han fet sí. sèries conegudes, per exemple Elizabeth Moss, i el que a mi, que tots sabíem que potser és el contrapunt a Tom Cruise, que és un senyor que Tom Cruise, diguem que és un home que ha envellit bé, no? Que de jove era guapo i acabats potser un tio, potser té 60 anys, però segueix sent un tio pues, que es conserva bé. Però l'altre personatge de la sensologia és un tio que va començar de jove sent atractiu i potser era un sex symbol als anys 70-80, però que ara potser no es conserva gaire bé, com és John Travolta, que és un també un destacat sensiòleg.
3: Sí, jo crec que és el Tom Cruise i el John Travolta són com les dues persones més famoses i que han parlat més de tot el tema de la cienciologia, jo crec. Mm-hmm. No, Marta?
2: Sí, tot i que del John Travolta hi ha rumors que ho ha deixat perquè des del 2019 que no en parla. Però públicament no ha dit en cap moment que ho hagi deixat.
1: Sí, John Travolta va fer una pel·lícula basada en un dels... Bueno, basada en les tesis de la cienciologia, no? En un dels...
4: Pel·lícula no, obra mestra del cinema de les últimes dècades. Només es pot comparar el seu impacte amb Flash Gordon.
1: Bueno, jo he de dir que...
3: Quina és la pel·lícula?
1: La pel·lícula és Campo de Batalla a la Tierra.
4: Primera parte.
1: Primera, sí,
4: perquè tenia que ser una trilogia.
1: Per sort no va haver... Una pel·lícula que va costar uns 73 milions de dòlars i en va recaudar 20. per dir alguna cosa, o sigui,
3: francès
1: estrepitós.
3: No paguen ni despeses, eh?
4: No, ni el càtering, crec.
1: Ah. Clar, aquesta pel·li està basada en Jacint, segur que l'ha vist. O sigui, sí, que això està basada, sí, sí, en un dels llibres de Hoover.
4: No? Sí. Em sembla que és any 2000, pot ser? Mm. Any 2000, que hi apareix l'actor Cuba Gooding Jr., era també... Forest Whitaker.
1: Forest Whitaker surt aquí, disfressat del senyor verd?
4: Sí, era el company de John Travolta. Que John Travolta interpreta els dolents, no?

Molt bones, ja hi tornem. Esclar que sí, una setmana més des d'aquí, des de Vilafant FM, des de la sintonia de la ràdio, amb tot preparat per repassar la llista del Top 30. La millor música del moment, les actualitats, tot això i molt més, per tu durant dues horetes, en qui us parla, en Lluís Herrero. Molt

0: Com sempre, seran dues horetes, seran 120 minuts que gaudirem de la millor música. I com sempre, per començar, ho farem parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: I arrenquem amb un de casa nostra, de Tietz. Nova proposta, nou track, s'anomena Era Això?

0: Són moltes les novetats, però aquestes quatre són les principals que entrien per vosaltres. De Tietz, Wisin i Capo, ja la Karol G i Yandel. I de les novetats, els que ens abandonen, els que surten de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Dos que se'n van aquesta setmana. Aquesta és la primera, Maria Becerra, Qué ganas de comerte. 23 setmanes de la llista, marxa des del 28.

0: Aquesta és la versió del Enjoy the Silence del Super Panda i Armin van Buuren, com diem també es deixa aquesta setmana. I ara sí, ens anem a repassar la llista completa del 30 fins al número 1 de la setmana.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 30.
0: Despeguem des de baix a tot amb Dai Dai de la Shakira i Burna Boy.

0: Hem començat forts, eh? Hem començat amb aquesta proposta des del lloc número 30 de la Shakira, Burna Boy i el seu Die Die, una cançó que recordarà moltíssim aquest estiu quasi, quasi passat. Ens anem fins al lloc número 29 de la llista.
1: Número 29.
0: La música continua sonant i ho fa de mans de Maisac i Nicky Jam.

0: Així és com sona la posició número 29 de la llista. Una peça de Maisag i Nicky Jam, Con Amor, desena setmana a la llista del Top 30. Pugem en esbronet, vinga, va, fins al 28.
1: Número 28.
0: Per gaudir-ne de Maluma i Ryan Castro, Palacios.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
1: La teva ràdio.
2: Continuem a la llista del Top 30, continuem gaudint de la millor música i ho farem des del lloc número 27.
3: Número 27.
2: La graciosa Elvis Crespo i Quevedo.

0: graciosa la vida es más sabrosa.
1: En la graciosa la vida és més sabrosa, és clar que sí, sobretot quan fa bon temps, quan arriba l'estiu i la caloreta, cosa que ja marxa, encara que aquest any és una miqueta de garí, perquè déu-n'hi-do quin estiu que ens ha fet. Continuem, més música a la sintonia de la ràdio, aquí a Vilafant FM, i ens anem fins al lloc número 26.
2: Número 26.
1: És el temps i la música de My Towers.

0: No m'ha triomfat del tot, no m'ha acabat d'agradar aquesta proposta, aquest bizarrat de My Towers, que ens acompanya a la llista del Top 30 des de fa 8 setmanes i que estava situat al lloc número 22, cau fins al 26 i ens deixa les portes al 25.
1: Número 25.
0: Tujamo, My Mind, ritme totalment diferent i èpic.

0: I continuem pujant les posicions a la llista del top 30 i ens hi quedàvem en Tojamo. Doncs bé, ara sonarà una proposta diferent.
1: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Vinga, ja hi som en el 23 de la llista.
3: Número 23.
2: I estem acompanyats del Automático de la Becky G.

0: És una de les darreres creacions fetes i pensades per la Becky G, Automàtic, o tercera setmana a la llista, i la setmana passada a repetir la mateixa posició, el lloc número 23. Ens acostem en el 22.
1: Número 22.

0: Sí, senyor, novetat a la llista, novetat que ens acompanya al lloc número 22, el Firefire, entrant a formar part del Top 30. I tenim una altra novetat a la posició següent.
1: Novetat a la llista.
0: És el 21 de la llista.
2: Número 21.
0: I és Farruko amb el seu Madrid.

0: és el nou track de Farruko, el seu Madrid novetat a la llista, lloc número 21, a la sintonia de Vilafant FM.
1: Music Power.
0: Continuem un lloc més en l'aire, ens acostem al lloc número 20, en Jay Weller.
2: Número 20.
0: I el seu De Lejitos.

0: Gordo, tú me tienes loco, la peça musical Loco Loco, que encapçala aquesta setmana el lloc número 19 de la llista. Una proposta que quasi ha arribat als primers del top 30 durant aquest passat, ja diguem-ho així, estiu, encara que encara som a l'estiu. Pugem un lloc més, cap al 18.
1: Número 18.
0: Que s'aturi el temps, és el que ens diu l'Anisix.

0: Non-stop music. Music. Music. Music.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
2: Número 17.
3: Vinga, continuem i ens anem amb Quevedo, nueva línia, al Golpito.

0: Vale.
1: Nueva línia en companyia de Quevedo, o Quevedo en companyia de Nueva línia. Això està per veure. Ens arriba el seu track, El Golpito, que és tota una revolució d'aquest estiu. S'ha col·locat molt bé a la llista del Top 30 i ens acompanyava directament des del 17. Porta 11 setmanes al Top 30. Cap al 16.
2: Número 16.
1: Amb Estiu 22 i el seu, El Xiringo.

0: Estiu 22, el Xiringo, la proposta musical que ens acompanya des de fa ja una altra setmaneta i que té molt bon rotllo. 9 setmanes a la llista, la passada setmana en el 16 i aquesta setmana torna a repetir la mateixa posició. Estem ja a la meitat de la llista, estem ja al lloc número 15.
1: Número 15.
0: I ho fem amb Madonna i la Sabrina Carpenter.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: La Madonna i la Sabrina Carpenter, que baixen fins al lloc número 15 amb el seu Bring Your Love, una peça que triomfa. I ens anem fins al 14.
2: Número 14.
1: Joel Corry, el seu Whisper, porta molt poquet a la llista i té ganes d'arribar fins al número 1. De moment, comença a despegar. I can't.

0: Era el Whisper de Joel Corry, Tsunami despuntant en el top 30 i ara pugem fins al lloc número 13 amb una que darrerament s'està imposant molt ràpid.
1: Número 13.
0: Porta el títol de Sisi i és d'Omar Kurtz en companyia d'Ozuna. Ah, sí.

0: Ozuna, Omar Kurz, el seu Zizi. I més canya i més música.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Vinga, som-hi, deixem el 13 i passem fins al 12.
2: Número 12.
0: Aquest fa molt poquet que ens acompanya. És la seva segona setmana a la llista. Carita Feliz, My Towers.

0: Te puedo necesitar, My Towers, carita feliz, com deien trencant la barrera, arribant fins al lloc número 12 del Top 30 i deixant pas a la música de Reels.
1: Número 11.
0: ¿Quién te ve? ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te verá? Sona així de bé aquest nou track d'aquest senyor que es col·loca aquesta setmana, com dèiem, al lloc número 11.

0: Ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: I estem ja dintre dels 10 primers de la llista i comencem des d'aquest, des del 10.
3: Número 10.
2: En Jason Derulo, en companyia de Melody i el seu Michiko.

0: Jason Denuro, en companyia de Coca i el seu Michico, també en companyia la veu Melody, amb aquesta proposta que triomfa i que de moment està col·locada en el lloc número 10 de la llista, porta 7 setmanes que ens fa costat.
1: Número 9.
0: Vinga, continuem amb canya, un nana més, My Towers.

0: Una nada más, salte de mí, salte ya. La peça, la música, My Towers, a la sintonia del Top 30, escoltant aquesta cançoneta que en molt poquet temps es va obrir lloc i es va col·locar bastant en l'aire. Al tanto, perquè és una de les veteranes, porta 21 setmanes i aquesta cau des del lloc número 3, lo mateix que el lloc número 8, que també malauradament ja cau diverses posicions.
1: Número 8.
0: Estem parlant de J Balvin i Ryan Castro amb el seu Una a la Vez.

0: Què et sembla això d'aquest duet, eh? J Balvin, Ryan Castro, que ens diuen un a la vez, poc a poc, no m'esveris. I deixant pas a la següent posició de la llista del Top 30, que és el lloc número 7 i el d'Antom aquest.
1: Número 7.
0: Hagel, Moving to the Sun. Aquesta setmana cau una miqueta de la llista perquè estava al lloc número 5 i baixa fins al 7.

0: Moving to the Sun, la peça, la proposta de Hagel, que com dèiem aquesta setmana cau des del lloc número 5, porta 15 setmanes al top 30. El que em porta 5 setmanes fins a costat és el Bafio, la nova proposta de Quevedo, que és la següent que escoltarem a la llista ara mateix.
1: Número 6.
0: El Bafio, Quevedo.

0: El Baifo, la nova de Quevedo, que triomfa, que es col·loca al 6 de la llista del top 30 en solament 5 setmanetes i deixa pas al lloc següent, que és el 5 de la llista. I és Omar Kurz, que ens acompanya.
1: Número 5.
0: El seu Coco.

0: Aquesta fressa del mar que de mica en mica malauradament haurem d'oblidar fins a l'estiu que ve, perquè el temps està canviant radicalment. Omar Kurz, el seu coco, com dèiem, sonant des de la posició 5 i ens anem cap al 4.
1: Número 4.
0: El roig ens apreta i arriba Manuel Turizo i Elena Rose, que es parlen de la setmana, que pot ser molt dura.

0: Manuel Turizo repassa tota la setmana i ho fa en companyia d'Helena Rose amb aquesta cançoneta que s'ha filtrat ràpidament cap a les primeres posicions de la llista. Ens acompanya al lloc número 4 i ara en el 3 una que deleita a molta gent.
1: Número 3,
0: Talk to You.

0: teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: I cada vegada estem més a la vora del nostre número 1. Per què? Perquè estem ja en el 2.
3: Número 2.
2: Lucho, Lola Índigo, El Bachatón.

0: Des de Canàries sona aquesta proposta musical, el Batxatón, Lola Índigo, Lucho RK, sonen al lloc número 2 de la llista i ens deixen a les portes del nostre número 1.
1: Hey, Mr. DJ, what's that?
2: It's number 1.
0: Número 1 de la llista, Ana Mena i Lola Índigo.

0: I ens anem a repassar les 10 primeres posicions. Des del 10, Jason Derulo, en companyia de la veu de Melody Michiko. Aquesta proposta porta 7 setmanes a la llista i repeteix el lloc número 10. A la 9, My Towers, una de més. Aquesta baixa una posició aquesta setmana. Des del 8, J Balvin, Ryan Castro, una a la vez. 17 setmanes a la llista, mantenen el lloc número 8. Hagel cau des del lloc número 5, porta 15 setmanes amb el Moving to the Song. I en el 6, Quevedo amb el seu El Baifo. Ocupa el lloc número 5 una altra vegada. Coco, d'Omar Kurtz, sona des del lloc número 5. En el 4, Manuel Turizo i Nena Rose, al seu La Semana. Talk to You, aquesta no vegis, eh? Déu-n'hi-do. 4 setmanes, puja directament des del 7, es col·loca en el 3. Lola Índigo, acaba de sonar fa molt poquet, El Bachatón. 8 setmanes a la llista, torna a ser lloc número 2. I torna a ser número 1 altra setmana més, la seva segona setmana com capdavanter de la llista. Ana Mena, Lola Índigo, aquest duet amb el seu Petit Toa, Toa, Toa. Així doncs, torna a repetir número 1 de la llista, Lola Índigo i Ana Mena. Ens anem a parlar ara de les noves incorporacions a la llista del Top 30.
1: Entra en llista.
0: Arriben molt juntetes aquesta setmana les dues novetats. Una ho fa directament en el lloc número 22.
2: Número 22.
0: Que és aquesta.

Parlant de Madrid, la novetat de Farruko que entra a formar part del top 30 en el lloc número 21 aquesta setmaneta. I parlem ara ràpidament de les novetats de la setmana, què et sembla? Som-hi, doncs, novetats de la setmana encapçalades per The Edge amb una meravella musical que sona molt, però com...

això. De diets, novetat que entra a formar part dels necessaris per formar part de la llista del Top 30. Lo mateix que Wisin i Capo. Muévelo, P.

No estàs a Milau, estàs un poquito hackeado. La Karol G, que ens presenta el seu nou track i que deixa pas a la nova de Yandel. ¿Cuál es la necesidad?

Les novetats de la setmana, Daddy Edge, Wisin i Capo, la Karol G, Yandel. I amb això acabem i amb això marxem, perquè el temps se'ns ha tirat totalment a sobre.

120 minuts, dues horetes aquí al vostre costat, escoltant la bona música, repassant les novetats i gaudint de la vostra companyia. Tornem d'aquí 7 dies, com sempre, des de la sintonia de la ràdio, que no hi manqui mai, Vilafant FM, des de Calcet 103.7 Macicles, al vostre costat. Família, una forta encaixada de Lluís Guerrero. Fins la propera. Apa, xiau.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
3: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
3: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.